Alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Escolta i Cant.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

voy deixarme portar. Avui som més de barricàries que monten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és el estarrat i prima més un santuari.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: pagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

ja venia fugint la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
1: Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: fusta.
1: Les 8 en punt. Tothom amunt. Comença Els Experts amb Roger Seró.

0: qualsevol matí d'agost no ens trobareu aquí, però sí que seguireu en la nostra memòria, perquè tot el juliol sí que som amb vosaltres. Avui és dimecres, dia 15. Bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Les 8 i 2 minuts del nostre programa estiuenc, Experts Estiu. Gràcies per ser-hi també amb nosaltres com cada dia i ens interessarem pel temps que ens acompanyarà aquesta jornada. Com serà avui el dia, Tomàs Molina?
2: Avui serà un dia de pic de calor. Atenció a aquestes temperatures altes, per sobre dels 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i en particular atenció també cap a la zona del Vallès i el Baix Llobregat, perquè, per exemple, a Terrassa, la màxima pot arribar als 40 graus, a Granollers als 39. Un dia també amb vent, que bufarà ponentat, especialment cap a l'Alt Pirineu, i que augmentarà aquesta situació de perill d'incendis. Cal estar molt amatent a aquesta situació durant el dia d'avui, en un temps que serà majoritàriament assolellat. A partir de demà comença el canvi, tot i que encara demà hi haurà temperatures fins a 40 graus a les comarques de Ponent, però demà comencen també els primers ruixats, les primeres tempestes, que atenció, perquè a la tarda podrien ser intenses.
1: Que plogui, per favor, ho necessitem.
0: Aprofiteu el Team Calor el dia d'avui i bona part del dia de demà, i ja veureu que demà, dijous, ja vindran algunes pluges. Ara són les 8 i 3, saludem els oients que ens acompanyen ben matiners, que porten ja més d'una hora xatejant aquí el nostre grup de WhatsApp, com la Magda Aragonès,
1: hola,
0: en Sisu Abertzale, la Mireia Garrido, bon dia,
1: bon dia,
0: la Núria Solaní,

0: Tenen partit avui contra...
1: Contra Anglaterra, aquella repetició del partit del 86.
0: La partida del Bion, sí.
1: Exacte, aquell de les Malvines que Maradona va marcar dos gols. Un legal, l'altre il·legal.
0: Doncs ja sabeu, aquí som team Malvines argentines.
1: I tant.
0: Però Gibraltar no.
1: Gibraltar no.
0: Bé, anem al tema del dia d'avui, oients. Ja sonarem una mica, un minutet per parlar de futbol d'aquí una estona, que n'hi ha molt. Ara volem parlar de cinema, de pel·lis d'estiu. Que fan estiu, quina és la vostra i per què? Expliqueu-nos si teniu algun hàbit de veure alguna pel·li a l'estiu o si és alguna pel·lícula amb continguts ben refrescants o que us porta a algun amor d'estiu. Feu-nos crítica experta i avui fem un altre top cinematogràfic amb vosaltres. De fet, el primer chat que llegeixo és en Jordi, que ens posa el seu Team 7, ai, Team... Top 7,
1: Top 7
0: de pel·lis d'estiu. Diu, vinga. La primera, Stand By Me, aquella dels nens que van d'excursió. Recorda, Sergi? Van a buscar un cadàver, hi ha una escena amb un tren, van per un bosc.
1: Sí.
0: És un conte de Stephen King.
1: Sí.
0: Doncs i sona la cançó Stand By Me, també. La posa al número 1. La segona, Point Break. La tercera, Call Me By Your Name. També La Sirenita, La Viralgú, en algun moment. La 4 ens diu Body Heat. La cinquena, Tiburón, la que sentíem fa un moment, la banda sonora. La 6, Two for the Road. I atenció a la setena, que m'ha fet un clic també d'estius infantils. Diu, la setena és La Família Adams.
1: La Família Adams?
0: La tradició continua i diu, les escenes de la miércoles al campament repipi d'estiu són negríssimes. Mola perquè totes les nenes es podeu imaginar com les plasmaven. En canvi, la miércoles era guai i no volia somriure durant tot el campament i les altres nenes tenien por d'ella. Bé, m'ha fet també un record desbloquejat aquest comentari. Jordi, gràcies. La Cristina diu, El verano de Kiko Hiro, un clàssic, és dir, pel·lis que tinguin la paraula verano al títol.
1: Han dit ja Estiu 93, també?
0: No ha caigut encara. No ha caigut. A mi m'agrada també la de Summer of 85.
1: 42?
0: Sí, ara m'estic...
1: O 42, no sé.
0: Bé, la Cristina diu...
1: La 69 és una cançó de Brian Adams, aquesta.
0: També.
2: No, ara mateix no caigo. No.
0: En Ferran, gràcies, Carmen, en Ferran diu, a risc de ser cancel·lat, diré American Pie 2. A veure, jo diré una cosa. La 2 i la 3 no em van agradar, però American Pie 2. The Reunion, que això existeix, em va encantar.
1: Sí o què?
0: Perquè era ja... La primera és l'últim any d'Insti, la segona, el primer de facultat, el tercer, una es casa. Anava molt cap a baix. En canvi, com 10 anys després...
1: Sí, perquè treuen tots... O sigui, fan befa d'ells mateixos, no, una mica?
0: Però la que seria com la quarta de American Pie, The Reunion, quan ja són gent adulta i reflexionen sobre l'existència i els hi passen les mateixes coses, em va semblar divertidíssima. I un apunt especial també per les pel·lis direct-to-DVD o direct-to-vídeo, que n'hi ha com a 4 o 5, on no surt cap personatge excepte el pare.
1: El Stifler, no?
0: No, el pare. El pare del Jim, el pare del protagonista.
1: És veritat.
0: El que el pilla masturbant-se i tal.
1: Sí.
0: Aquest surt a totes les pel·lis direct-to-DVD, direct-to-vídeo i a totes les canòmiques també. Bé, si voleu buscar-les. Continuem amb el que diuen els oients. En Xavier diu, la pel·lícula que dieu, preguntem el que preguntem, La tomba de les lluernes, eh? Quan diem una pel·li trista, ens dieu, la tomba de les lluernes. Una pel·li històrica, La tomba de les lluernes. Què és el que més us agrada de Japó? La tomba de les lluernes.
1: Aquí també entraria Miguel. Miguel era una pel·li trista, però també està ambientada a l'estiu.
0: Sí. Clar. Però clar, a Miguel hi havia abelles, però no hi havia la Segona Guerra Mundial.
1: No,
0: aquí la pel·li de l'Isao Takahata, la més trista de l'estudi Ghibli, i crec que la que més recordeu.
1: És veritat.
0: L'Anna, que ens diu, m'encanta recuperar rampoines del passat, com Tiburón de Spielberg, que crec que és la pel·li estiuenca de referència. Passa l'estiu, passa la platja i es va convertir en una bomba.
1: Jo mai li perdonaré roca que veia dins l'aigua, pensar que era un tauró, clar, per culpa del puto Spielberg.
0: Karate Kid i Dirty Dancing, també.
1: Dirty Dancing, és veritat, molt estiuenca.
0: El capdavall és un campament d'estiu.
1: És això.
0: Una mica raro, perquè la protagonista va amb els pares, però sí. Igualment s'enrolla amb el professor de ball.
1: Sí.
0: Bé, en Sis ho diu So 2, la pel·li de terror, la segona, i diu, per què festiu? Perquè surt una piscina de xeringues. És veritat que llencen un dels protagonistes.
1: Va.
0: I en Jordi ens diu Viernes 13 perquè passaven un campament d'estiu.
1: Mira, vale. En aquest sentit de por també tenim Si lo que hiciste es el último verano. Sí,
0: es no? Diu, es dirà algun moment del programa d'avui. De fet, tenim alguns comentaris també en format àudio, nota de veu. Avui fem a Top Expert Cinèfil, pel·lícules estiuenques.
3: Pel·lis o sèries de ciència-ficció. No tinc cap pel·li d'estiu en concret. El que sí que faig cada estiu és maratons. Per exemple, un estiu vaig mirar les 3 de Matrix, així de matinada, les 3 del Tirón. Ara he vist les 3 del Hobbit. També estic amb la sèrie Fundació en Apple TV. I bé, ho faig perquè em recorda la meva època quan era jovenet i quan era nen, que mirava, doncs, Galàctica, Star Trek, i tot ho mirava a l'estiu. Durant l'hivern no em donava temps. L'Equip A i tot això.
4: Boomer!
3: Apa, que vagi molt bé. I a treballar a l'estiu.
4: Kikujiro no Natsu, l'estiu de Kikujiro. És una pel·lícula super maca, super tendra, dirigida i interpretada pel gran Takeshi Kitano. I no té res a veure amb la resta de la seva filmografia. És una pel·lícula senzilla, amb una

0: màgia que quan surts a veure la del cinema la vida està il·luminada d'una altra manera. Súper recomanable.
1: Us en recordeu, no?
2: No.
1: Suposo.
2: La pel·lícula Els vigilants de la platja també va estar prou bé. La veritat és que em va agradar prou. No m'esperava mai d'una sèrie mítica. Per cert, m'agradaria fer una confessió.
3: La confessió.
2: Ara de 6 a 8, com que no són els experts, m'he aficionat a Ràdio Teletaxi. Hòstia, és boníssim, eh? La recomano, perquè a primera del matí foten cançons ben parides bailongues i després de les 8, els experts a tope fent les 10.
4: No estàs de vacances? Ha, ha! Els experts estiu!
5: Ha, ha! Queda igual.
6: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: la cançó Toy Pegao, emoji de llavi mossegant-se el llavi inferior. Li encanta Toy Pegao, li encanta l'Anna. Els Espatlana, que ens acompanyen ara que són les 8 i 13 minuts. I responent la pregunta del dia, la Núria diu: amb la meva parella estem mirant totes les pel·lis de Batman, i quan diem totes són totes. I vam començar per la de 1966 amb el bat repel·lent de taurons, el mític artefacte, el precursor de Doraemon, també això.
1: Hi havia un bat repel·lent de taurons?
0: Sí, un spray, crec que era. Sí. Eren objectes absurds que li posaves al bat davant, com a prefix,
1: sí,
0: i com a sufix el que necessitaves. Exemple, m'ataca un tauró, pues que tinc aquí el cinturó, el bat repel·lent de taurons. I després va venir, ja ho va desgraciar tot, Christopher Nolan,
1: ja.
0: Bones i serioses i
1: atractives. El cabell obscur i aquestes coses.
0: Sí. O les d'anar a Tim Burton pel mig. Doncs, Núria, quan acabeu la marató, ja al setembre ens expliqueu com us ha anat. Ara és el moment de parlar de música, perquè el Festival Eufònic 2026 comença avui.

0: radiofònic és de les millors coses que passen a les Terres de l'Ebre al llarg de l'any, perquè sí, és terra d'artistes, és un festival d'art, de música, però aprofitant el seu patrimoni natural. És el festival dedicat a les arts sonores, visuals, digitals, performatives, és com un festival de música i arts avançades amb aquesta comunió amb els escenaris, perquè les actuacions de l'Eufònic es reparteixen en diverses poblacions ebrenques i sempre són a places, a fonts, a rentadors, a safarejos, molins, castells, ermites i, sobretot, prats, ribes, canyissars i bosc.
1: Bé, tot és molt fresc.
0: Sí, sí, tot ho has de relacionar amb la música i l'art i amb tot l'escenari que tinguis al voltant. Avui és la primera jornada, és més tranqui, però podeu anar a la sessió de la que sentiu, la Sunesis, una artista dedicada al synth-pop, és la que sentiu de fons, eh? El synth-wave, amb gust també per sintes analògics, i he vist el seu Instagram personal i artístic que col·lecciona VHS dels 90, com ara de la sèrie Evangelion. Per tant, és la meva persona preferida del dia. La seva sessió és avui a les 11 de la nit a l'Observatori de l'Ebre, és a dir, a la població de Roquetes. I durant tots els dies eufònic hi ha instal·lacions que s'exposen fins diumenge, i què millor que l'art dels videojocs per practicar les arts digitals. Us hem triat una instal·lació que es diu Memory Lane. És un videojoc en forma d'experiència immersiva que parteix d'escenaris, són escenaris isomètrics, que és una vista molt habitual en els videojocs. Podria recordar-vos tant els Sims, sí, com a jocs més indie, com el Monument Valley. A mi m'ha recordat també el Sim Hospital, perquè aquell joc de gestionar hospitals, que també es ve des de dalt. Però aquí, sobretot, el tema són els records, perquè són escenaris de la vida més o menys quotidians que et transporten a les teves etapes vitals diferents. I les autores de Memory Lane han investigat això, eh? Com aquests escenaris de la infància, l'adolescència, la vida adulta, et poden despertar aquests records, la melancolia, també. Sentim les dues autores.
2: Hola, som la Jana Ramos i la Maria Benveniste, dues estudiants d'interacció de l'ISAO.
3: Acabem de finalitzar el segon curs i durant aquest últim semestre hem desenvolupat Memory Lane, el projecte que presentarem a Eufònic.
2: Memory Lane és un videojoc que funciona amb una controladora alternativa. El projecte gira al voltant de la nostàlgia i la manera com recordem els moments de la nostra infància i adolescència.
3: Durant l'experiència, la persona usuària recorre diferents records que formen part de la nostra memòria personal i col·lectiva.
2: Us convidem a visitar Eufònic, jugar a Memory Lane i visitar totes les altres instal·lacions i actuacions del festival.
4: Ens veiem a Eufònic!
1: Són molt joves, no, aquestes noies?
0: Segon de carrera, o segon de, sí, de l'escola Elisava, i estan mostrant la seva creació, aquest videojoc de tall artístic que podeu jugar al Festival Eufònic. Es diu Memory Lane i estarà instal·lat al Fab Lab, és a dir, a Amposta. L'Eufònic s'allarga fins diumenge a més poblacions com ara Ulldecona, Tivissa, Arnes, Horta de Sant Joan, Miravet i, sobretot, escenaris fora vila del Delta de l'Ebre per gaudir de la música i de les arts digitals. Ara són les 8:17, continuem amb més música. Ara els Imagine Dragons, que ens canten Top on the World, i de seguida parlem de llibres.

0: vistes a l'estrena de l'adaptació cinematogràfica del poema èpic d'Homer, que serà divendres, que dirigeix Christopher Nolan.
1: Ja tots els camins porten a Nolan.
0: Sí, perquè han aparegut les últimes setmanes, també totes les editorials s'hi han apuntat, tot de literatura derivada. Per això voleu començar a entonar-vos una mica com si fóssiu mariners d'Ulisses bevent molt de vi a l'illa de Circe. Comencem per la versió que n'ha fet l'escriptor i actor Stephen Fry, que ha titulat Odissea, entre déus i monstres, només la intel·ligència el portarà a casa. Podreu llegir el mite del viatge d'Ulisses amb la particular comèdia o mirada còmica d'aquest autor i divulgador amb el seu toc particular. Stephen Fry el coneixeu de sobres, jo destaco per ser un dels personatges habituals de l'Escurçó Negre, recordeu, el Lord Melchett, temporada 2, o el general Melchett a la temporada 4, era l'alt de la cort que estava per allà. L'Stephen Fry, que també apareix a pel·lis com Un peix anomenat Wanda, Els amics d'en Peter, apareix a les pel·lis del Hobbit, que ara veia el nostre oient en Jordi, no sé per què se les mira, doncs apareix també l'Stephen Fry. Doncs, a banda...
1: festiu, no
0: sí,
1: sé.
0: Sí, sí, a banda d'actor i de comediant, escriu llibres, divulga història, i des de la seva casa d'Anglaterra ha aprofitat per enviar via Instagram una salutació als lectors.
2: Salutacions, amics lectors en llengua catalana. I really hope you enjoy it.
3: Espero que en gaudiu. Intento replicar la meravellosa història del viatge de 10 anys i la tornada a casa d'Odisseu amb tot el suc, el foc, la diversió i el to sexy de l'original. The original myths convey...
0: Les paraules de l'Stephen Fry al seu llibre, la seva versió de l'Odissea, el publica ara Llibres, i si en voleu un exemplar, el regalem al miniquiz de seguida, després de dos quarts. Més llibres. Blacky Books publica per la seva banda El ciclo de Troia, de Gustav Schwab, que és una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega i que inclou el viatge d'Ulisses. Gustav Schwab va ser un escriptor alemany, professor de grec, nascut el 1792, que durant la dècada dels 1830 li va donar per escriure ell la Ilíada, l'Odissea i l'Eneida, perquè li donava la gana, i ara Blacky Books recupera aquests tres llibres en un format molt cuqui, lluent, petitó, portàtil, molt per anar a la
1: molt
0: platja.
1: Molt per la platja, és perfecte, això.
0: Molt bé, molt bé. L'editorial Planeta també s'assuma a la febre a l'Odissea. Publica avui mateix dimecres una edició il·lustrada. Aquesta sí que és totxa, no és portable a la platja, és per fer bonic.
1: Aquesta casa.
0: Amb un text adaptat de Barry Powell, que és tot un senyor professor de Berkeley i de Harvard, especialitzat en Homer. I per acabar, m'ha agradat que una de les meves persones italianes preferides, que és el dibuixant de còmics Milo Manara, de 80 anys, ja va tatxant els xecs de la vida, de coses pendents, i havia de fer un còmic de l'Odissea, doncs l'acaben de publicar també. Aquí ja penseu que és Milo Manara, d'erotisme n'hi ha molt. Aquí les sirenes, es veuen a les vinyetes, no són monstres alats horribles, que no, són dones atractives, però a més la cua els comença als genolls.
1: Collons.
0: Els genolls cap a baix.
1: Sí, sí, sí.
0: Els genolls cap amunt, és dona atractiva allí al mig del mar. Això m'estic referint a les il·lustracions.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: És l'Odissea en còmic, que no posa tant el focus en Odisseu, sinó en els del seu voltant, eh? El Quiró, el centaure, és qui narra la història, que s'explica també des del punt de vista de Telèmac, el fill d'Ulisses, que a la pel·lícula de divendres l'interpreta Tom Holland. Per cert, hi ha doblet Tom Holland. Divendres l'Odissea, fent de Telèmac, i l'altre divendres Spider-Man, la nova. O sigui, fins a la sopa.
1: Quins registres ben diferents.
0: El veureu a la gran pantalla dues setmanes seguides. Bé, doncs tenim aquest llibre per regalar, aquesta versió de l'Odissea de Stephen Fry, de seguida quan juguem al miniquiz, i ara el que farem és parlar de sèries, perquè l'estrena seriefila d'avui dimecres, que us porta Marc Garriga, la trobareu a Apple TV.
4: Lucky.
5: Blackie, una minissèrie d'acció del mateix creador de Vicios Ocultos, la protagonitza Anya Taylor-Joy, l'estrella de Gambito de Dama, que aquí vol deixar enrere la seva vida criminal, i Annette Bening, nominada 5 cops a l'Oscar, que és la dona que li vol impedir. Demà, dijous, arriba Tiptoe, HBO, un potent drama queer contra l'odi creat per Russell T. Davies, el responsable de les celebrades Queer as Folk, Years and Years i It's a Sin.
0: I més audiovisual, en aquest cas local, us molarà saber, oients, que els restauradors, que a mi sempre m'han semblat gent molt misteriosa i atractiva, els que restauren art, quadres, escultures, doncs al MNAC investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que l'envolten, i això és una sèrie documental nova que es titula La ciència de l'art, i la podeu veure al CaixaForum Plus, que mola dir CaixaForum quan us dic pel·lis i sèries gratis i de producció pròpia.
1: CaixaForum Plus, que és com una mena de plataforma, sí, que ensenya tot allò que genera,
0: és,
1: no?
0: És el seu portal, espai. I hi ha clar, hi ha molts documentals que n'hem parlat al llarg de l'any que acaben en aquesta plataforma, insisteixo, no t'has de subscriure, són pel·lis gratis. Doncs aquí podreu veure, podreu fer una cosa que mola molt, que és entrar als tallers, entrar als laboratoris, entrar a l'arxiu del MNAC, que allí on habitualment no pots entrar. A més, és bastant curtet, són 6 episodis de 13 minutets, cadascun una obra diferent, com ara hi ha el capítol de la reconstrucció del milicià ferit, o el penediment d'Isidre Nonell. Mira, ho explica la Roser Toll, que és la directora de la sèrie.
4: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
0: És que a mi ja m'encanta. Vull dir, només una persona que em digui soc restauradora i em tinc una relació amb aquesta obra,
6: meravellosa.
0: Vull veure aquesta minissèrie i conèixer-te a tu també. Bé, doncs es titula, com us he dit, La ciència de l'art. La podeu veure al CaixaForum Plus. I per acabar parlem de més audiovisual, de pantalles, de gran pantalla, perquè l'emblemàtic Cinema Trufó de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant.
6: Hòstia, si ciutats com Girona tampoc poden tirar endavant cinemes d'aquest tipus, malament anem, eh?
0: I la gestió de l'equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs que ha fet l'Ajuntament. Us ho explica des d'allà mateix, des de Girona, la nostra companya, la Clara Jordan.
7: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els 3 últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
8: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat per la sorpresa.
9: I estic sorpresa, suposo que fins que no renomin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
0: Gràcies, Clara. Des de Girona, 3 minutets ens separen de 2:15, moment que obrirem l'actualitat de la jornada, però just ara ens ha arribat aquí el Mòbil Expert, on cada dia comenteu i envieu fotos i voteu la cançó de les 10. Ens ha arribat un missatge en àudio d'en Cucapí, val? És una persona imprevisible, però és un artista que ens encanta.
6: Cançó.
0: Això té pinta de cançó estiuenca, si
6: fa pinta,
0: no, perquè ens escriu. Sentim l'àudio que ens acaba d'enviar.
10: Bon dia, família! Aquí us presentem el nou temasso de l'estiu que hem fet amb en Sula i en Xala, sí? Un altre nou tema, l'estiu. Aquí us el deixo. Vinga, va, una abraçada.

0: els experts d'ICAT. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Ara sí, 2:15, moment de despertar-vos també informats. 8:45, Sergi, què cal saber pel dia d'avui, que és un dimecres 15 de juliol?
2: Que Catalunya viurà avui el pic de la tercera onada de calor de l'estiu. S'espera que els termòmetres puguin superar els 40 graus en alguns punts del territori. 111 municipis estaran en el nivell màxim d'alerta per risc de foc al bosc. Els agents rurals mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i ahir els Mossos van trobar els dos cadàvers a dins l'aigua. Són 20 persones que han mort ofegades a Catalunya des de que va començar la campanya de bany ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pendants. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. Canviem de qüestió. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salellas hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salellas i que les prioritats del partit queden aparcades. I el govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt.
1: Coordinador de conservatoris, eh?
2: Què et sembla?
1: Agafa, diguem, una institució pública així, genèrica, una cosa, un equipament que tingui...
2: El Manac?
1: Sí, no, però en genèric.
2: La biblioteca...
1: No, vale, doncs pues, Sergi, no, en genèric.
2: Any.
1: Biblioteca.
2: Biblioteques.
1: Coordinador de biblioteques.
2: Molt bé.
1: Digue'm un altre.
2: Jo què sé, la Diputació.
1: Coordinador de les 4 diputacions.
2: Venga.
1: I de tots els policlins.
2: M'encanta.
1: Doncs ja tens 3 càrrecs.
2: Veus?
1: Ah, ara, Sergi, alguna cosa, no sé si més greu que la que ens acabes d'explicar?
2: No gaire, mira. El que no m'esperava saber és que aparegués un estudi sobre el canibalisme i si aquesta pràctica és bona per la salut humana. Ja us dic ràpid la conclusió, no és bo.
1: Recordeu que teniu un assaig de l'Albert Pijuan, escriptor de Calafell, que
2: sí,
1: titulat Per què no repensem el canibalisme?
2: No ho fem.
1: I et dona dades que no estan malament, però explica'm.
2: La rebato. Mira, des d'un punt de vista nutricional no hi hauria problema, perquè des d'una perspectiva calòrica una persona resulta ser un àpat normal, però sí per les infeccions que pot comportar ingerir carn humana. L'estudi conclou que, com que els humans compartim pràcticament tota la nostra biologia amb altres humans, qualsevol patogen que hagi evolucionat al cos ingerit té totes les eines per infectar-ne el que se'l cruspeix. Tot i que moltes malalties s'eliminen durant la cocció, hi ha uns patògens que no s'eliminen en cuinar, que són els prions. Són unes proteïnes resistents que causen malalties neurològiques fatals. Són similars a les de les vaques boges. El risc més és exponencial quan un caníbal menja un altre caníbal. Per tant, no sé que us trobeu en una situació com la dels Andes, doncs no es cruspiu els uns als altres.
1: Bueno, una mica de primer nivell encara, però sí. Dos salts no.
2: Dos salts,
1: per tant, no es podria generalitzar.
2: I tres ja ni t'explico.
1: És el que havia de passar a les vaques boges, era això, no? Que algú es va despistar i al pinso de vaca hi havia vaca.
2: Exacte.
1: Vale, ok. Si tenim algun oient especialitzat en pinso de vaca...
2: Que ens ho expliqui.
1: Que ens ho expliqui, sisplau. Ara anem als esports. Ja sabeu que aquí la Laia Vidal vindrà d'aquí una estona. La Laia és també coordinadora de condecoracions. I ella, al cap de l'any, dona carnets de catalanitat, dona premi a l'oient més ecologista, el més feminista, el més combatiu, el més d'esquerra, i hi ha un altre premi molt cobejat, que és el Premi a la Sang d'Orxata, no? I en les últimes setmanes, moltes nacions, justes entre les nacions del món, han rebut el Premi Laia Vidal a la Sang d'Orxata, com ara Portugal, Uruguai, Àustria,
2: sí.
1: Doncs avui se li dona el Premi Laia Vidal a tenir sang d'Orxata a França!
2: Espanya és la primera finalista del Mundial de Futbol després de vèncer 2-0 a França en un partit molt fàcil pels de la Fuente. Avui coneixerem l'altre finalista que sortirà de l'Argentina a Anglaterra, que juga aquest vespre a les 9 de la nit. La final serà aquest diumenge. El Barça.
1: Perdona, que el nostre grup de WhatsApp abans del Barça ja estan fent memes de soc Team Milei, soc Team Thatcher, que has d'escollir una mica, la mano de Dios, tot això.
2: Espereu-vos a sumar-vos a un equip perquè encara no sabem qui serà.
1: Mira, per ara, com que entre els oients nostres guanyen els argentins,
2: sí.
1: Anem a Argentina, no?
2: Anem avui, a Argentina.
1: I a la final ja serà diumenge. Si és que no queda res.
2: No, ja està fet, que acabi aquest calvari.
1: Mentre el Barça el que fan és estiraments als jugadors que no estan al Mundial, no?
2: Bueno, algú n'haurà de fer més estiraments del compte, perquè Frenkie de Jong podria estendre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. El tio es va reservar pel Mundial S'ha lesionat amb el Mundial i ara no podrà jugar gairebé en tota la primera part de la temporada. Gràcies, Frenkie. I pel que fa al temps, matí càlid i xafogós, cel terrós amb núvols baixos a la costa, xafogó marcada, moltes màximes que arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran fins i tot per sobre.
1: I ara aneu traient el mòbil, que de seguida juguem al mini-quiz, que tenim dos llibres per regalar-vos. Per ara gaudiu d'aquest hit conegut per tots vosaltres, el seu I Love It, d'Icona Pop.

0: escoltes, ICAT. El Maldà presenta Consulta Familiar, una comèdia hilarant i esbojarrada. Amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT. T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT FM, app i 3CAT. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
2: Hem concedit els vostres desitjos. Al mes de juliol, els experts estiu, cada matí de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.
3: Les 8:39 minuts del matí, hora del miniquiz, hora de demostrar coneixements i guanyar premis. Ja sabeu com participar.
0: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
3: I avui, Sergi, la temàtica del miniquiz és sobre quina art i sobre quina estació.
4: Sobre el cinema, sobre l'estiu. Aquest és el nostre tema d'avui, cinema estiuenc. Cinema i estiu és una combinació perfecta per gaudir d'una pel·li a la fresca o per quedar amb el teu amor d'estiu i no veure cap pel·li.
3: Alerta que si una persona realment us agrada, l'endemà pel matí us desperteu i si ja pel matí li poses una pel·li que no l'hagi vist, que tu li vulguis descobrir i així aneu començant el vostre univers compartit.
4: Ostres, doncs sí, la combinació cinema més estiu també ens serveix per parlar d'èxits inesperats, el que se'n diu dintre la indústria un sleeper hit, com si fos la pobra Ventafocs que s'acaba enduent l'èxit. Pel·lícules destinades a omplir les sales mentre la gent està a la platja, però que van acabar sent una bomba de taquilla i que s'han acabat convertint en clàssics.
3: Els més famosos, quasi no cal ni dir-los, Steven Spielberg i George Lucas. El primer li van encomanar una pel·li de terror estiuenca sobre un tauró que es menja la gent a la platja, tan barata que no hi havia pressupost per taurons. Es va estrenar un 20 de juny, va costar vora 9 milions de dòlars i en va recaptar vora 500.
4: Ja santa.
3: I l'altre també era un llavors desconegudíssim personatge que es deia George Lucas, que en va fer la primera pel·li de Star Wars, amb tot de personatges que ningú coneixia, tot d'actors totalment desconeguts, una trama una mica rara, i va insistir el tio que la primera mitja hora havien de ser dos robots sols caminant per un desert.
4: Tot molt bé.
3: Els productors van donar la inversió per perduda, se'n van anar de vacances, això és cert, però en tornar, comptes fets, els hi va sortir bé la jugada, perquè dels 13 milions de pressupost que van dedicar-hi, gràcies a la taquilla van poder recuperar 775, i mesos després la pel·li s'enduia 6 Oscars.
4: No està gens malament. Podria posar molts més exemples. La romantiquíssima història d'amor de Ghost, estrenada un 13 de juliol. Amb un pressupost modest, va rebentar literalment les principals estrenes a sales en aquell moment, com ara Desafiament Total, amb Arnold Schwarzenegger.
3: El meu exemple preferit és la meva pel·li de por preferida, The Blair Witch Project, que s'estrenava un 14 de juliol, és a dir, un dia com avui...
4: Com ahir.
3: Ai, perdoneu, sí. Bueno, avui jo la vaig anar a veure el segon dia.
4: Ah, val.
3: Vale? I segons els historiadors, aquí va arribar més tard, va arribar a la tardor, però als Estats Units l'estrena va ser un 14 de juliol, i segons els historiadors va ser la primera pel·li que es va fer viral a la xarxa. Era l'any 1999.
4: I la pregunta del miniquiz d'avui s'articula a partir del format conegut com quina de les següents afirmacions és incorrecta?
3: Per tant, quina de les següents afirmacions sobre l'estiuenca pel·lícula Blair Witch Project és incorrecta?
4: A. Va costar vora mig milió de dòlars i en va recaptar vora 250. B. Els tres protagonistes perduts pel bosc van fer servir els seus noms i cognoms reals a la pel·lícula, fet que després se'n van penedir perquè els dificultava trobar nous papers. Sí, l'actriu protagonista Heather Donahue va declarar després de l'èxit mundial que va viure una situació sobrenatural durant el rodatge, però, segons l'estudi, es tractava només d'una estratègia per captar l'atenció, ja que estaven d'acord amb el que havien cobrat els actors, que era quasi res, i que no estaven sindicats quan van signar el contracte. O D, a les afores del poble de Burkittsville, Maryland, on es va rodar la pel·li, mai hi ha hagut cap bruixa, però sí que hi ha un pujol gravitacional, és a dir, l'efecte òptic del paisatge que et fa pensar que una baixada és una pujada i que una força misteriosa t'empeny carretera amunt.
2: 638-68-45-65 638-68-45-65
3: Quina d'aquestes quatre afirmacions sobre Projecte Bruixa de Blair és incorrecta? A, va recaptar molts diners. B, els tres protagonistes van fer servir els seus noms reals. C, l'actriu protagonista, la Heather Donahue, va patir una experiència paranormal durant el rodatge. O D, a les afores de Burkittsville hi ha un pujol gravitacional. També n'hi ha per tot el món. Això és un efecte òptic que no té res de paranormal. Podeu buscar-ne, n'hi ha un mapa que s'hi refereix i pots deixar una pilota i que pugi sola. Bé, el guanyador s'endurà avui dos llibres. Tenim dos llibres que signen comedians il·lustres. Stephen Fry publica la seva particular visió de l'Odissea a Mare Llibres, i la Maria Sherman, aquesta és nostra, la Oia Sherman, publica Garlanda, un assaig lingüístic amb Blacky Books, que de seguida ens comentarà la Laia Vidal. Aneu responent la pregunta del dia d'avui mentre es punxem les al·lèrgiques al pol·len. I de seguida direm la resposta incorrecta, és a dir, la correcta, i farem el sorteig entre els oients per regalar aquests dos llibres. Per ara, les al·lèrgiques versionant, com es deien, els de Breathless?
4: The Course.
3: The Course, Breathless, traduïda com a Per tu respiro.

0: And it's all because of me that we're here now.
1: Jo és escoltar això i ja em venen calfets, nen. És que em va encantar aquesta pel·li. Vaig anar primer d'adolescent amb els amics, en 99, tenia 14 anys. Em va encantar, més, no comprenia com algú feia una pel·li amb una càmera no de cinematogràfica, sinó una càmera més d'anar per casa, no? Però tenia aquesta cosa granulada, aquest blanc i negre, aquesta incomprensió que tampoc t'acabem d'explicar del tot què passava.
2: Quan vas trigar al bosc de nit després de veure aquesta pel·li?
1: Al
2: bosc de nit? Quan vas trigar a anar-hi?
1: No hi vaig mai. Però després va ser quan va aparèixer l'Emule i tal, que clar, quan no hi havia plataformes, era legítim, va ser les primeres pel·lis que em vaig baixar. Volia tornar a experimentar allò a casa meva.
2: Clar.
1: El que sentiu és el moment que surt la noia amb
2: calla.
1: Enfocant-se, que li cau un moquet.
2: Sí, aquell moquet. Era igüeta, més aviat, no?
1: Sí, no recordo. Llagrimejava. Bé, hem de resoldre el miniquiz d'avui. Quina de les següents afirmacions sobre la pel·li Blair Witch Project és incorrecta?
2: A. Va costar vora mig milió de dòlars i em recaptar vora 250. Bé, els tres protagonistes, perduts pel bosc, van fer servir els seus noms i cognoms reals a la pel·lícula, fet que després se'n van penedir. C. L'actriu protagonista Heather Donahue va declarar després de l'èxit mundial que va viure una situació sobrenatural durant el rodatge, però segons l'estudi es tractava només d'una estratègia per captar l'atenció. O D. A les afores del poble de Burkittsville, a Maryland, on es va rodar la pel·li, mai hi ha hagut cap bruixa, però sí que hi ha un pujol gravitacional. Doncs atenció, perquè ha costat molt això avui, eh?
1: La correcta és La C.
2: No és veritat que Heather Donahue va afirmar que va viure un succés paranormal.
1: Sí que és veritat que tots tres actors van cobrar menys que el becari per una pel·li que després va ingressar milions sense quasi inversió inicial, i a sobre ell feien de càmera en algun moment, però després de queixes i negociacions sí que se'ls va compensar econòmicament. Això sí que va passar. No és veritat que algú digués que va viure res paranormal per captar atenció o per tenir més rèdit. Senzillament van ser negociacions i se'ls va compensar econòmicament aquests tres actors que després han seguit fent carrera. No han sigut estrelles, però no han deixat mai el món del cinema.
2: Ara l'Emmanuel diu: ai, no havia sentit que dèieu que quina era la incorrecta, que havíem d'encertar això. Doncs malament, és que no ho sentiu bé.
1: Home, és que no has vist que n'hi ha tres de correctes. Aquestes...
2: Avui, com diem, ha costat molt. Hem rebut 93 respostes, de les quals 37 han estat correctes. Per tant, hem d'intentar trobar un número entre l'1 i el 37 que generarem, com sempre, de forma aleatòria. I el número que ens ha generat random.org és el 15, que correspon a l'Anna, que ens ha enviat un WhatsApp des d'un número acabat en 27.
1: Felicitats, Anna, t'endús els dos llibres que avui regalem. T'endús l'Odissea de Stephen Fry i t'endús Garlanda de la Maria Sherman, Oye Sherman. Us el regala Ara Llibres i Blacky Books. I d'aquí una estona sentirem les paraules de la Maria Sherman. Ara t'escrivim, Anna, pel WhatsApp i t'expliquem com fer-te arribar aquests llibres. Les 8:49, la música no para aquí a ICAT als matins. Ara la Halsey, que ens canta Could Have Been Me.

0: tu.
1: El nostre amor no ha marxat a vacances. Al mes de juliol, els experts estiu. Cada matí, de 8 a 10 a ICAT. Els experts estiu.

0: sense anar a treballar.
1: 8 minutets perquè siguin les 9 del matí, aquest matí de dimecres, avui que és 15 de juliol, us podem oferir també xifres. La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 i va fer rècord d'espectadors amb gairebé 32 milions. Són dades de l'anuari de la música que assenyala que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024. Per contra, es fan molts menys discos en català. Lluís Andrau és el director de la Grup Enderrock.
2: Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
3: És una dada que a mi em sorprèn perquè, home, disposem de molta, o sembla que disposem de molta més música en català, no?
1: I, de fet, jo pensava que aquest canvi havia passat fins i tot abans, eh? Sí, però sí. Aquest anuari diu que l'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts, fins al 23, i en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació. Per tant, el canvi és important.
3: Això sí que és motiu de celebració, eh? Que funcioni molt bé la música en directe.
4: No. La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: La cançó d'avui, Words on Gabber, té format físic. O sigui, fou publicada en el seu moment, eh?
3: Sí, tant, sí. I tant. I fa bastant. Mira, m'explico.
1: Va facturar molt.
3: Va facturar bastant, sí. I a més, en diversos dècades de diferència, eh? Avui a la Words on Gabber obrim la subcarpeta de cançons que associem a sèries. No one told you that was gonna be this way. Com aquest de Friends, en el que es van crear hits per la sèrie. De fet, van tenir tant d'èxit que només es va fer la capçalera i va haver de fer-se la cançó sencera després, posteriorment.
1: I allargar-la.
3: Sí. Va allargar-se fins a 3 minuts de forma, a més, incomprensible. Gràcies a ella coneixem, per exemple, els Rembrandts. I hi ha casos en què seguim sense conèixer qui carai cantava això, tot i que tots sabem de quina sèrie es tracta.
1: Deixem jugar.
3: Va.
1: És en plan aquella de Full House, o dos pares i mig.
3: No, ui.
1: Era de família. Ah, no,
3: és un moment.
1: Vigilants a la platja.
3: Ara, gent corrent a càmera lenta. T'has d'imaginar a la platja.
1: Va, ara sí.
3: De forma bucòlica.
1: També té el rotllo, de comèdia familiar de fin de 80, dels 80.
3: Sí, quan hi havia el Hasselhoff i el seu fill, sí. Que sapigueu que era Jimmy Jameson qui ens cantava aquesta cançó I'm Always Here, el tema dels Vigilants a la platja. I a casa nostra també tenim melodies associades a sèries. I sentiràs que el destí serà teu. Què, no, Roger?
1: No, quina és?
3: Vent del Pla.
1: Ah, no la vaig
3: veure. És Vent del Pla i de les teles.
1: Tenia careta cantada.
3: Sí, i tant. La va arribar a cantar fins i tot en Gerard Quintana. Van fer diverses versions. I de les teles espanyoles també retenim alguna melodia. És física o química, la meitat de l'hora. Si hi hagués aquí la Laia Vidal, la cantaria.
1: Nades para siempre.
3: No, física o química, ho ha dit al principi de tot. La melodia. Ara bé, no sempre la melodia més recordada d'una sèrie és la sintonia d'entrada. A vegades són cançons que ja existien, però que es popularitzen de nou gràcies a ella. Recordeu, si no, La Casa de Papel. Una matina, mi sono al santo.
1: Oh, vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, ciao, ciao. També dir una cosa, tota la gent que diu, una mica boomer, el Vela Ciao ja existia abans, que els diu la jovenalla. El Vela Ciao ja existia abans de la vostra sèrie de Netflix. Jo també m'hi sumo per dir que La Màscara de Guy Fawkes és del còmic de V de Vendetta.
3: Per tant, no tenia res absolutament original aquesta sèrie.
1: Posar-se aquella màscara per sentir sistema ve d'un còmic, d'un dibuixant anglès, que jo vaig entrevistar una vegada,
3: veus,
1: i em va explicar com va tenir la idea de fer aquella màscara que ja s'ha fet una icona popular més enllà del seu còmic.
3: Doncs avui jo el que faré és punxar-vos una altra de les cançons que més recorden d'una sèrie que es deia El Príncep de Bel-Air. A la sèrie, protagonitzada per Will Smith, més enllà del conegut actor i rapper, també hi va sobresortir un actor i ballarí que es deia Alfonso Ribeiro, més conegut pel seu paper de Carlton. Aquest actor es va fer famós sobretot perquè sempre que podia acabava cantant i ballant al ritme d'una coneguda melodia dels anys 60 del Tigre de Gales, Tom Jones. Aquesta és la Words on Gabber d'avui. It's not unusual, bàsicament perquè ara ja és impossible sentir-la sense intentar ballar com el Carlton al Príncep de Bel-Air. Proveu allà on sigueu.

sé que tot esteu a casa ballant com en Carlton i sé que ara ballareu al ritme de les cançons que nosaltres creem. Al final d'aquesta hora sempre recuperem les millors cançons IA de la temporada. Avui l'acabem de dedicar als dibuixos animats.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, un nou dia d'emissió, sempre, sempre, sempre a través del 107 amb 1 de l'FM. Avui és dimecres 15 de juliol del 2026. També igualment recordem que ens podeu seguir a través d'internet, ràdio en línia o ràdio la carta, www.rtb-elvendrell.cat, i també podeu posar imatge a l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar, a través de Televisió El Vendrell, com no, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i que ja comença. Som-hi!
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, un nou dia d'emissió a través del 107.1 de l'FM, sobretot, sempre ho diem. I això a partir d'aquí, una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Avui és dimecres, 15 de juliol, programa número 4010. Dos minuts que passem de les 9, volem ser-hi fins al migdia, fins les 12, i són aquestes 3 hores diàries habituals, buscant i treballant per una ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Per això, un dia més i una jornada més tenim moltes coses previstes. També recordar-vos que si voleu participar, ara que ja hem començat en directe a través de WhatsApp, podeu fer-ho perfectament sobre qualsevol cosa que vulgueu. Això, al WhatsApp 686-101-101 o un correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtb-elvendrell.cat. Per començar, anirem cap al temps. La previsió amb en Marc Rodero. Sempre comencem per aquí, en principi, pendents de la calor i les temperatures. També hem preparat una primera cançó per posar ritme. I això ja ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades. Els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Amb tot això, arribarem a les 10. En aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. De fet, en principi, una actualització i uns butlletins a cada hora en punt. Després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més contingut, més coses. Espai habitual cada 15 dies, aquest espai sobre psicologia positiva, sobre motivació, amb la Isabel Saracier. Ella és terapeuta. Terapeuta i logopeda. I també la segona part volem parlar i volem actualitzar un tema que ja vam tractar fa uns quants mesos. Un projecte social de caràcter particular impulsat per un grup de dones que es diu Mai Sols. És un grup d'acompanyament per a aquelles persones que ho puguin necessitar i per combatre sobretot l'aïllament.

0: El llibre és la Montse Jané. I després ens quedarà avui sí ja una bona estona per la participació i les trucades. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: Pendents del temps i sobretot de les temperatures i el que hagi de venir avui dimecres, em sembla. Marc Rodero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: De fet, en principi, avui comença la canícula, tot i que això ja fa dies que estem caniculats i ja no em sembla, Marc.
1: Correcte, ja, com aquest que diu, no ho notem. Del 15 de juliol al 15 d'agost és la canícula estiuenca, és aquell període de l'any en què pràcticament no passa res, però vaja, això cada cop es va trencant més, es desdibuixa més, i ja fa dies, i com molt bé deies, fa dies que anem caniculats, i per tant veurem què és el que acaba passant. De moment avui, bufetada amb majúscula pel que fa les temperatures, avui arribarem al pic més alt, i amb aquest pic arriba també aquesta notable humitat, aquesta xafogor, aquest dia tan pesat, tan costós de passar, amb aquesta pols en suspensió, amb aquesta mala visibilitat. Per tant, avui serà un d'aquells dies que ens haurem d'agafar molta calma, molta paciència, en especial tothom qui treballi a l'aire lliure o hagi de desplaçar-se i hagi d'estar a l'aire lliure, perquè avui serà un dia complicat. Per tant, avui, pic alt d'aquesta onada de calor, d'aquesta tercera onada de calor, l'única cosa que ens pot salvar una miqueta és que, com que hi ha aquesta pols en suspensió i aquests núvols a diferents nivells, pot apaivagar una miqueta l'efecte del sol, i això ajudaria a que la temperatura no fos tan extrema com en la segona onada de calor. De tota manera, avui moltes màximes a la comarca, properes als 38-39 cap a l'interior, i a la costa entre els 30 i els 34-33 cap a la zona centre de la comarca. Tot això amanit amb aquesta humitat, per tant, temperatures reals, un cop que combinem amb dues situacions que es poden acostar al Vendrell, per exemple, als 38 o als 39 graus. Avui situació marítima una mica alterada, sobretot de cara a la tarda, a tots els quadrants costaners del país.
0: Vaja. I actualitzem temperatures en directe, Marc?
1: Que ja espanten prou. A hores d'ara, a la mateixa línia de la costa, doncs Cunit, que Coma-ruga, tenim aquests 28 graus. A la zona de l'interior, al Vendrell, arribem als 29-30 en el cas del Montmell.
0: Perfecte. Gràcies, Marc. Que vagi bé.
1: Adéu-siau. Bona tarda.
0: Adéu-siau.
2: Estàs escoltant Ràdio al Vendrell.
0: El nen bo de la música espanyola. Cau bé, és un bon paio, em sembla. I fa bona música, com no, el seu estil. És Pablo Alborán, acaba de presentar una nova cançó, Tiempos Bonitos.

0: És l'última cançó de Pablo Alborán, acabada de publicar bé fa uns quants dies. Tiempos bonitos, la cançó que avui ens posa ritme, ens ajuda a començar jornada en directe i en proximitat, això, eh? Recordem, avui són dimecres. I sempre, sempre a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts, notícies. L'àrea única del taxi del Baix Penedès ja és una realitat. Després que 13 anys, de 13 dels 14 municipis de la comarca l'hagin aprovat els seus plans, l'únic que no ha fet ha estat el Vendrell, que des de moment queda fora d'aquest projecte. La iniciativa permet que els taxistes d'un municipi donin servei a un altre quan aquest no hi hagi taxis disponibles. Des del Consell Comarcal del Baix Penedès, l'ens impulsor d'aquesta iniciativa expliquen que l'àrea única té l'objectiu de millorar la mobilitat a la comarca, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat més limitada de taxis. A través d'una aplicació del mòbil o d'un número de WhatsApp, l'usuari pot sol·licitar un taxi indicant el lloc de recollida i la destinació. Sempre que sigui possible, l'atenció s'ha de fer amb un taxi de la mateixa població, però si no hi ha disponibilitat, el sistema derivarà automàticament la petició a un taxi d'un altre municipi. Quan es va presentar el projecte, agrupacions com Elite Taxi o Radiotaxi van mostrar la seva oposició, ja que temien que no sempre respectés el principi de proximitat. Aquestes agrupacions, que aglutinen la majoria dels taxistes del Vendrell, van presentar una contraproposta al Consell Comarcal, indicant que caldria deixar alguns municipis fora d'aquesta àrea única, per l'existència de llicències que no complien amb la normativa establerta. Contactats per aquesta casa, per Ràdio i Televisió El Vendrell, des de Radiotaxi apunten que no van arribar a rebre cap resposta del Consell, motiu pel qual mantenen la seva oposició a aquesta iniciativa. L'Ajuntament del Vendrell havia condicionat la seva adhesió a l'àrea única al fet que fos avalada per la majoria dels taxistes del municipi. I ara, per aquesta raó, no s'han sumat al projecte. Més qüestions, altres notícies. L'Ajuntament del Vendrell ha iniciat aquesta setmana la neteja a fons de les zones comunes d'una finca d'habitatges ocupats al carrer Montsià. L'actuació respon a un informe dels bombers elaborat arran de les visites recurrents a aquest immoble dirigides des de l'oficina antiocupacions, que alerta d'un possible risc d'incendi a causa de la gran quantitat de brutícia acumulada. Alguns veïns de la zona critiquen, però, que no s'aprofiti l'actuació per impedir el retorn dels ocupes existents a la finca i asseguren que, tot i que no fan soroll, no estan disposats a aguantar-ho gaire temps més. És el cas de la Maria Herrero.
2: El problema se soluciona tapiant el bloc sencer i fora. S'acaben els problemes. Però aquí vens, neteges, treus tota la gent, ho tapies una temporada, tornen a entrar, i ara vens a netejar-ho, les zones comuns, perquè no pots entrar ni tan sols als pisos a netejar, però quin sentit té això? No té cap sentit. Per mi no en té cap, de sentit.
0: Des de l'Ajuntament s'ha informat que l'actuació és una conseqüència directa de les visites recurrents, com dèiem, de policies i serveis diversos, com bombers i salut pública, coordinades per l'oficina antiocupacions per tal de minimitzar tot el que es pugui situacions de risc per a veïns i veïnes de la zona. Així mateix, des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, també s'ha explicat que, en paral·lel, el procés judicial d'expulsió dels ocupes del carrer Montsià segueix el seu camí amb el consistori personal com a acusació. I altres informacions, tot i que parlem encara del municipi a nivell polític, la formació local d'Unitat Vendrellenca ha denunciat el que ells defineixen com una manca total d'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda a les platges del Vendrell. La formació, arran d'aquesta problemàtica, ha proposat diferents adaptacions per al front marítim. Xavier Robert.
3: Dotar de places d'aparcament per persones de mobilitat reduïda a tocar del passeig marítim, que aquestes places d'aparcament estiguin connectades directament a la sorra molla a vora de l'aigua mitjançant passarel·les, que a més es doti de zones d'ombra mitjançant pèrgoles, amb banys i canviadors adaptats, i també dotau de cadires de rodes amfíbies i crosses amfíbies. També important tenir personal d'assistència al bany adaptat, amb l'objectiu final, fins i tot, doncs, de poder arribar a tenir un bany autònom de les persones amb mobilitat reduïda.
0: Unitat Vendrellenca justifica que no ha de ser una simple inversió econòmica i que l'Ajuntament ha d'establir aliances i teixits amb el tercer sector, valorant l'impacte i el retorn que pot generar pel comerç, el turisme i el benestar de la comunitat.
3: La premissa bàsica és el disseny universal de la ciutat. Què volem dir amb això? Com a exemple senzill, una passera ben ubicada no només permet l'accés a la platja de persones amb mobilitat reduïda o que van amb cadira de rodes, sinó que faciliten l'accés a la platja a gent gran, a famílies que van amb un cotxet de nen petit, amb una persona que ve a córrer, etc.
0: A més, la formació ha fet propostes per reforçar el model turístic sènior més adreçat a la gent gran i allunyar-se del turisme de masses, equipant cadires semisumergides a l'aigua.
3: Entenent-ho també com a equipaments no només turístics, sinó de la gent que vivim al Vendrell durant tot l'any. Sobretot seria una intervenció per fomentar la marca del Vendrell com a ciutat inclusiva, saludable i cívica, que falta que ens fa.
0: Des d'Unitat Vendrellenca defineixen aquests moviments no com accions assistencials, sinó com a inversions estructurals en la marca de la ciutat. I el grup municipal de Fem Vendrell ha comparegut davant dels mitjans per denunciar la situació que es viu amb la recollida de residus en diferents punts del municipi. Alhora, el partit que encapçala, la Mar Vázquez, també ha preguntat quan es durà a terme la reobertura de la bocana del Riuet.
4: Nosaltres hem presentat dues propostes de resolució per les escombreries i perquè les taxes, no podem pagar la taxa completa. La setmana passada, fa just una setmana, se li va carregar el rebut a la majoria dels nostres veïns. Què estem pagant? Per un servei que no rebem? No pot ser. Des de Fem Vendrell, i ho anunciem, ja ho hem dit, hem presentat una denúncia al Departament de la Generalitat, Salut Pública, i continuarem treballant amb aquesta línia. El Riuet de Comarruga. Ahir a la nit ens sorpreníem amb un cartell fent propaganda del nou projecte del Riuet. L'alcalde es va comprometre, i molts ciutadans i ciutadanes vam estar a la roda de premsa, que estaven negociant la reapertura de la bocana. Què ha passat? Perquè es penja un cartell amb la situació actual. La ciutadania hem d'estar pagant cartells publicitats i propaganda de coses que en teoria s'han de revertir? Diem prou. La situació del Vendrell no pot continuar així.
0: Més qüestions, canviem de tema. El Consell Comarcal del Baix Penedès presenta el programa MAIS per afavorir la inserció laboral. Està en marxa des de l'1 de juliol i són mesures actives d'inserció, MAIS, adreçat a persones en risc o en situació d'exclusió social a la comarca. Una estratègia sol·licitada pel Consell Comarcal del Baix Penedès i subvencionada pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus per un import de més de 60.000 euros. El programa tindrà una durada de 10 mesos fins al 30 d'abril del 2027 amb l'objectiu de millorar la inserció laboral de 30 persones. Així en parla el conseller d'Ocupació, Miguel Ángel Perín.
5: Accions de serveis d'orientació i informació per a l'ocupació i l'autoocupació, millora de competències personals, professionals i tècniques i accions de prospecció del mercat de treball per facilitar la inserció laboral i tasques de suport i seguiment a la inserció laboral.
0: Les persones que poden participar al programa són les perceptores de la renda garantida de ciutadania i aquells col·lectius amb més dificultats d'accés a la feina. Una de les tècniques d'ocupació d'aquest programa és la Maria Rosa Sánchez.
6: Les persones aturades de llarga durada, més grans de 45 anys, les persones perceptores de l'ingrés mínim vital, interns de centres penitenciaris, les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
0: El programa incorpora tècniques d'orientació i prospecció individualitzades per un grup molt reduït, ampliant els recursos de l'àrea d'ocupació del Consell. En la presentació d'aquest programa també parlava el responsable de l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès, Joan Maria Diu.
7: Permet fer una feina a través de la tècnica d'orientació, sobretot molt específica, que ens permetrà, diríem, donar resposta a aquest col·lectiu que té moltes necessitats i dificultats per trobar feina i que el fet d'haver d'atendre un grup reduït de 30 persones permet fer diferents accions amb l'objectiu que trobin feina.
0: La finalitat d'aquest programa MAIS en aquesta primera edició és aconseguir una inserció laboral d'un mínim de 6 de les 30 persones ateses, un 20% del total. I Òscar Saladier ha estat reelegit 6 anys més com a degà a la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. Veí del nucli de Lletger, a Sant Jaume dels Domenys, Saladier renova mandat amb la voluntat de seguir dinamitzant els ensenyaments de la facultat i adequar encara més els estudis als reptes, com el canvi climàtic i la mobilitat. Una visió on el Baix Penedès hi jugarà un paper essencial.
8: Content dels resultats i de, bueno, encara aquest nou període de 6 anys per fer que, com dia, la Facultat de Turisme i Geografia sigui un referent tant en l'àmbit d'una activitat important a casa nostra com és el turisme, però també a la part de la geografia per preparar els nostres estudiants com a futurs professionals del territori per fer front als reptes ambientals territorials que tenim, com ara el canvi climàtic, la mobilitat, etc. El Baix Penedès és una zona de corbilla entre els dos àmbits metropolitans més importants de Catalunya, i això genera unes dinàmiques tant demogràfiques com d'ocupació del territori, d'infraestructures, que ja sabem que fins no fa massa doncs estem una mica abandonats per part de l'administració, i per tant és necessari veure doncs quines necessitats tindrà la comarca, tenint en compte el creixement de població que s'espera en els propers anys i, per tant, quins serveis se dona a aquesta població, quines infraestructures, etc.
0: I encara en matèria acadèmica, l'Ajuntament del Vendrell rep a l'Anna Gálvez, que és l'estudiant amb la nota més alta de la comarca de les Pau. Estudiant de l'Institut Andreu Nin, Gálvez va treure un 13,344 a les proves de selectivitat, el que suposa la nota més alta de la comarca i una de les dues més altes de la vegueria del Penedès. L'alcalde de la vila, Kenneth Martínez, l'ha volgut felicitar i li ha desitjat sort abans d'emprendre la carrera de dret.
9: L'Anna pot ser un exemple de, del que s'aconsegueix amb esforç, perquè ningú regala res, no? Del que s'aconsegueix amb esforç, amb dedicació, tenir objectius. El més important és tenir un objectiu. Jo voldria fer allò, perquè és la manera de caminar cap allà i posar-hi doncs l'esforç. Si no saps cap a on vols anar, és molt difícil orientar l'esforç.
10: I vull agrair doncs també a la meva família, als meus professors, als meus amics, a la meva parella, a tothom, perquè ha sigut un procés molt complicat, que ha necessitat molt de treball, no només de treballar per estudiar, sinó a nivell psicològic, perquè no pots estar sempre al nivell màxim com voldries. Orgull també per mi, el poder assolir els meus objectius i poder relaxar-me una miqueta aquest estiu.
0: Durant l'acte de recepció, l'alcalde li ha entregat diferents regals, com dues entrades pel Festival de Música Pau Casals, amb la possibilitat de sopar a Vila Casals, una invitació per fer submarinisme a la Reserva de Marina de Masia Blanca i un exemplar del llibre Vides, escrit per la companya de la casa, Sílvia Martínez, i que narra les biografies de diferents guanyadores del Premi Teresina Martorell. I ja tenim ben a prop, cada vegada més, la Festa Major s'apropa a Santa Anna i la fusteria del Vendrell ha tornat a transformar-se en la botiga oficial de la celebració. L'acte d'inauguració s'ha celebrat aquest cap de setmana amb una gran afluència de persones. A la botiga es podrà trobar programa en format físic i una gran selecció de marxandatge sobre la festa, amb la imatge de Santa Anna empoderada com a protagonista. Ara escoltarem a la Míriam Buitrago, que és una de les administradores de Santa Anna d'aquest 2026.
11: Els nostres ventalls, que estan fent molta falta aquests dies, les nostres samarretes, amb diferents, amb màniga curta, tirants, diversos models. També uns, pins, uns imants per la nevera, que és l'Àngel de Tobias, que sembla el mateix però en petit. Pels escrocs també hem portat un Àngel Tobias, unes espardenyes d'arracades, unes carretilles també de racàs i de penxoll, els mocadors de la padrina, que són mocadors de... A lo tenim tot, blaus i verds, les tote bags, les bosses per portar tot això, cosetes molt típiques nostres de la cercadila, que és la cercadila de fusta petita.
0: La botiga romandrà oberta amb dos horaris per data. Fins al 24 de juliol l'establiment estarà disponible de les 6 de la tarda a les 9 de la nit. I a partir del dia 25 i fins al 28 de juliol el comerç incorporarà un horari de matí de 11 a 2, a més del ja establert a la tarda. I el Centre Cívic L'Estació ha inaugurat una exposició fotogràfica sobre dones que han hagut d'afrontar o que afronten encara el tràngol de passar per un càncer de pit. Són en total 17 models, la majoria vinculades directament a l'associació Batecs de Mar, una entitat de rem que justament va néixer amb la voluntat de practicar un esport molt indicat per la recuperació dels efectes físics derivats d'aquesta malaltia. Experiències força intenses, impactants, com perquè la fotografia de l'Encarna Gallardó volgués reflectir la lluita de totes aquelles persones que han de fer front a aquesta malaltia mitjançant el seu art. Un projecte confegit a quatre mans amb Joan Casas i que transmet fermesa i esperança.
12: Tenen una vida, tenen una lucha, però siguen, estan ahí al peu del canó i volia transmetre la fortalesa, la vulnerabilitat que tenen i sobretot lo valentes que van ser a posar-se davant d'una càmera. Perquè a més no ens coneixien, com va dir el meu company, i al principi era una mica fred tot allò, però bueno, després al final acabàvem amb la sessió, pues, passàvem molt bé, rient.
0: Unes sessions terapèutiques davant i darrere de la càmera, mercès a 17 models procedents de l'entorn de Batecs de Mar, l'entitat de rem nascuda ara fa uns mesos amb la voluntat de practicar un esport que cura per dins i per fora. 36 fotografies lluminoses i carregades de valentia.
13: És complicat d'agafar una dona i voler-li fer unes fotos així, ella sola, i les van fer vindre de dos en dos, i bueno, això va fer que al final acabessin fent totes el projecte i els servigués com a teràpia. El dia que van vindre a fer les fotos, el dia que se'ls van entregar, i cada cop que fem una exposició, elles tornen a sentir-se vives.
0: Una vitalitat amb emocions a flor de pell i que ha estret encara més uns vincles llaurats a cops de rem. L'exposició es pot visitar al vestíbul de la sala d'actes del Centre Cívic L'Estació fins demà divendres 17 de juliol.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
14: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
15: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla, 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Res, pocs segons i 2:15 de 10.

0: més informació i saltem ja cap a la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Grell.
1: Hola, bon dia. Comencem parlant d'escacs. La Lira Vendrellenca que ha acollit aquest diumenge el 6è Open Internacional Vila del Vendrell Memorial Josep Maria Pellicer. Es tracta d'un torneig que forma part del circuit català d'oberts internacionals d'escacs i que ha comptat amb 142 participants de 10 nacionalitats i federacions diferents: Catalunya, Espanya, Anglaterra, Argentina, Bèlgica, Eslovàquia, Guinea Equatorial, Perú, Rússia i Xile. Finalment, el campió ha estat el gran mestre peruà Cristian Cruz, mentre que ha completat el podi dos grans mestres més, Pedro Antonio Ginés del Club Escacs Barcelona i Wojtek Plat del conjunt anfitrió de la Lira. Escoltem el president del Club d'Escacs de la Lira Vendrellenca, Jordi Mas.
2: Aquesta és una jornada on molta gent està repetint i a més se'ls està agradant molt. Llavors, també tenim l'essència d'alguns nois sub-10, sub-12, de Tarragona, estan al campionat d'Espanya, i bueno, l'Àlex Torres de la Lira Vendrellenca que ha quedat 6è, una super bona puntuació, i bé, el torneig superbé. Tenim gent de 9 països diferents i hi ha molt nivell.
1: El nivell del torneig ha sigut d'altíssim nivell, amb un total de 28 titulats, dels quals hi havia 3 grans mestres, 5 mestres internacionals, 13 mestres FIDE, 4 candidats màster i 3 mestres catalans. A més, també comptava amb un equip arbitral de luxe, encapçalat per Manuel Navarro, Sònia Martín, Laura Martín i Xavier Ávila de la Lira Vendrellenca. A més, la sala de joc disposava també de 2 botigues de material d'escacs, de Jordi de la Riba i de la família Cruz, així com de servei de bar propi del club. Ara, el pròxim repte de la Lira són els tradicionals tornejos previs de Festa Major. Escoltem de nou Jordi Mas.
2: A la Festa Major fem un esdeveniment a la Rambla, que són les simultànies amb el càrrec de l'Àlex Ventura, que és el professor de l'escola, i són obertes a tothom, vull dir, qualsevol aficionat dels escacs pot venir. I el diumenge al club, a la Lira Vendrellenca, a la segona planta, fem també el torneig de Santa Anna, Festa Major, per Memorial Joan Pàmies, on esteu també convidats a venir.
1: L'exhibició de partides simultànies serà aquest dissabte a partir de les 10 del matí, mentre que a la mateixa hora, però de diumenge, serà el torn del campionat Llampec de Santa Anna. I seguim parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell anuncia la seva 6a renovació de cara a la propera temporada. Es tracta de Jordi Ferrer, que complirà així la seva novena temporada en 2 etapes i d'aquesta manera celebrarà els 40 anys el maig vinent vestit de roig i negre. Ferretti ha anotat 12 gols en guany, sent a més un dels pocs jugadors de l'equip, juntament amb Marc Palau, que ha estat capaç de marcar un hat-trick a la primera jornada a la pista del Club Patín Alcorcón. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo Velasco i les renovacions de Magí Prats, Xevi Arques, Marc Palau, Lluís Ferrer, Joan Borrego i Jordi Ferrer, el Club d'Esports Vendrell anunciarà properament més novetats de cara al curs 2026-2027. Amb el ventill ja ben perfilada, els jugadors dirigits per Toni Porta coneixeran aquest divendres els rivals de l'Hockey Lliga Plata de la temporada vinent, en un sorteig que es durà a terme a partir de les 6 de la tarda al circuit de Montmeló i que es podrà seguir en directe a Hockey Lliga TV. I acabem parlant de patinatge. El pavelló Quim Tomàs ha acollit aquest dissabte una tecnificació organitzada pel Club d'Esports Vendrell. 28 patinadores, repartides en 3 grups de diferents nivells, han participat en una jornada que ha comptat amb 3 patinadors de prestigi, el sorià Héctor Díez i els germans vendrellencs Edgar i Enia Cavaques. Díez s'ha encarregat de la part de pista al pavelló, mentre que els Cavaques han impartit la part de la pista exterior. Escoltem el patinador de l'artístic skating cúnic, Héctor Díez.
3: Vamos a trabajar bastante técnica de, bueno, de saltos y de piruetas, y me gustaría aportar pues algún detallito que les pueda ayudar de técnica para mejorar algún salto, algún elemento, un poco cosas que les puedan ayudar, algún ejercicio, así alguna base, un poco base técnica sobre todo.
1: I escoltem ara el patinador també de l'artístic skating cúnic, Edgar Cavaques.
4: Jo el que aporto bàsicament són els meus coneixements com a patinador i entrenador i aportar la part més artística que té el patinatge, que al final és el que em dedico, que és el solo dance, i és una part que actualment té molta importància a l'apartat del lliure també. Llavors intentaré aportar tots els meus coneixements en la part artística i que aquestes nenes es treguin la vergonya de sobre quan entren a pista i que puguin treure el talent que tenen ocult.
1: I ara escoltem la patinadora del Club d'Esports Vendrell, Enia Cavaques.
5: Jo estic a la part de preparació física i expressió corporal, llavors els hi faig una mica d'escalfament i preparació física a les nenes al principi del matí, després per el migdia o així més o menys, els hi faré una mica de flexibilitat, expressió corporal més que res, perquè quan estiguin a pista tinguin més destressa sobre els patins.
1: Les participants han pogut millorar la seva tècnica de salts i piruetes, així com altres habilitats de la mà de 2 campions del món com Héctor Díez i Edgar Cavaques. un selecte grup al qual s'hi podria afegir aviat la petita dels Cavaques, ja que Enya s'estrenarà en un mundial el proper mes d'octubre al Paraguai, de la mà del grup Xou Gran, de l'artístic Skating Cunit.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
7: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: I saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris en tota aquesta jornada d'avui dimecres, 15 de juliol. Començant, com no, pel diari de Tarragona. De fet, avui hi ha un protagonista absolut perquè fa les portades. És el futbol, la selecció espanyola, que aconsegueix el seu passi a la final aquest proper diumenge. Segons el diari de Tarragona, Espanya tomba la Bastilla. Partidàs de la Roja, 2 gols de Mikel Oyarzabal, d'un de penal, i Pedro Porro deixen a França fora del Mundial i Espanya a les portes de la seva segona estrella aquest proper diumenge. És la informació única. Saltem cap al diari Ara. El germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació. La justícia considera que la modificació del lloc de treball de David Sánchez va ser un vestit a mida. La Moncloa creu que l'únic objectiu de la sentència és derrocar el govern i el Partit Popular demana dimissió del president. Espanya, a la final del Mundial. El conjunt de la Fuente, amb un gran partit coral, menció especial per Olmo i Lamine i gols d'Oyarzabal i Porro, desarma el potent atac dels francesos i ja espera rival de la segona semifinal, que avui enfronta l'Argentina i l'Anglaterra. I tràfic de residus, la punta de l'iceberg. La investigació sobre l'abocament de brossa il·legal afecta a diversos municipis. Junts surt del govern de Girona i deixa Salelles en minoria. L'ICE admet de nou haver assassinat un home per equivocació. I troben 2 bessons d'11 anys morts al riu Ter, a Manlleu. Acabarem destacant, també com fem habitualment des de La Vanguardia, un gran recital de futbol porta Espanya a la final. La selecció bat a França per 0-2 en el seu millor partit del Mundial amb gols d'Oyarzabal i de Porro. També dedica la fotografia de portada justament Pedro Porro celebrant el gran gol que va marcar la semifinal d'ahir i que va suposar el 0-2 definitiu davant de la selecció francesa. En l'atenció política, inhabilitat el germà de Sánchez per prevaricació. David Sánchez no podrà exercir càrrec públic en 9 anys, però és absolt de tràfic d'influències. I cau el reixat que separava Gibraltar del territori espanyol i de la Unió Europea. L'històric pacte d'Espanya i el Regne Unit no qüestiona la sobirania. Segons explica justament aquesta capçalera, l'acord firmat entre Espanya i el Regne Unit sobre Gibraltar, que permetrà la lliure circulació de persones, ha entrat en vigor aquesta nit passada. Al final del reixat certifica la pertinença del penyal a Schengen, malgrat el Brexit actual. I els Premis Princesa de Girona reivindiquen la intel·ligència natural. Eleonor destaca el talent dels 6 joves premiats davant d'influencers efímers. I els preus i la falta d'oferta empenyen a la baixa la compra-venda d'habitatges. També es destaca. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que, com sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
7: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta, gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
9: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
0: En alguna ocasió ja hem parlat d'aquesta importància que ha de tenir i que continua tenint aquest jaciment ibèric de les Masies de Sant Miquel, a Banyeres del Penedès. Tot just també en parlar amb el seu director d'excavació responsable, en Jordi Moré, l'arqueòleg Jordi Moré, que ens va conèixer i explicar la importància d'aquesta excavació. Doncs molt interessat sobre això, hem volgut anar una mica més enllà i, de fet, hem marxat al terreny in situ i d'excursió al propi espai de les Masies de Sant Miquel per acabar de conèixer aquesta importantíssima excavació. És un d'aquests temes que hem de tractar in situ i sobre el terreny. I d'aquí sortir d'excursió, que també ens agrada. Ens acompanya una mica el responsable, el director de tot aquest jaciment, aquesta excavació, que inclús la denominació l'hem de fer correctament. Però bé, el presentem en primer terme. Jordi Moré, com estàs?
10: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
10: A vosaltres.
0: Ni poblat, ni assentament, ni ciutadella. Gran ciutat.
10: Molt
0: gran
10: bé.
0: Capital, això.
10: Molt bé, les coses pel seu nom.
0: És que sí.
10: Quan parlem d'una masia, és una masia, és una casa de camperols. Quan parlem d'un vilatge fortificat, és una cosa petita, amb una muralla que encercla unes cases. Quan parlem d'una ciutat, estem parlant de 4 hectàrees i mitja,
0: clar,
10: que està donant serveis a tot el territori, administratius, polítics, religiosos...
0: Bo! Ostres! Això ho hem explicat, estem en aquest assentament, aquí a les Masies de Sant Miquel, de Banyeres, i jo crec, comencem per aquí, Jordi, si et sembla, que no som conscients del que és això. N'hem sentit a parlar, això, d'un jaciment de tal, però crec que no som conscients de la importància d'això, Jordi, que sé.
10: Exacte, és un gran desconegut, de moment, de l'arqueologia catalana, però fa 4 o 5 anys que hem començat a posar-li, per sort, perquè ha sigut titularitat pública, li podem ficar mà,
0: per
10: fi podem entrar a investigar-lo. I el que té d'espectacular és el seu grau de conservació, que és espectacular. És espectacular. Parlar de parets en època ibèrica de 3 metres i mig, 4 metres d'alçada, és parlar d'un nivell de conservació que similar a el que podrien ser la Herculano o la Pompeia.
0: Ostres.
10: Amb uns nivells de conservació brutals que pocs jaciments ibèrics, per no dir-te cap a Catalunya, té aquest alt grau de conservació.
0: Vaja, això és un element únic, doncs, a Catalunya... I què li fa falta, doncs? Jordi, és que, clar, explicat així, aquí fa falta que vingui, no sé, un equip més gran de persones que s'hi aboquin diners i que es converteixi en una zona d'interpretació, un museu, no digui-li com vulguis, no, mira, què és el que falta?
10: El teníem clitxat, el que ens ha sorprès, cada campanya que fem ens sorprèn aquest jaciment,
0: vaja,
10: perquè cada cop és més espectacular el que anem trobant. Què és el que li fa falta? Bueno, ara, per sort, li tenim el peu al coll, que sabem la seva extensió, sabem les seves fases cronològiques, és a dir, ja el tenim una mica conegut, falta, doncs, el que sempre falta a totes les coses.
0: La pela.
10: La pela.
0: Abocar-los diners.
10: La pela. Contra més diners tinguem, més podrem fer.
0: Clar.
10: Però així tot, encara que hi aboquéssim molta gent aquí, tampoc és que aniguéssim molt més ràpid.
0: Ja.
10: Perquè
0: no
10: digerir la quantitat d'informació que està donant aquest jaciment és molt lent.
0: Ostres.
10: Molt lent. És el que dèiem, que ha de ser un projecte a molt llarg termini. Tot i que a curt termini podem fer molt,
0: Val.
10: Si més no, per començar a donar-lo a conèixer.
0: Però ja estem aquí, de fet, també una conferència que vas fer ara fa pocs dies aquí al Vendrell, per donar-ho a conèixer, per parlar-ne, justament per aquesta informació i aquesta pedagogia d'aquest entorn. Això anem per a pams. Ja és un jaciment que fa molts anys que deu trobar, ja el teniu localitzat, però ara, aquests darrers anys, que és quan heu contrastat la importància d'aquest espai a través d'un estudi geològic, d'uns radars, és quan us van dir, aquí hi ha alguna cosa important. Tot i que ja us imaginàveu, per això.
10: Sí, ja el teníem constància des dels anys 80, l'equip del doctor Sant Martí i Santa Cana ja ens parlaven de que aquí hi havia el jaciment més bèstia de la Cusatània, del Penedès. Després, quan van fer una bassa als propietaris del terreny, bueno, van fer un forat on ens van demostrar el nivell de conservació dels murs d'aquí. I és quan es va declarar vecín. Finalment, El gran pas va ser el 2018 quan l'Ajuntament de Banyeres adquireix la meitat del jaciment.
11: Wow.
10: I és quan vam poder entrar aquesta metodologia de treball, que és el georradar, que ens va donar la planta gairebé sencera d'aquesta ciutat.
11: Ostres.
10: Això va ser un salt qualitatiu important.
12: Clar, clar, clar.
10: A partir d'aquí, poder intervenir i anar fent les campanyes continuades que fem cada estiu, o com ara, que la fem una d'hivern d'una subvenció que s'ha pogut esgarrapar, doncs,
12: clar,
10: doncs
12: clar,
10: tot
12: clar.
10: Això farà avançar cada cop més.
12: Però quants anys fa que esteu treballant? I molts, Jordi?
10: Des d'aquí, el georradar el vam posar l'any 2018, que és quan l'Ajuntament el va comprar, gairebé el dia següent, bum, vam aparèixer amb els trastos, perquè li teníem moltes ganes en aquest jaciment, perquè per sort el territori aquest som un equip de treball que el coneixíem des dels anys 80 que estem treballant. Però el que és el jaciment, fins al 2018, efectivament, no vam poder-nos a posar a excavar.
12: Clar, clar, clar.
10: I és a partir del 18 que continuadament cada estiu fem campanya rere campanya.
12: Clar, de fet, és això. És una extensió... Bé, no és la més gran de Catalunya, hi ha de més grans, però la importància d'aquí és la conservació, que això ho remarques molt, Jordi.
10: Sí, sí.
12: La conservació excepcional que pot donar moltes més dades i molta informació dels íbars d'ara fa 25 segles, no? Més o menys, si no ho calculo malament, són uns 25 segles enrere.
10: Sí, sí, molt bé. I clar, és espectacular el grau de conservació que ens dona moltíssima informació de caire científic, però és que a la vegada... és un element fàcil de visitar.
12: Ja.
10: És a dir, la gent no veurà tres filades, quatre pedres, no? Que diuen el síndrome de les quatre pedres que tenim els arqueòlegs. No, la gent podrà entrar pels carrers, passejar, mirar a banda i banda, ostres, veure alguna casa excavada, alguna casa per excavar, com quan vas a Pompeia Herculano, que vas pels carrers, hi ha cases per excavar, cases excavades, entres en una, això serà el criteri, és a dir, serà una eina molt bona a nivell de recursos d'informació científica, i a la vegada és una eina molt bona per conèixer el que és la cultura ibèrica.
12: Clar, clar. De fet, també ja sabeu que aquí hi ha una cosa important, com a capital de la Cusatània, perquè tots aquests jaciments o aquestes troballes que hi ha a la comarca repartides per diferents punts, al Vendrell hi ha moltes, a la comarca n'hi ha moltes, que tot depenia d'un nucli. I el nucli és aquest.
10: Exacte.
12: Ja és la capital.
10: Ja veiem diferents tipus d'assentaments, des d'assentaments camperols, que és el que més hi ha, masies de fa 2.500 anys,
12: a
10: assentaments artesanals, a la zona del Vendrell, metal·lúrgics, a la zona del Foix, de les capçalers del Foix, ceramistes, camps de sitges, on guardaven els excedents cerealístics per comerciar amb el món d'aquell temps, amb el Mediterrani. Ens faltava aquest engranatge, algú l'havia de vehicular. Ja veiem que tots aquests assentaments formaven part d'un engranatge on un depenia de l'altre, i el que feia aquesta feina cohesionadora i d'organitzadora d'aquest territori, ens faltava la capital administrativa.
12: Saber el nom és impossible, no?
10: Algun dia el trobarem,
12: sí,
10: espero.
12: Ceràmica,
10: en altres ciutats ens ha passat. Per exemple, aquesta que parlàvem de Tivissa, que també fa 4 hectàrees i mitja, s'ha trobat la prova d'en Cuny que ens marcava com es deia aquella ciutat fa 2.500 anys. Aquí algun dia ens sortirà alguna cosa que ens digui com es deia aquesta ciutat. Una ciutat sempre, què passa? Que és molt rica en quantitat i qualitat de material.
12: Clar.
10: Surten materials molt qualitatius, que no ens sortien ni a les masies de Camperols, ni a les ciutadelles, ni en els assentaments artesanals. Aquí sí que surten elements de qualitat, sobretot ploms escrits. Qui et diu que algun dia, amb l'alcalde sempre fem la conya, surti la Piedra Roseta, no? Si en algun lloc pot sortir una llei en diversos idiomes, és en una ciutat on poden haver-hi barris que es parlin diferents llengües. No?
12: Això és el que us apassiona a vosaltres, els arqueòlegs, Jordi, sí o no?
10: Sí, tot. La veritat és que hi ha qui... Bueno, és el que un cop em vaig comentar, no? Que hi ha els friquis, no? Del món de l'arqueologia, els que es dediquen més a coses d'agricultura, a analitzar les llavors, els de les ceràmiques, els dels metalls, els numismàtics, els epígrafos...
12: Sí, sí, sí, sí.
10: A mi m'apassionen totes les coses, totes conjuntament parlades, ens podem una miqueta saber més elements de com eren aquests hiverns, la història d'aquests hiverns.
12: Sí, sí,
10: el que et deia, som uns cotilles. I tot el que sigui tenir noves dades ens permet veure com vivien, què menjaven, com s'articulaven aquests hiverns. Fa 2.500 anys.
12: Clar, la part més visible són les parets, aquests murs brutals, impressionants, que es veuen ja a simple vista, però la importància és aquesta, que aneu trobant, no?, ceràmiques, diferents elements, del dia a dia de la ciutat de fa 25 segles.
10: Clar, sempre et diuen quina és la peça que més t'ha fet il·lusió trobar. És que tot és
12: impossible,
10: tot es fa, no pots decidir quin fill t'estimes més, no?
12: I això, clar, aquí segur que a mesura que aneu escarbant, perquè això és manual, ho deies tu, encara que vinguessin 150 persones, no aniríeu més ràpid perquè la feina és manual i heu d'anar molt en compte de no carregar-vos res. Però clar, s'anar trobant anar catalogant.
10: Exacte.
12: No és una mica això.
10: Pensa que la feina de l'arqueòleg no és desenrunar. La feina de l'arqueòleg és excavar.
12: Clar.
10: I l'excavar té tota una metodologia més o menys complexa, que, bueno, un cop t'acostumes és senzill com tota la vida, no? Però sí que no pots tractar la ceràmica de qualsevol manera, no pots tractar la terra de qualsevol manera. S'ha d'analitzar aquesta terra, veure quines llavors et dona, quin tipus d'anàlisi li puc aplicar, a la fauna el mateix, quin tipus d'informació li puc extreure a cada fragment, cada porció de terra que anem excavant, no desenrunant.
12: Està clar,
10: per això és lent.
12: Clar.
10: És lent. No, no és que no fem feina,
12: no,
10: que la fem,
12: al contrari,
10: però...
12: al contrari. Clar, és la part més visible, no?
10: Exacte.
12: Allò, no? Us imaginem amb un pinzell i de fent...
10: Molta gent es pensa que l'arqueologia és només l'excavació, només
12: clar,
10: el jaciment,
12: no.
10: I no. Això és un 30%, l'altre 70% és el laboratori, aquest món dels friquis que feia.
12: Allò molt allunyat a l'Indiana Jones i aquesta gent, sí, suposo.
10: Totalment.
12: Tothom diu molt, també, Jordi.
10: A classe m'ho deien, no? L'arqueologia com l'Indiana Jones, i els deia no.
12: No.
10: L'arqueologia és més com el CSI, que hi ha una escena del crimen, que és el jaciment. Aquesta escena del crimen has de documentar bé cada pista, fer-li la foto on ha sortit exactament,
12: clar,
10: i després tot això ho portes, aquestes pistes al laboratori, al laboratori li treus més informació.
12: Sí, sí,
10: passa
12: sí,
10: per
12: sí,
10: unes màquines i el Grissom decideix, doncs, que com que hi ha tal cu, que aquest home va
12: morir. Clar, que està interessant. És a dir, i a més, explicant-ho com ho explica Jordi Estrespo, Us hem enganxat a la... Esteu treballant, ara mateix, les mans sent la massa, les mans a la terra, com aquí qui diu. Ara ja estan treballant, justament.
10: Sí.
12: I sou això, no? Una quadrilla, no sé com us anomeneu, quadrilla, equip...
10: Bueno, el que dona la subvenció. Ara mateix devem ser 4 més en el laboratori, 3 més, unes 7 persones
12: total,
10: de mitjana.
12: Ostres.
10: Que estem treballant. I, de moment, estem seguint aquesta estratègia d'excavar els carrers.
12: Val.
10: Perquè els carrers és el primer element que pot... contra abans millor vinguin més visitants i
12: clar,
10: comencin a veure, a entendre això, i per tant un cop ho entenguin ho estimaran.
12: Sí,
10: l'estratègia
12: sí, sí,
10: que fem és, doncs, un altre cop repeteixo, Herculano Pompeia. Sabem els carrers
12: val,
10: i a partir d'aquí
12: mica
10: en mica anar veient quina estratègia de recerca i estratègia de difusió
12: sí, sí,
10: paral·lelament
12: sí, sí,
10: podem compaginar.
12: Clar, aquí poden sortir o habitatges, cases, allò, per habitar-hi, per dormir-hi, però també magatzems, on comentaves, cuines, forns, etcètera.
10: Què té
12: no?
10: una ciutat? Temples,
12: tot,
10: edificis administratius, cases de rics, cases de pobres, zones de treball, tot això és el que
12: clar,
10: hem d'anar fent mica en mica, i contra més temps estiguem, més coneixerem.
12: Podem saber quanta gent hi vivia aquí?
10: Impossible.
12: Impossible.
10: Impossible. Sempre es diu, per cada llar de foc, 4 persones, no? Cada fogatge, 4 persones. Però aquí pensa que hi ha cases que no sabem si tenen llar de foc, si eren àrees de treball, o són temples, o són... També és, perquè un Pope ho va dir, doncs mira, un jaciment de 5.000, de 5 hectàrees, 5.000 persones. Tu pots creure o no?
12: Bueno.
10: No m'ho crec perquè no tinc una evidència científica.
12: Clar, no hi ha dades, no, i és complicat de conèixer-ho, suposo,
10: sí, sí,
12: no?
10: Sí, sí, impossible saber-ho. Qui t'ho diguis que t'està mentint.
12: Ja.
10: És a dir, ja t'he mentit.
12: No, s'entén. Però que sí que podem arribar a entendre, tot i que l'estem parlant de molts segles enrere, és complicat, però amb aquesta percepció actual i moderna, clar, entenem que una gran ciutat, una gran capital, i que feia moure, no?, com diferents desplaçaments allà, tota la comarca, home... O ideal, hi gent que hi devia viure,
10: Sí,
12: i ens imaginem, torno a dir, ens imaginem.
10: Exacte. En termes relatius seria com, no sé, ara pensar a la capital Barcelona, hi viu molta gent.
12: Clar.
10: I després al Papiola o al no sé, hi veu menys gent.
12: Clar, és una mica de ser
10: això,
12: tant,
10: hem de parlar no d'exactament quants serien, sinó que molts.
12: Sí.
10: Com que és el més gran, és on més gent hi viuria,
12: clar,
10: en un hàbitat concentrat.
12: Ens hem d'imaginar aquest espai en un futur, esperem que no massa llunyà, això, un centre d'interpretació, un museu a l'aire lliure, o no tant a l'aire lliure, és a dir, no?, amb tot el material que es va recuperant, tot exposat, tot explicat, suposo com un estudi científic, tot això ha d'acabar així, d'una manera o altra, no?
10: Sí,
12: Jordi, per força.
10: Sí, sí, però és més, jo afegiria que com que això no ha de ser només un projecte de municipal d'aquí, que ja faríem un museu monogràfic, un centre d'interpretació d'aquí, sinó a nivell ja de territori, perquè sempre per entendre un jaciment ibèric l'has d'entendre en el seu territori. Aquesta ciutat no s'entén sense entendre les guàrdies, sense saber Cunit, sense saber els ceramistes de Pontons, sense saber de la ciutadella ibèrica de Calafell.
12: Sí,
10: tornem a refer aquests ponts d'unió que hi havia fa 2.500 anys entre Calafell i Banyeres, les guàrdies del Vendrell, i refer-ho ara a nivell de difusió, no? No només a nivell científic.
12: No, sinó també social,
10: social,
12: cultural, econòmic, polític, inclús.
10: Ostres,
12: és una bona percepció aquesta. Clar, si era la clau fa 25 segles enrere, home, també hauria de ser-ho ara per força, no?
10: Està ben situat.
12: Exacte. Però perquè alguna característica en concret que creieu perquè aquest assentament aquí?
10: Primer, bueno, està en un bon enclavament, per comunicar-se amb la costa. Estem a 13 quilòmetres de la costa. Penseu que els ibers sorgeixen, és una cultura que sorgeix a la zona de la Mediterrània, on comercien amb les grans potències d'aquell temps. Amèrica no es coneixia, per tant no existia. Grecs, romans, fenicis, cartaginesos, depèn del segle. Aleshores, clar, aquests estan implicats en el món d'aquell temps, en l'economia d'aquell temps. Aleshores, des d'aquí tens bona comunicació amb la costa, ja sigui a través de Marmellà, Foix, diries a petar el jaciment que hi ha a Cubelles, ara no em surt mai el nom.
12: El de la que està a la Mota, no?
10: La Mota Sant Pere, o a través del torrent aquest de Masies, fins a la Bisbal, i aniries a petar al Francàs, on hi ha un embarcador també important. I pel mig, aquí segurament deuen estar transformant tota la matèria prima que estan fent aquests camperols, aquests assentaments dispersos que en tenim fotimer. Cada cop que es fa una autopista a la 16 en van sortir 9 d'assentaments camperols. Segurament fan la matèria prima, aquí es manufactura i després es porta a comerciar. I estàs implicat en el món, dins de la macroeconomia d'aquell temps.
12: Ostres, això, i teòricament som nosaltres, els humans moderns, els que ens creiem que hem inventat la civilització. Això em refereixo,
10: Molt bé, aquesta és la paraula. La paraula civilització, estem parlant de la primera ciutat que coneixem, al Penedès, la més antiga. La civilització no ens la porten els romans, ja vivíem en ciutats els ibers, ja tenien una llengua pròpia, una moneda pròpia. La llengua, per desgràcia, ja no la coneixem, perquè van venir els romans i ens van aportar aquesta llengua que ara, un derivat, el parlem tu i jo.
12: Clar, que de fet també una de les claus de que es conservi aquest poblat així és perquè segurament al seu temps van haver de marxar a correcuita, no?, quan van entrar els romans, i va quedar com deserta, no?, aquesta ciutat, havia quedat deserta, abandonada.
10: I la sort de que no hi ha cap ciutat a sobre.
12: Clar,
10: la sort
12: que
10: no Banyeres no està aquí, sinó que està a 3 o 4 quilòmetres. La sort de que aquí només va estar ocupat per un camp de maiers que ja no existeix. Ens hem encarregat de treure'ls. Hi ha, com a Tarragona, a Quesse, que és on hi hauria la capital de la Casatània, hi ha la Tàrraco romana a sobre, després hi ha la Tarragona medieval i la Tarragona actual. En canvi, aquí no hi ha res a sobre. Això és el que ha fet la xamba de Castellí també.
12: Que això és la gràcia també, no?, de la història, no?, aquestes circumstàncies esporàdiques de la història que fa que això sigui d'aquesta manera. I aquí és, doncs, això, aquí s'ha reunit això. Deixem tornar al mateix, jo crec que és importantíssim. Fins ara he tingut molt la implicació a nivell local de subvencions i també partides més a més generalitzades, però aquí faltaria això, És a dir, no, que finalment, suposo que la Generalitat o un òrgan superior decidís que això és tan important, o que conegui i que sàpiga que això és tan important com és, i que hi aboqui, no, el projecte definitiu, i que es converteixi el que s'ha de convertir, això.
10: Sí, a més, ara nosaltres estem disposats a rebre, vull dir, estem preparats.
12: Clar.
10: Vull dir que som tot un equip que portem molts anys treballant, ja et dic, des dels anys 80, no som metges, això són canes de veritat, i estem preparats a rebre el que puguem per fer-ho més rendible, no? Es baralla des d'aquest bé cultural d'interès nacional de demanem el 2% cultural, que això ho demanem a Madrid. Algun dia, quan vegin la importància, se n'adonguin, sí que ens poden abocar més diners. Ara necessitem més recursos, ja ho has dit, ja sigui la Generalitat o sigui Madrid.
12: Clar.
10: Quan piques a la porta sempre tothom et diu no tinc un dur.
12: No hi ha diners, però clar...
10: Però això és inevitable, que tard o d'hora...
12: Sí,
10: està condemnat a l'èxit.
12: Això m'agrada molt, perquè et veig amb aquesta confiança. No? Jo ho he vist des de fora, ja torno a dir, des de fora, on de dir, ostres, aquesta injustícia, no? Com és que això que hi ha aquí i no sembla que no s'hi aboqui prou recursos, però tu dius, no,
10: és
12: tranquil,
10: qüestió de temps.
12: Que això arribarà.
10: Tard o d'hora, i a vegades et sorprens i arriba més d'hora del que et penses. Però el que està clar és que és un cavall guanyador. Parlant amb l'Amadeu, l'alcalde de Banyeres, sempre diu, això és un cavall guanyador. Tard o d'hora, no hi ha més remei. Si no, anirem fent, nosaltres persistirem, com deia aquell, no?, en Guardiola, no pararem. Però tard o d'hora aconseguirem la Copa Europa.
12: I a més, suposo que també en benefici de que vosaltres aneu treballant. Ja vindran, em refereixo a aquesta passió que traspoeu, que us ho passeu molt bé dins la vostra feina, i que esteu gaudint al màxim d'això, d'anar descobrint a cada pas i a cada punt trobar-hi una cosa nova, i això disfruteu.
10: Disfrutem, no parem de fer, i estem preparats per el que pugui venir.
12: Molt bé, que ja vindrà, esperem que
10: arribarà.
12: Que bé. Jordi, molt interessant, de veritat. vindrem un altre dia.
10: Prou.
12: Ens deixaràs, no?
10: Clar, home, i tant.
12: Eh? Però com hem de fer un apartat especial dels arqueòlegs,
10: sempre
12: també.
10: Sempre sereu benvinguts.
12: I que ens expliqueu com és la vida allò, amb aquesta professió, amb aquest ofici.
10: Això seria una sèrie.
12: Que és un altre tema, aquest, eh?
10: Seria un serial. Ja.
12: Doncs també l'hem de fer servir. Jordi, de veritat, molta força i endavant.
10: Moltes gràcies.
12: Gràcies.
7: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, per la Pili Garcia. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura també pot pujar, es quedarà una mica frenada per sota els 40 graus, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui 111 municipis de 20 comarques estan al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 273 municipis més es troben al nivell 3, per perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada amb la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora d'aquest matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi ha treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i el contingut d'aigua del sòl, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara com ara al Vallès Oriental i a l'Occidental, el Maresme i també l'interior de Girona. I pel que fa a mobilitat, a Rodalies avui hi ha serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hora punta, és a dir, de les 6 del matí fins a 9:45 del matí i de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, la resta del dia al 33%. També hi ha retards que poden superar la mitja hora per una incidència en la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons, a la R13, a la R14 i a la RT1. Són les mateixes línies que ja van tenir retards aquest dimarts per un problema al mateix punt. A més, la R4 acumula fins a 20 minuts de demora per una incidència a Castellbisbal. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els menors no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia després d'un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Actualització de les notícies, en principi cada hora en punt, els butlletins de la xarxa de comunicació local i que ja a partir d'aquí ens porten cap a la segona part del programa, la segona hora de Calaixera. Avui dimecres, dimecres 15 de juliol, programa número 4010, quan ja passem a 4 minuts de les 10 del matí. I això, justament, la intenció, l'objectiu sempre és aquest, acompanyar-vos, treballar per aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb aquesta intenció sempre poder explicar moltes coses. I, de fet, amb aquesta intenció seguirem a la segona part, per exemple, amb una secció ja quinzenal, habitual, sobre aquest espai de motivació, psicologia positiva, allò que ens destaca i ens explica la terapeuta i logopeda Isabel Saracien. A banda, anirem una mica més enllà i acabarem de parlar de tot aquest projecte que en vam parlar ja fa uns quants mesos, si us recordeu, tota una iniciativa social d'un grup de dones del Vendrell i la comarca, que per lluitar contra la soledat no desitjada, contra l'aïllament, van crear tot un grup de WhatsApp, sobretot, per això,

0: que sempre busquem en aquesta secció, que és aquest temps per un mateix, i sempre ho diem, tot comença per un mateix, i a més quan parlem de psicologia positiva o de motivació, que de fet el nom d'aquest espai és això, motivació. Isabel Saracier, com estàs? Molt bon dia.
1: Doncs mira, aquí una altra vegada.
0: Fantàstic. A més, avui tanquem temporada ja, Isabel?
1: Avui tanquem, sí, avui tanquem. Uh-huh. Ja seguirem al setembre.
0: La temporada que ve.
1: La temporada que ve.
0: Fantàstic. Arriba l'estiu, bueno, arriba no, ja està més que arribat i ja més que instaurat. I ja és això, que anem tancant temporades i de cara a la temporada que ve ho reprendrem, i tant que sí. Molt bé.
1: I tant, seguirem.
0: Sempre amb aquesta intenció, de buscar tota aquesta part més positiva de la psicologia, o almenys un punt de conversa i que ajudi a reflectir aquesta activitat psicològica positiva, si podem dir-ho així.
1: Sí, sobretot positiva, perquè, clar, vull dir, viure en negatiu és una cosa molt complicada. Molt complicada.
0: És esgotador, realment. Sí. És esgotador. És esgotador.
1: I que el positivisme tampoc no ens doni tampoc un malestar, ai, que hem de ser positius. No. Hi ha moments també baixos, hores baixes, que, bueno, però si tu vas escoltant i vas llegint o el que sigui, al final vas agafant com eines per cada vegada anar superant més cosetes,
0: està clar.
1: Per tant, vull dir, sí que hem de ser positius, però també respectant, clar, aquestes hores baixes, sempre sabem que tenim eines, i això també ja ens dona una miqueta d'esperança
0: i
1: una miqueta d'alegria.
0: I tant que sí. De què parlem avui?
1: Avui parlem de com portar a l'estiu, no? Uh-huh. A l'estiu en família, a l'estiu, doncs, a les cases.
0: Sí,
1: no?
0: Molt bé.
1: Jo aniré dient, diguéssim, alguns punts, uh-huh, i llavors pues, els anirem, doncs, expandint, no? I parlant.
0: Va, fantàstic, molt bé.
1: Per exemple, el primer punt és si la família, doncs, fa un viatge, doncs, o la persona que conviu amb una altra han de fer un viatge, uh-huh, jo trobo que no és gaire convenient plegar de la feina i en seguida fer el viatge.
0: Ah, ja, val.
1: O sigui, plegar de la feina i el dia següent anar-te'n de viatge. Jo crec que has de, almenys, parar una miqueta durant 3, 4, si pots, no? 3, val, 4 dies, i anar-te posant, diguéssim, ja amb la sintonia del viatge, uh-huh, però no fer-ho
0: de manera immediata.
1: De manera immediata, val, perquè, val, a veure, te'n vas encara amb la neura.
0: Sí,
1: te'n vas amb la neura encara dels nervis, del viatge, a veure si ho he deixat tot bé pels companys, no? Vull dir, és molt important fer una miqueta d'espai, i llavors d'aquesta manera, doncs, un se'n va com més tranquil, no? Uh-huh. Perquè primerament que tens més dies, pues, per fer la maleta, per
0: acabar d'organitzar, no?
1: Per organitzar
0: lògic,
1: i arreglar-te les coses, no?
0: Uh-huh.
1: Això seria una de les coses, jo trobo, molt importants.
0: Molt bé.
1: Igual que també hi ha persones que quan tornen de viatge, uh-huh, el dia següent ja se'n van a treballar.
0: Val, és a l'inrevés, no?
1: És a l'inrevés, no?
0: Tornar de vacances i ja directament anar cap a treballar.
1: I jo dic, però com poden? És que jo no podria, no podria. Perquè vens amb un reguitzell, no?, d'experiències i de coses boniques que t'han passat.
0: Clar.
1: I tal i que qual. I de cop i volta, pum, el dia següent ja te'n vas a treballar. Jo trobo que això és una manera bastant errònia, no? Uh-huh. Més val no fer-ho.
0: Ja.
1: També lo bo és tornar uns dies abans i estar 3 o 4 dies també descansant a casa, sobretot descansant, uh-huh, i recordant, i, bueno, desfer la maleta.
0: Clar, i tornar a agafar el ritme, no?, de la rutina.
1: El ritme, això seria,
0: val,
1: una també de les altres. Tinc aquí també un guió que ja els he dit els dos junts.

0: Després, cada dia de vacances, igual, així com aquí també sempre hem dit, no? De cada dia de la nostra vida, si pot ser buscar un ratet en el que tu puguis meditar, encara que sigui 10 minutets, un quart d'hora, en el que tu estiguis en tu mateix, no? Doncs jo trobo que també, els dies de vacances, encara que estiguis en família, encara que estiguis en parella, jo trobo que també cadascú ha de tenir el seu, el seu moment, el seu moment, i el seu moment potser d'escriptura, el seu moment de reflexions, el seu moment d'estar quiet, parat i callat i estar, doncs, o meditant o reflexionant, no? I també, d'alguna manera, també això els pots ensenyar a la teva família. Dir, va, mira, avui, ara, avui a l'hora de la migdiada aprofitarem i cadascú a veure pues que faci aquesta, aquest experiment. Anem a fer un experiment, no? I bé, doncs ara ens posarem a meditar o ens posarem a pensar, però a veure coses positives, a veure com, puc, com va la meva vida, com, què és el que farem demà, amb quina intenció. I bé, jo trobo que també és molt important, encara que sigui dies de festa i de relax, també dedicar-nos a nosaltres mateixos, perquè unes vacances no deixen de ser també coses de l'exterior, no?
1: Sí.
0: Són inputs que són tots de l'exterior, de l'exterior. Llavors, clar, ha d'haver-hi un moment que tu això també ho has d'integrar.
1: Val.
0: Ha d'haver-hi un moment que tu has de dir, bueno, a veure, avui m'ho he passat molt bé, hem anat aquí, hem anat allà, a veure com ho puc, per exemple, perfeccionar el viatge que farem l'any que ve, per exemple, potser coses que no han sortit gaire bé d'horaris o de cansament o de lo que sigui, pues és moment de tu fer una miqueta d'introspecció i pensar una miqueta, pensar en coses si pot ser agradables, agradables, i ensenyar-les a fer als nostres fills i també a l'esposa o al o el marit, no?
1: Sí,
0: i entre tots fer una miqueta d'experiments.
1: Això que no fem durant l'any habitualment, eh?
0: Això que no fem
1: que
0: durant l'any.
1: I que no ens permetem el luxe de parar i de una mica posar una mica la vida en ordre, no sé si és la paraula, però durant l'any no podem fer-ho perquè anem molt de bòlit, però en vacances sí que potser ho hauríem de tenir la possibilitat de poder fer-ho.
0: Jo crec que és un moment idoni per fer-ho, mira què et dic, perquè durant l'any ja sé jo que no...
1: No ho farem, oi?
0: Que no es fa, que no es fa. Però a les vacances, que tenim hores que podem descansar a l'habitació, doncs llavors anem a fer una miqueta, a veure, i els nostres fills també, que ells vagin aprenent també, que no només és sempre donar la importància a lo que tenim a fora, sinó que també hem de cuidar el nostre interior i hem de mirar com estem per dintre. I d'aquesta manera, doncs, anem millorant, o sigui, això un es va donant compte de que va millorant personalment, no? Una altra cosa seria el no, en aquestes èpoques de festa o de vacances, no retreure's res, si pot ser. El marit, la muller, les parelles, els fills, els germans. Això dels retreure's, a vegades sembla que esperis, no?, les festes o que esperis les vacances per dir-li, allò que no li has dit durant l'any. Però clar, vull dir, a veure, no és hora de retreure coses del passat, o sigui, el passat ja ha passat a estar, i si pot ser això, tu has d'anar treballant. En el cas de que tu li vulguis dir alguna cosa a la persona, no li, hi ha una fórmula molt, molt especial i molt essencial, i és que mai els hi hem de dir a les persones és que tu has fet això, és que tu has dit això, és que tu m'has fet això, sinó que la fórmula perfecta és a dir, és que jo em sento, o sigui, parlar des de tu.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: És que jo em sento malament quan em dius les coses així d'aquesta manera. I llavors ja aquí què hem lograt? Hem lograt doncs que ja no assenyalem, perquè el que les persones no suportem és que ens assenyalin.
2: Yeah.
0: O que ens diguin com hem de fer les coses. Això, com que no ho suportem, llavors hem de saber doncs aquesta fórmula com màgica, que en comptes d'assenyalar-los, ens hem d'assenyalar nosaltres primer, però ens hem d'assenyalar d'una manera positiva, en el sentit de que jo em sento o em vaig sentir una miqueta tocat, no em va agradar o em va repercutir, vaig tenir com una miqueta de, el sistema nerviós se'm va alterar una miqueta. I clar, quan tu ho dius d'aquesta manera, l'altra persona ja para l'orella. En comptes de tancar-se, oi? Doncs ja para l'orella, i aquesta manera és una miqueta la fórmula perquè l'altra persona t'escolti i ja pugui haver-hi una miqueta de conversa.
2: D'acord.
0: Igual la persona d'aquesta manera s'atansa a tu i diu, ah sí, et vaig fer alguna cosa que et va molestar. Bueno, és que més que molestar és que jo em vaig sentir.
2: Sí.
0: Més que molestar, que tu em vas molestar, és que jo em vaig sentir d'aquesta manera.
2: Ja.
0: Em vaig sentir d'aquesta manera. I això, a veure, si estan davant els fills, també és molt adient, és molt correcte, perquè entre els germans també, és que tu... entre els germans també això es fa molt, no? És que tu... I llavors, pues, si es pot treure com una lliçó aquell dia i dir, pues mira, escolta, m'ha anat molt bé que m'hagis dit això d'aquesta manera, potser ho diu la persona a la que tu li haguessis fet així, m'ha anat molt bé que m'hagis dit això d'aquesta manera, perquè sí, ha sigut una manera molt sensible i que jo em dono compte de que potser sí que vaig tenir algun error o d'així, però t'ho agraeixo molt que m'ho hagis dit d'aquesta manera. Llavors es pot fer hasta una corrua entre,
2: un
0: cercle entre fills i pares i dir, escolteu, teniu un compte això d'ara en endavant, no? Vull dir, quan tingueu que retreure alguna cosa en algú, no traieu el dit i ja comenceu a assenyalar, ja comenceu a parlar des de vosaltres. I això és una manera molt bona. O sigui, abans de retreure, jo em callaria i miraria a veure com ho diria d'aquesta manera, fent servir les paraules, fent servir doncs les maneres, no?
2: És una
0: fórmula.
1: Ara, l'ideal seria ja marxar de vacances amb els deures fets, no? I que aquesta conversa
0: també
1: la poguéssim mantenir durant tot l'any,
0: també
1: s'ha de dir,
0: tant
1: de bo.
0: També.
1: Aquesta bona comunicació, en aquest cas amb la parella o amb qui sigui, però com que estem parlant de la parella i habitualment, en casos habituals, marxem de vacances amb la parella i amb els fills, evidentment, fills i filles, és que això, que hi hagi aquesta comunicació constant durant tot l'any. Però bé, si no s'ha pogut fer per les circumstàncies que sempre diem, perquè el dia a dia, perquè la rutina sempre ens absorbeix, doncs mira, també almenys per vacances poder tenir aquesta conversa, però com tu deies, i aquesta base de no retret, sinó de començar per un mateix o d'explicar com te sents, que és el que ara ens deies, bàsicament.
0: És que clar, a veure, ja estem ja molt temps dient el mateix,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Estem dient que hem de treballar les
1: clar,
0: coses,
1: per
0: eh?
1: Per això.
0: Llavors ja s'entén que ho anem treballant,
1: sí,
0: ho anem
1: sí,
0: treballant.
1: Sí.
0: Però inclús de vacances també ens poden passar coses.
1: No, i tant.
0: Ens poden
1: passar
0: coses.
1: Època també, sí.
0: Llavors la mania que tenim, no, és que tu no has dit el que tenies que dir-li a la persona aquesta, de, jo què sé, de les entrades, a qualsevol lloc per anar a visitar, no? I no, és que m'he sentit una miqueta com avergonyida perquè jo pensava que es pot dir d'una altra manera, saps? Vull dir, o sigui, també ens poden sorgir coses del dia a dia, el dia o els dies mateixos de vacances.
1: Val,
0: no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Queda clar. Què més?
0: Després, a veure, una altra cosa que jo al·lucino quan estem de vacances o quan jo estic de vacances, veig a vegades famílies que estan tota l'estona amb el mòbil.
1: Ai, ai, el mòbil, maleït, sí.
0: Ai, ai, ai, una vegada vam anar a veure una església molt maca, no me'n recordo quin poble era, i era un matrimoni, i hi havia un noiet, no sé quina edat devia tenir aquest noi, doncs devia tenir 15 anys, no? I se'l veia que anava a retruc dels pares, a veure, per edat, doncs visitava aquella església romànica, bueno, doncs amb no gaires ganes, no?
1: Yeah.
0: I anava tota l'estona, mentre estava mirant l'església, els pares l'estaven mirant, vull dir, ell amb el mòbil. Jo pensava, mare meva, però aquest noi, vull dir, quin mal s'està fent amb ell mateix.
1: Clar.
0: I quin mal està fent a la relació pues de pares i fill, no? A veure, molt de compte també, vull dir, el mòbil, restringiu-lo, perquè no pot ser. A vegades els pares també ho fan, eh?
1: No, i tant, no són els primers en fer-ho, la majoria de vegades.
0: I ho deixen fer-ho, eh?
1: Sí.
0: A vegades potser a l'hora de dinar estan tots dinant o estan esperant que els hi porti el menjar. I escolta, i els veus a tots amb el mòbil, no? A veure, jo trobo que això també s'ha de restringir. O si no, doncs a la nit, quan ja tots estem doncs a l'habitació, doncs és moment, no?, de mirar les fotos, mirar tot el que, els reportatges que hem fet, però no mirar tant el Facebook i tant coses de feina. Potser sí, perquè a vegades te'n vas i tens que estar, diguéssim, en contacte amb el treball o et truquen per alguna cosa. A veure, això també pot passar. Però que tota la família estigui imbuïda en el mòbil, jo trobo una miqueta incorrecte.
1: És incòmode estar d'imaginar-ho, eh?
0: És incòmode d'imaginar.
1: O que a vegades ho veiem, això, una taula, no? Tots i tots amb el mòbil i cap d'un d'ells para atenció al que té al davant o al costat, no?
0: Sí, que t'aixecaries i els hi diries,
1: per favor, els hi trauries de les mans,
0: voleu parar perquè ens esteu fent mal a nosaltres i tot, no?
1: Tal qual.
0: Sí.
1: Doncs fora mòbils, també ho intentar, dins de l'imprescindible o del que, clar, dir normal o no el que és el consum de mòbil tampoc és perillós, eh? Però sí intentar deixar-lo més davant del mòbil i gaudir del directe, no sé com dir-ho,
0: directe.
1: Sí.
0: I clar, vull dir, a l'altre extrem seria fomentar la comunicació.
1: Correcte, que la comunicació sigui directa, sí.
0: Clar que sí,
1: no a través del mòbil.
0: Perquè ja que durant tot l'any doncs, estem tots estressats i anem cap aquí i cap allà, doncs aquests dies hem d'estar pares, mares, parelles, fills, avis també, doncs hem d'estar doncs contents, hem de comentar el que veiem, el que fem, el que farem, i que hi hagi doncs alegria, que hi hagin riures i que hi hagi benestar, no?
1: I a
0: part que si, jo crec que si es viatja, jo crec que també vas amb bona intenció, no?, de fomentar. Crec, eh?
1: Sí, home, sí.
0: Jo crec que
1: els ànims
0: sí.
1: Són diferents, no?, almenys.
0: Sí.
1: Que sí.
0: Clar, perquè per fer un viatge que estàs enfadat amb la parella, no pot ser.
1: No ve gaire de gust, no.
0: O que els nens es porten molt malament i no saps com saps?
1: Sí.
0: No, a vegades és una miqueta complicat, no?, reduir els nens. I, no sé, jo crec que viatjar ha de tenir unes condicions, no?, unes condicions que tu estiguis pues, amb ganes de ser comunicatiu amb les persones que estàs i aquells dies estar encara més comunicatiu perquè com que ja no ho has oferit amb bona qualitat doncs a la teva família durant l'any, doncs aquests dies s'ha d'aprofitar, no?
1: I
0: si s'ha de ser una miqueta pallasso també és una miqueta pallasso,
1: sí, home. Sí, i tant que
0: i cantar i tots agafar-se de les mans i córrer cap al riu i córrer cap al mar i fer a vegades unes quantes bogeries
1: i tant
0: també.
1: Que sí, sens dubte.
0: I això és superimportant,
1: i tant que sí,
0: superimportant. Això el que fa és doncs això, fomentar la comunicació i que els fills creguin cada vegada més amb el pare i amb la mare, no? I dir, ostres, mira, el meu pare i la meva mare s'estimen, s'abracen, ens abracen a nosaltres, doncs això pues, ens dona un benestar i una alegria molt gran. Això igual no t'ho diran, però ho sentiran per dintre,
3: sí,
0: no?
3: I tant, s'ho quedaran,
0: I de cop i volta estareu així, doncs, caminant, i de cop i volta algun fill se us abraçarà, no? I per què se us abraçarà? Doncs perquè vosaltres abans ho heu fet, sí, o ho heu fomentat, o ho heu practicat,
3: i
0: no?
3: Que sí, i
0: tot, tot lo més possible.
3: Sí, sí, fantàstic.
0: Després, mira, no fer viatges esgotadors.
1: Ai, val. És important, també, és veritat. Que a vegades veritat, ens estressem i ens cansem més estant de vacances que no pas treballant. És molt comú, sí, és molt comú també això.
0: És molt comú, sí, eh? Mira, una vegada vam anar a Praga, i ja fa uns quants anys, i escolta, un dia que plovia, ens van estar passejant per Praga 7 hores. 7 hores i plovent.
1: Sí, sí.
0: I vam comprar el paraigua més gran que vam trobar pel carrer, que semblava un parasol. I escolta, i sort d'aquell paraigües, perquè és que, a més, es veu que hi havia inundacions a no sé quina part del país.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui que teníem molta pluja a Praga. A veure, vam veure coses molt maques, recordo coses molt, molt boniques. Però jo, saps què vaig pensar? Mai més. Mai més aniré a un viatge que em portin 7 hores passejant tota una tarda sense parar. No vull fer-ho. Si en cas, ara doncs faré, doncs, o és el que jo vaig pensar, no? Viatges que siguin més lúdics,
1: sí,
0: més,
1: sí,
0: però que no siguin d'haver tanta església, d'haver tantes coses, perquè allà hi ha moltes coses a veure, hi ha molt art, hi ha molta arquitectura, i ho recordo tot molt maco, això sí. Però, clar, vull dir, viatges...
1: Però cansat, sí, és cansat,
0: Sí. Perquè l'any que ve no sé si se'n tenen ganes, de viatjar. Sí. O almenys uns quants anys de dir, mira, em quedo a caseta...
1: Sí, vull realment descansar, no?
0: I me'n vaig a la platja, no?
1: Molt bé.
0: I no sé si tu podries dir alguna cosa més, perquè jo...
1: No, jo crec que ho han resumit tot bastant bé, no? Que és això, fomentar la comunicació a casa, no? Entre la família, aprofitar que tenim més temps lliure per fomentar aquesta comunicació, intentar alliberar-nos del mòbil...
0: Això.
1: Que està bé... trobar aquest temps per tu, en aquests dies de vacances, doncs, també una mica doncs, fer alguna cosa que tu et vingui de gust, potser amb soledat o potser no, però realment fer allò que et vingui de gust. I el dret a la desconnexió, que ha acabat sent un dret, avui en dia, i un dret reconegut laboralment,
0: sí,
1: que és a la desconnexió. No només perquè et diguin alguna cosa des de la feina, sinó per això, no? Per aquest dret a desconnectar durant el temps que sigui, durant les vacances, de no pensar en la feina i de no pensar que t'has deixat això o l'altre, o que quan torni ho hauré de fer, o no? És a dir, simplement durant les èpoques que estiguem de vacances ni tan sols haver de pensar en la feina,
0: Ni tant.
1: És un dret, és un dret.
0: És un dret,
1: És un dret.
0: I tant que sí. I tant, i també és un dret al desconnectar-te de tu mateix, o de tu mateixa.
1: Clar.
0: I això també ho has de fer-ho en vacances, també.
1: Clar, clar.
0: En vacances i fomentar-ho en família, sobretot, i en parella.
1: És obvi que tots els mals de caps que hem tingut durant l'any, o tots els problemes, o les dificultats, diguem-ho així, que hem tingut, evidentment, que hi tornaran a ser quan tornem de vacances, però almenys és l'oportunitat de recarregar piles i de recuperar energies per seguir afrontant aquestes dificultats, no?
0: Clar.
1: I això també és...
0: Clar, perquè si no desconnectes, imagina't, no? Vull dir, amb aquest mal de cap que tu dius, tornar a treballar una altra vegada, no? Vull dir, no, jo crec que ens mereixem això, el desconnectar, i sobretot desconnectar, però del tot.
1: I tant que sí. Molt bé, deixem-ho aquí. Tanquem temporada, com ja hem dit, amb aquests bons consells de vacances i de l'estiu, però fem-ho una vegada més. Explica'ns, Isabel, on podem trobar-te fora d'aquí a la ràdio, com podem contactar amb tu si és que algú necessita poder actualitzar els teus serveis i contactar
0: molt
1: amb tu.
0: Molt bé. Nosaltres ens diem CEMTA, el centre, i estem al carrer L'Ermita, Travessia de l'Ermita número 8 de Segur de Calafell, i el que fem, o els serveis que donem, són psicologia infantil, psicologia per adults, psicologia per adolescents, psicopedagogia, logopèdia, i bé, tot el que sigui assessorament i assessorament de creixement personal.
1: Molt bé.
0: Evidentment. Uh-huh. Estem a Facebook, estem a Instagram i, bueno, doncs amb moltes ganes doncs d'ajudar a petits, a adolescents, uh-huh, grans.
1: Fantàstic. Molt
0: adults. Bé. El telèfon és el 639-117-637.
1: Perfecte.
0: Ara tancarem també nosaltres, vull dir que tanquem portes i tornarem a obrir doncs al setembre.
1: Fantàstic, doncs que gaudiu de les vacances, Isabel.
0: Molt bé, que passeu tots molt bones vacances i gràcies per escoltar-me. La veritat és que estic molt contenta.
1: Fins aviat.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
1: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
3: Per tu que dius, és groga! I per tu que crides, àrbitre, l'hora! Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
6: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Si ho recordeu, ara fa ja un temps vam tenir l'oportunitat de conèixer la iniciativa social Mai Sols. És una iniciativa d'un grup de dones que, això, ha nascut aquí al Vendrell per combatre la soledat no desitjada, oferint acompanyament i suport a les persones que es troben en situació d'aïllament, de solitud no desitjada. Amb la voluntat, això, de crear vincles i fer comunitat. I avui, de fet, ens fa molta il·lusió tornar-les a rebre aquí a la Calaixera per saber com ha anat creixent aquesta iniciativa. Crec que també alguna reivindicació. I això, què estan fent, com ho estan portant a terme i com continuen fent costat a les persones que potser més els hi pot fer falta. I això tenim, crec que és la mateixa representació que vam tenir en l'altra ocasió, eh? Que és la Maria Cinta, l'Angelina i la Rosa. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com esteu?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Molt bé, molt bé.
0: Fantàstic.
1: Aquí una altra vegada.
0: Molt bé, sempre. I crec que sou les mateixes que ja veu venir l'altra ocasió, eh? Que sí, si no m'equivoco.
1: Tota la Mercè.
0: Ah, la Mercè, és veritat, sí. És veritat, és veritat. Que ja aleshores fa això, fa un parell o tres de mesos, no?, que ja veu venir. Va ser el 2025 que veu venir.
1: Sí, fa uns mesos,
0: Per explicar-nos justament tota aquesta iniciativa i del qual ha anat continuant, de fet.
1: Sí,
0: no heu parat, al contrari, sinó que heu anat ampliant justament tota aquesta xarxa de suport,
1: Sí, hem pensat moltes traves que han trobat,
0: Sí?
1: Perquè nosaltres, jo sempre des del principi he demanat a l'Ajuntament, l'únic que vaig demanar a l'Ajuntament quan vaig crear aquest grup, és que nosaltres, que es donés a conèixer a la gent que viuen soles l'assistència del nostre grup.
0: Sí.
1: Simplement això, no demanava res més.
0: Val.
1: Pues, he trobat un munt de traves.
0: Vaja. Vaja, recordo inclús l'altra vegada que veu venir, estàvem a les portes d'una sessió de ple, i del qual volíeu participar en aquest ple, crec que inclús es va parlar de vosaltres, de Mai Soles i tot això, però el que deies, crec que per raons burocràtiques, diuen des de l'Ajuntament, no?, per protecció de dades i aquestes coses, no es poden donar els contactes, alguna cosa així us van anomenar,
1: però no,
0: oi?
1: Jo no els hi demanava els contactes, jo els hi deia amb ells, que després hi entrarem amb això, perquè... I quan, primer de tot m'agradaria agrair a vosaltres per donar-se veu.
0: Home, i ara,
1: a tot l'equip vostre.
0: Només faltaria.
1: Que gràcies a vosaltres, doncs, molta gent, podem arribar a molta gent.
0: Clar.
1: En segon lloc, també voldria donar les gràcies a la senyora Adela de la Generalitat, que tothom la coneix com el centre cívic, l'1 d'octubre.
0: Sí.
1: Però en realitat és un centre de la Generalitat.
0: Correcte.
1: Que des del primer moment va creure en la nostra tasca i es va deixar una sala per poder reunir-nos provisionals.
0: Val.
1: Després també vull donar les gràcies a totes les companyes del grup per creure en mi i per fer possible que Mai Sols vagi creixent.
0: Val, que bé.
1: També agrair a l'oposició d'Esquerra Republicana per creure en el nostre projecte i donar-nos veu al ple. I també agraeixo a tots els partits de l'oposició del Vendrell per la seva sensibilitat per aprovar la nostra moció que vam presentar.
0: Val,
1: que simplement que demanàvem això.
0: Sí.
1: Que ells es posessin en contacte amb aquesta gent per dir que no demanaven res més.
0: Simplement no, entrar en aquesta xarxa oficial per part de l'Ajuntament, que si hi ha alguna persona que demandés algun tipus això d'ajuda, de recolzament, d'acompanyament, doncs us pogués posar en contacte amb vosaltres. Demanàveu això, simplement,
1: No. Que ells, és que ells, i ja m'adalanto.
0: Sí. No, mira, jo, una recomanació, deixa el paper. És important que m'expliquis en pròpia veu el que vulguis explicar, perquè si no ens deixarem coses.
1: Sí, però...
0: Sí, si ens anima el que tens apuntat, no podrem fer una conversa.
1: Vale, pues,
0: vull que ho expliquis tu, sense el paper, que jo sé que de sobres saps el que portes escrit, només vull que m'ho expliquis. Perquè si no jo pregunto una cosa, tu em contestes una altra.
1: Sí.
0: Llavors no podrem fer pas una conversa així.
1: Efectivament, sí, fem així. Sí.
0: Digues, explica'ns.
1: No, que preguntaves.
0: Sí, preguntava això, justament aquesta part de l'Ajuntament que dèiem, del que fèieu és aquesta demanda de potser oficialitzar aquest grup i d'entrar a aquesta xarxa oficial de l'Ajuntament per poder arribar a les màximes persones possibles, ni més ni menys.
1: Sí, és que ara l'Ajuntament, Benestar Social, està fent una campanya, bueno, suposo que la fa cada X temps, que es posa en contacte amb les persones que viuen soles per saludar-les, per dir-li com estan, però no els hi diuen l'assistència del nostre grup.
0: Val.
1: Això m'agradaria que m'ho expliquessin. I he estat parlant amb ells, però no hi ha manera que em donin cap explicació.
0: Val.
1: No sé, jo voldria...
0: No sabeu per què.
1: No, però que els hi diguin amb ells, que els hi diguin a aquesta gent que viuen soles i que pateixen la soledat i que és la tercera causa de mort i que molts s'atiren d'un tercer o quart pis perquè no poden aguantar més.
2: Clar.
1: Que els hi diguin.
2: Yeah.
1: Perquè no els hi diuen que tenen una opció.
2: Clar,
1: perquè,
2: que...
1: què hi ha? Quin interès hi ha a no dir-los que tenen aquesta opció? Opció de participar en el grup nostre, nosaltres no té que no cobrem res,
2: no
1: és d'això, és un grup solidari, trobarà un munt de companyes, és un vic social que estem fent. No ho entenc, que no ho entenc.
2: Ja.
1: Perquè jo sóc incapaç de fer-ho, el que estan fent.
0: Però resposta directa l'heu tingut, això, perquè nosaltres me'n recordo en el seu moment quan vam parlar d'això i quan aquest tema es va tractar al ple, recordo que el que s'explicava és això, que entrava en protecció de dades, etc. No
1: sí.
0: sé. A vosaltres què us diuen? Però és això, aquesta resposta que us donen a vosaltres, entenc, eh, doncs?
1: Sí, bueno, no, i és que la resposta que es donen no té cap, no té cap explicació.
2: Ja.
1: Perquè com és possible que truquis a un agent que tu l'estàs trucant.
2: Clar.
1: I no li puguis dir això.
2: Sí.
1: Quina explicació li puc donar? Jo no li puc donar cap. És diferent que tu tinguessis que fer-ho expressament i dir això. Però no, és que ho fas cada any o cada X anys, ho fas, truques a aquesta gent.
2: Clar.
1: Per saber què saps, que estan vius, que estan morts. Però no li dones cap opció. Doncs dona-li una opció,
2: val.
1: Nosaltres, que assistim.
2: Sí. Pot ser un recurs, recurs més, un recurs important.
1: Sí, que poden acceptar o no acceptar-lo.
2: Clar, exacte.
1: Però ells... saben que existeix.
2: Ah, aquí està, no? Saber o el conèixer que existiu vosaltres.
1: Que existim nosaltres, sí.
2: I que està a la seva disposició.
1: Sí,
2: i que si estan interessats o interessades ho poden
1: fer. I que poden trucar-se i participar nosaltres, ja està.
2: Clar.
1: I no se, no sentiran sols. I segur que no es tiraran d'un tercer o quart pis.
2: No, està clar, sí, és cert que no s'acaba d'entendre, doncs, que no... Això, acabeu de poder formalitzar justament aquest grup. Però igualment, i en paral·lel, vosaltres aneu fent una mica quan ja veu començar, que de manera totalment voluntària, altruista per la vostra part, perquè vosaltres seguiu fent feina. Mai sols continua endavant, que és la part positiva i la part important de tot això.
1: Sí, perquè ho estem treballant nosaltres.
2: Clar.
1: Però, clar, nosaltres no podem anar pel carrer interpel·lant a la gent dient, escolta, d'això, perquè, clar, és que no ho podem fer. Sí, podem fer-ho.
2: Sí.
1: Però és una tasca que jo crec que tindria que fer-ho l'Ajuntament. L'Ajuntament tindria que col·laborar més amb nosaltres.
2: Val. Esperem que a través d'aquest missatge, passa poc, també us ho dic, a través de la veu que us podem donar des d'aquí a la ràdio, doncs pugui arribar això i que, com dèiem, es pugui formalitzar i pugui arribar a aquest objectiu que vosaltres voleu,
1: Jo diria a la senyora Montse Martí que ho faci,
2: per favor,
1: que ajudi aquesta gent.
2: Molt bé.
1: No nosaltres, sinó aquesta gent que ho necessita.
2: Exacte.
1: És que nosaltres no...
2: Sí.
1: El favor no se'l fa a nosaltres. I fa a la gent que viu aquí al Vendrell, que són d'això de viuen aquí.
2: Molt. Fem una cosa, recordem-ho tot això, si es pot, des d'un principi, recordem com va sorgir, com veu decidir crear aquest grup, aquest Mai Sols. Anem una mica això, també, recordem què feu, com ho fem, com va sorgir. I aquí també podem escoltar les altres, que també han vingut, i m'agradaria també escoltar-les amb elles.
1: Va sorgir perquè jo vaig escoltar per la ràdio a un metge de Girona que estava parlant i estava dient que la tercera causa de mort era la soledat.
2: Sí.
1: La primera era l'enfermetat, la segona la pobresa i la tercera la soledat.
2: Val.
1: I la veritat que em va impactar. I vaig pensar, a les dues primeres no puc fer res, però en la tercera sí que puc fer. I llavors em vaig posar en contacte amb una amiga i li vaig comentar, dic, mira, dic, què t'assembla? Dic, fer aquesta iniciativa, dic que el WhatsApp és una eina molt bona per poder portar a terme tot això, per connectar aquesta gent, i li va semblar bé, i llavors vam crear aquest grup. I clar, i vaig anar, pues, anar a interpel·lar a la gent pel carrer, en una, a l'altra, i d'això, i d'això. Sí, tal qual,
2: Molt bé.
1: Perquè és que no tenia res més.
2: I clar.
1: Només la meva voluntat de fer-ho.
2: Sí.
1: I vaig anar a l'Ajuntament, també, perquè ells m'ho fessin arribar de la nostra assistència.
2: Val.
1: I em van dir que no.
2: Ja.
1: Em van dir que no, que protecció de dades, que no sé què, que no sé quantos, i que no. Que no.
2: Val.
1: Això va ser la primera vegada. La segona vegada que va passar que el BEM va haver a Barcelona, que es feia també per barris. Es feia una cosa semblant al nostre, per barris. Jo li vaig fer arribar a l'Alfons d'Esquerra Republicana i l'Alfons d'Esquerra Republicana li va fer arribar a la senyora Montserrat Martí.
2: Val.
1: I aleshores ho vam tornar aquí, ho vam portar al ple, però va portar al ple com a moció.
2: Sí,
1: i
2: és el que dèiem abans. Sí.
1: I tota la gent va votar, per això els hi agraeixo a tot el partit de l'oposició que van votar a nostre favor. I clar, aquí l'Ajuntament es va veure en certa manera obligada una mica, perquè diu, els estarem vigilant, i s'han deixat una sala al Tivoli, que està molt bé com a primer part perquè puguem fer reunions, però no és suficient. El suficient és arribar a aquesta gent, perquè què farem d'una sala si no podem arribar a la gent? La sala no és lo important, l'important és la gent.
2: Val.
1: I per aquí vaig.
2: Molt bé. Així doncs, diguem, el nucli i el gruix del projecte és a través del WhatsApp, no?, que és aquest punt d'unió entre vosaltres. El podem dir, aquest telèfon?
1: Sí, i tant. Doncs,
2: mira, jo crec que el podem anar dient i el podem anar recordant, que aquí sí que el podem dir, si voleu.
1: Sí, sí, sí.
2: És aquest grup de WhatsApp que us uneix una mica a totes, eh?
1: Sí,
2: és aquest punt d'unió i on sorgeixen les propostes i on neix tota aquesta xarxa. Quin és aquest grup de WhatsApp? Jo també me l'apuntaré, sisplau, que el de que tenia apuntat d'altra vegada, però me'l tornaré a apuntar. Digueu-ho, sisplau.
1: El 699...
2: 699...
1: 56...
2: 56...
1: 05...
2: 05...
1: 79...
2: 79... Fantàstic. Aquest és el nucli central d'aquest projecte de Mai Sols, que és on manteniu les converses, on es llancen les propostes i tot plegat, eh?
1: Efectivament, sí,
2: Quants en formeu part avui en dia? A data d'avui, quanta gent esteu inclòs en aquest grup?
1: Que són 23 o 24, no?
2: Bé.
1: Sí.
2: Molt bé. La intenció és ampliar-ho, és obvi.
1: Sí, ampliar-ho, sí.
2: Tot i que hi és un grup considerable, sí, ja, eh? Sí, jo suposo que ja teniu un grup prou nodrit i que ja van sorgir moltes activitats, oi?
1: Sí, sí, sí. Però patim per la gent que no pot participar-hi.
2: Ja, i se'n podia arribar, és
1: sí,
2: cert, és cert.
1: Sí, poder arribar a aquesta gent.
2: Clar, per això aquesta divulgació, que com més àmplia millor, com més oficial millor, i que pugui arribar a totes les persones que ho puguin necessitar. Va, per escoltar una mica la veu a la Maria Cinta i a l'Angelina. Vosaltres com veu arribar aquest grup? Com us va arribar això?
3: Hola, jo sóc la Rosa. A veure...
2: Ah, perdó, sí, he creuat noms.
3: Ah, bueno, vols parlar tu?
2: No, primer. més igual, no era jo que...
3: Que ja m'ha donat la paraula a mi.
2: Rosa, endavant.
3: Mira, jo a través d'una amiga que vaig fer un curs aquí al Vendrell i la tenia de companya a l'escola i em va fer saber d'aquest grup. I jo vaig dir, sí, sí, tant. I va ser com jo vaig conèixer el grup de Mai Sols a través d'aquesta amiga. Ara ella no ve, però bueno, jo he continuat i molt bé. La veritat que fem activitats, qui li agrada s'apunta. Per exemple, els dimarts jo m'encarrego de posar cada setmana una pel·lícula, proposo una pel·lícula per anar a veure juntes.
2: Molt bé.
3: I els dimarts tenim el dia dels jubilats, que ens costa 2 euros.
2: Val.
3: I és una activitat que s'apunta gent, o sigui, som unes quantes i després ens en anem a berenar i a passar-ho bé i a parlar i a tot. I després ja abans els dilluns era quan fèiem les reunions i ara al setembre quan tornem a començar serà els dimecres.
2: Els dimecres. Val.
3: Els dimecres, ho poso a les 4, no?
1: Sí, a 4, sí, sí.
3: A la segona planta del Tívoli.
2: Perfecte.
3: Tornarem a començar al setembre.
2: Molt bé.
3: I doncs molt bé, conèixer gent i tot passes molt bé. Jo visc al Francàs i ho vaig dir a algunes senyores d'allà i també venen, ja formen part del grup, en quedem per anar al Tívoli i ens ho passem bé, la veritat.
2: Bé,
3: jo animo la gent que surti de casa, que no s'estiguin tancats, que surtin, que socialitzin, que és molt bo. Per salut mental i física, per tot.
2: I això, i que el fer-ho sol no sigui un impediment, no? És a dir, em refereixo a que un quan està sol tot fa més mandra, tot costa més de sortir, però en canvi, no?, amb xarxa i amb companyia, i amb això que oferiu des del grup, doncs tot es fa més fàcil.
3: Sí.
2: No? Tot en companyia sempre
3: també
2: és més fàcil.
3: També vam anar un dia a Sitges, ens ho vam passar molt bé, hem anat a Vilanova, vull dir, també hi han sortides, eh?
2: Molt bé, sí.
3: Sí, sí.
2: Sí, sí. I Angelina, ets tu? Sí, ho he dit bé. Explica'ns, en el teu cas, com va ser que vas assabentar d'aquest grup i com és la teva participació?
4: Hola, bon dia, sóc l'Angelina. Pues bueno, jo estava en un puesto i vaig anar-hi a... Mira, quina casualitat, vaig entrar-hi al lavabo i allà va començar tot, al lavabo.
2: Ah, sí, què em dius ara, sí?
4: Sí, sí, sí, sí. Vaig trobar una altra Angelina i llavors, bueno, jo venia d'allí de Calafell i venia d'un dol.
2: Val.
4: Bueno, estic amb un dol. Bé,
2: sí.
4: I llavors, pues, bueno, vau començar, va veure la noia que estava una miqueta sense i patim, patam. Diu, mira, dice, yo soy de un grup que es diu My Source. I me va explicar i jo dic, sí, sí, això, bueno, jo ja m'ho pensaré, però val. Llavors un altre dia la vaig veure i dice, què, estàs més animada? Que t'haig... Dic, pues sí, estic més animada, dic, i llavors tot va començar perquè jo ja dic, venia d'un dol d'allà, de Calafell. Perdona.
2: No, tranquil·la, no pateixis.
4: I vaig començar, vaig conèixer les companyes i des de que estic aquí ha sigut...
2: Que bé.
4: Reviure.
2: Molt bé, que bé.
4: Reviure, perquè tinc molt bones companyes, estic molt contenta, amb unes tinc més
2: clar,
4: més
2: sí.
4: que en altres,
2: sí,
4: però
2: sí,
4: bueno...
2: Sí.
4: En resum, en totes.
2: Fantàstic.
4: Estic molt bé, que fem bé. Moltes activitats, jo faig el que puc, bueno, jo només que a jalar.
2: Bueno, és una cosa, escolta'm, és una bona opció, eh? És una molt bona opció.
4: Jo sempre dic, quan sortim d'algun lloc, vinga, anem a berenar,
2: anem a sopar,
4: no, sigui,
2: anem a dinar. És una molt bona opció.
4: Sí, a caminar ja no, perquè a caminar ja estic més limitada i llavors pues, ja no puc tant.
2: Clar.
4: Però bueno, i llavors, pues... Estic contenta del Vendrell.
2: Ja. Yeah.
4: Però el que no estic contenta, però estic... Me fa molt de fàstic. A un visc, molt de fàstic. Perquè ja no... Jo ja l'he dit a l'alcalde. I he fet un escrit. I llavors... Perquè això diuen que neteixen. No neteixen, no. Perquè jo surto cada dia. I jo dono compte. Jo no he vist un poble com aquest. Al meu carrer. Parlo del meu carrer. De tot el que fan, estic molt contenta i estic bé.
2: Bé.
4: I amb la gent, tot va bé. Però els carrers, escolta, el meu carrer que he vist, com es diu? La...
3: Carretera de Valls.
4: Carretera de Valls. És fastigós. Jo vaig a Sins, perquè me fa molt de fàstic. I llavors no fa un cas. I els contenedors els tinc a prop de l'escala meva. Escolta, i allí les escombraries, les escombraries, i perquè no surto a la nit, perquè ja, però allà d'haver de tot.
2: Sí, sí. De fet, és una queixa recurrent, també és un dels temes... Jo crec que també és un mal endèmic en la majoria de municipis, aquest, també, el tema neteja, el tema
4: bueno,
2: inseguretat...
4: Bueno, però jo, esclar, jo visc allà, i llavors...
2: És evident.
4: Ja ho he dit.
2: És
4: ho he dit i l'he fet a fer al senyor alcalde,
2: sí,
4: però
2: sí.
4: El senyor alcalde passa de mi,
2: Però bueno, molta feina.
4: Resumint, que estic molt contenta de
2: això,
4: My Sol.
2: Anem sempre a la part positiva.
4: Sí.
2: Jo crec que és important, conèixer la part positiva i l'objectiu principal d'aquesta conversa d'avui, que és intentar fer arribar aquest missatge de My Sols a les persones que ho puguin necessitar, el saber que hi sou amb aquest tipus de propostes. També veig que una mica hi ha gent que és més a proposar i a fer, no? Com comentava la Rosa, i gent que, bueno, es va apuntant, no? Una mica
4: no,
2: en aquests perfils,
4: tinc,
2: oi?
4: Jo tinc ajuda i, sobretot, a Rosa.
2: Clar.
4: Rosa m'ha ajudat perquè he passat per un,
2: un
4: moment no bons i llavors sí. Pues, ella sempre dona, sempre està ahí, saps?
2: Clar. Sí.
4: I la veritat que sí, que estic molt contenta, però molt. A totes.
3: Gràcies,
2: a totes. I és el que dèiem, no? Amb aquests perfils de gent que potser, pel que sigui, és més, no? És més oberta, és que proposa, fem, i una mica arrossega més la gent, que una mica entenc que és el que feu vosaltres i potser altres persones que, bueno, s'hi van afegint, no? I van contribuint a participar en les activitats. Entenc, intueixo, pel que aneu explicant, oi? Sí?
4: Sí, sí, mica, mica.
2: Val. Però una mica veig que aquí una mica s'encarrega de coordinar tot plegat són una mica vosaltres, no?
4: Sí,
2: no? La Rosa,
4: sí.
2: La Maria Cinta...
3: No, s'escolta tothom. Qui vulgui fer una proposta, que la faci, i qui vulgui afegir-s'hi, que s'hi afegeixi.
2: Val.
3: És
2: així,
3: Sí,
2: sí. No hi ha cap tipus de... És a dir, no hi ha un compromís en el sentit que
4: no,
2: he d'anar
4: no,
2: tot el que es proposi i jo vull anar-hi,
4: No.
3: Hi ha unes persones del grup que surten a caminar, però surten a caminar fort.
2: Val.
3: Llavors aquestes persones, doncs, qui pot caminar fort, doncs va amb elles, s'ajunten. Qui no pot, doncs ens anem a passejar, sortim una mica, ens adaptem una miqueta.
2: Clar, també, que és el bo també, que diferents propostes es puguin adaptar a les diferents tipologies. Hi ha algú que moderi aquest WhatsApp, aquest grup? Ho feu una mica entre vosaltres, no? Ho entenc?
3: Sí.
2: No, clar, els grups són perillosos també, eh? A vegades els grups... Bueno, es comencen a enviar fotos i aquestes coses, i sé que a vegades heu de sortir d'aquí també.
4: Jo el controlo.
2: Tu el controles, oi?
4: Jo el controlo. Clar. I també voldria dir una cosa, que quan vam vindre aquí no tenien cap company. Ara tenim un company.
2: Mira que bé. Sí. Molt bé, ens n'alegrem, doncs.
4: Es diu Vicente.
2: Ahà, molt bé.
4: I aquí si s'està escoltant.
2: Fantàstic.
4: Vicente.
2: Doncs una salutació al Vicente. Que bé. Això també hem de dir-ho, això està obert a homes i a dones, eh?
3: Sí, i tant que sí.
2: Només cal dir-ho. Però clar, jo crec, i no vull entrar en una guerra de sexes ni molt menys, que les dones són com a vegades més obertes.
4: Molt més.
2: Per això, que sí, els nois, els homes, sempre són una mica
4: més
2: retringuts.
4: Li costa més als homes. Perquè una vegada va vindre un, però no va tornar.
2: Es va espantar.
4: Perquè deia, estava
3: sol.
4: Però si jo de cas.
2: Molt bé. Molt bé. A més, en un moment, només amb aquesta sala de conversa, ja hem anat coneixent les diferents activitats en un moment. No? Cinema, àpats, trobades, dinars, sortides, caminades,
3: passejades,
2: exacte,
3: visitar pobles. A veure, es pot anar fent propostes.
2: Clar.
4: El cine,
2: sí. I això, es fa la proposta per aquest grup, la gent qui vol s'hi afegeix, i suposo que feu aquesta convocatòria, no? Doncs, tal hora, tal dia, tal hora, aquest lloc, quedem,
3: sí,
2: i anem totes juntes cap allà.
3: Exacte.
2: És així, eh?
3: Qui vulgui venir, doncs ja ho sap.
2: Molt bé. Recordem aquest telèfon, aquelles persones que busquin trobar aquest punt de companyia, d'acompanyament, intentar lluitar sobretot com a aquesta solitud no desitjada, el 699-56-05-79. Tornem-ho a repetir. 699-56-05-79. Amb aquests 20 llargs de participants que sou ara mateix. Clar, quants éreu quan vau començar? Quantes dones éreu quan vau començar?
4: Jo sola.
2: Imagina, clar, va partir de tu, Maria Cinta, va partir de tu.
4: Perdona, i quan va començar? Feia poc temps que quan vaig vindre jo, no? Jo vaig vindre al setembre.
5: El 25.
4: Sí. De què? El 25 de què?
5: De
4: 2025. Ah, de l'any.
2: Sí, de 2025. De l'any 25, de l'any passat. Que és, quan veu venir aquí a la ràdio aquella primera vegada, feia relativament poc que havíeu començat.
4: Sí, sí.
2: Clar. Bueno, doncs amb aquest poc temps, o amb aquest any i escaig, heu aconseguit aquest nombre de 24 membres, no? Heu comentat. Home, heu fet molta feina, tot i no poder comptar amb aquest suport més oficial, igualment, a nivell particular, heu fet molta feina. Que jo crec, sabeu què passa? Aquest és un programa on jo intento fer un programa positiu. Intento que el missatge que sorgeixi sempre sigui positiu, i a banda de la reivindicació que hem fet, i aquesta falta de suport que esteu rebent per falta de l'Ajuntament, però sobretot quedar amb aquest missatge positiu, que esteu fent molta feina a nivell voluntari, que esteu, si més no, arribant a molta gent, que faria falta arribar a molta més gent, per suposat, però que mica en mica i passat a passat esteu arribant a molta gent, i això crec que és el positiu, o el missatge positiu que hem de donar en aquesta conversa d'avui. Sí? Hi esteu d'acord?
4: Sí.
2: Sí?
4: jo soc una persona que jo només que lo que es posi en el grup ho faig.
2: Clar.
4: Procuro caminar, no, però el demés m'apunto, però no tinc ni iniciativa.
2: Bueno, ja està bé, no?
4: Però col·laboro amb el grup.
2: Doncs aquesta és la qüestió, no? És a dir, qui proposi i qui s'hi afegeixi, tu en aquest cas és que t'hi afegeixes, que està molt bé,
4: sí,
2: perquè si ningú no s'hi afegís, no hi haurien propostes. No, així que una cosa una mica lligada a l'altra. Digues, Rosa.
3: Jo tinc que donar les gràcies al grup, perquè nosaltres som... Hi ha unes quantes que som del Francàs. I allà ens falta transport.
2: Val.
3: El diumenge no podem quedar perquè no podem anar al Vendrell, no hi ha bus. I el dissabte el tenim fins a les 4:06, ara perquè tenim el pas bus, però després ja ens el treuen quan comencen els col·les. I gràcies al grup es va aprovar per tots els partits, ho va portar Esquerra,
4: sí,
3: ho va proposar l'Alfons, ho va dir a tots els grups, que ens arribés la llançadora al Francàs. La llançadora va de dilluns a diumenge i és el que necessitem en el Francàs, perquè la llançadora es va fer com un servei els barris marítims per connectar el Vendrell amb els barris marítims. I el Francàs és barri marítim, però la llançadora no ens arriba.
6: Val, doncs
3: llavors nosaltres no tenim problemes per quedar amb el grup, perquè és que els diumenges festius, fagin el que fagin al Vendrell, no podem anar.
6: Sí, sí.
3: I així està demanat, però no ens arriba el servei de la llançadora.
2: Una demanda més des d'aquest espai, que es pugui ampliar aquest servei, que tan bé funciona.
3: I està aprovat, eh?
6: Sí, sí, sí,
3: està aprovat per tots els grups.
6: Sí, sí, s'ha de posar en marxa.
3: La llançadora és un èxit, dit per l'alcalde, que fa un any, ara fa un any que es va posar en marxa, i tot i sent un èxit, no el van posar al servei fins al francàs. I això és una discriminació que tenim i volem igualtat.
6: Sí, doncs
2: un altre missatge que llancem des d'aquí. Gràcies a les tres per venir, de veritat, i recordar i ajudar-nos a conèixer una mica més aquest grup, aquest Mai Sols. Gràcies, que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies a tu.
6: Adéu.
8: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí al 107.1.
9: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
10: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Doncs vinga, seguim, continuem en directe amb força contingut, que és com ens agrada sempre, i justament donant a conèixer i explicant en totes aquestes situacions que sempre són bo de tenir present. I de fet, ara continuarem, perquè continua el contingut. Sí que és cert que no hem pogut anar cap a l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, però que bé, ens portarà aquesta tercera i última part de programa amb una secció ja habitual de

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.
3: La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: secció literària habitual, justament des d'aquesta entitat com a Ruga Literària, que ens permet no només conèixer l'activitat, les propostes i allò que van fent, que és molt, des d'aquesta pròpia entitat, amb el foment dels llibres, la lectura, l'escriptura i, sobretot, qui ho fa possible, els seus escriptors i escriptores. Doncs avui torna a ser el cas de conèixer una de les escriptores que formen part de Com a Ruga Literària. De fet, és una escriptora que ja ens ha acompanyat en altres ocasions presentant els seus llibres, però hi ha novetat i per això torna a passar una mica per aquí. Montse Jané, molt bon dia.
1: Hola, Pere, molt bon dia.
0: Com doncs, estàs?
1: Molt bé, sí? I encantada de tornar a ser aquí.
0: Fantàstic.
1: I bé, per parlar-te una mica, ja em preguntaràs, però sí, home, de l'últim llibre.
0: Sobretot, sobretot. Home, sempre intentem portar aquest punt d'actualització, no?, del que aneu fent els escriptors, sempre intentem no només recollir una mica la vostra bibliografia, que moltes vegades és molt àmplia, sinó també recollir les novetats o els darrers llibres, que potser sempre són els que estan més presents, no?, sense desmereixer els inicials, però sempre s'intenta fomentar i promocionar els últims, no?, en certa manera, que sí, Montse?
1: Clar, és una mica l'evolució nostra, també,
0: clar,
1: no?, perquè no és el mateix.
0: Sí.
1: Quan vaig escriure el primer, que era el 2022, qui era jo en aquell moment...
0: Clar.
1: Que aquí sóc ara,
0: sí,
1: bé, és un no parar, l'aprenentatge continua, les experiències...
0: Sí,
1: ara vull fer una segona edició del primer, però incorporant un capítol de, doncs, bueno, de com he viscut les meves experiències fins ara.
0: Sí,
1: perquè, clar, sóc una altra persona.
0: No, clar. Aquest primer llibre, allò que ho va canviar-ho tot, no? Entenc, Montse, sí. Que va ser Vivir a tope,
1: Vivir a tope.
0: És on tot va començar, perquè, de fet, va ser el primer llibre dels primers del que havies escrit.
1: Va ser el primer. Jo era molt lectora, ja ho vaig explicar, superlectora, però no, tot i que he treballat tota la vida escrivint,
0: sí. Val?
1: Però no literatura. I no m'havia plantejat mai escriure. I va ser, bueno, a l'explicar la meva experiència amb aquest llibre, doncs aquí se'm va destapar una mica el cuquet.

0: després, com que ja estava jubilada, doncs tinc una miqueta més de temps per escriure, tot i que jo no sóc d'escriure cada dia, tinc temporades que estic més inspirada o creativa, on tinc més ganes i escric més. Jo sempre dic que els meus llibres els escric des del gaudir, no és per una obligació, és un hobby, i per compartir pues, el que penso que és interessant, per crear consciència, perquè la gent, doncs, bueno, uns als altres ens podem ajudar una mica amb les nostres experiències.
1: Val.
0: Jo he passat una crisi, que en el meu cas va ser una malaltia, dues en concret sèries, i bé, les he superat i aquí estic, i penso que val la pena, val l'alegria compartir-lo amb qui vulgui escoltar-ho, doncs per donar ànims,
1: clar,
0: perquè
1: clar.
0: La gent sàpiga que se n'en surt, que hem de posar de la nostra part sempre, i que bé, hem de confiar en que tot anirà bé.
1: Sí, i tant. Home, sempre jo crec que la mirada positiva davant de qualsevol situació sempre és importantíssima. És evident que davant de la malaltia i davant de la salut encara més.
0: Exacte.
1: No, encara que a vegades costa, perquè no és fàcil, també ho hem de dir, no només per pensar-ho ja ho farem, sinó evidentment que hi ha una feina, hi ha un treball interior i propi d'intentar sempre trobar aquesta part,
0: o
1: la sortida més positiva,
0: Sí, d'actitud també.
1: Sí, d'actitud, correcte,
0: El problema hi és, tant si és una malaltia o qualsevol tipus de crisi,
1: sí.
0: El problema hi és, però depèn com tu ho encaixes, pues, bé, ho pots viure diferent, tot
1: sigui
0: la mateixa situació.
1: Clar,
0: és el que diem, la perspectiva des d'on la mires.
1: Molt bé.
0: I bé, aquí estem.
1: Que de fet, aquests dos primers llibres inicials, Vivir a tope, després va venir Por y vida,
0: sí.
1: Una mica és un recull d'això que ara m'estem explicant i que tu deies, a partir d'aquesta vivència negativa d'una malaltia superada, que és a dir que en principi ja podem trobar aquest missatge positiu, és a dir, una malaltia superada també sempre és un missatge positiu. Els llibres recullen això, suposo, no? Aquesta part emocional, vivencial i inclús espiritual.
0: Exacte, sí. El tercer és més temàtica espiritual. Ara després us ho explico. Por y vida és un oracle. Llavors, jo amb Vivir a tope vaig compartir vivències, eines i moltes reflexions vitals, i llavors aquestes reflexions vitals les havies d'anar trobant al llibre. Vaig fer un recull en forma de poemes amb una reflexió també final que serveix d'oracle. Això que vol dir que l'obres a l'atzar i treus el teu missatge del dia, o
1: val,
0: o pots llegir-lo evidentment amb continuïtat, però bé, és una manera també divertida de fer-ho, de dir, bueno, mira, vull a veure què em diu l'oracle. I totes són boniques, positives, i em diu la gent que encerten una mica el moment en què et trobes.
1: Val.
0: I llavors tu, amb aquests missatges, doncs, pots reflexionar o bé, el que tu vulguis.
1: Sí.
0: També els acompanyo, alguns d'ells, amb un decret. Un decret vol dir, per exemple, una afirmació positiva que tu vagis rememorant durant el dia. Bé, és una mica per mantenir aquest estat d'alegria positiva.
1: Exacte. Inclús recordo que en altres ocasions aquí a la ràdio ja ens vas llegir inclús algun dels oracles, també ho recordo, que vam fer-ho.
0: Ara el tinc en català, l'oracle. Ja no recordo quan vaig venir, si el tenia, però és el primer que vaig traduir.
1: Val, crec que ens vas anunciar que ben aviat el trauries en català.
0: Doncs
1: més o menys era per aquelles dates.
0: Ja és matèria, va sortir per Sant Jordi de l'any passat.
1: Molt bé.
0: Aquest Sant Jordi ha tret l'espiral de tu vida, que està en castellà de moment. Vull fer aquesta segona... Els meus projectes són aquests ara. La segona edició de Vivir a tope amb aquest capítol i traduir-lo.
1: Molt bé.
0: També m'agradaria trobar el moment per traduir l'espiral de tu vida, que aquest ha sortit ara per Sant Jordi, el dia 9 d'abril en concret.
1: Molt bé.
0: Perquè em feia molta il·lusió estar a la parada d'escriptors a Vilafranca,
1: sí,
0: que m'ho passo molt bé amb els companys.
1: Home, clar, és un punt de referència pels escriptors, no? El dia
0: sí,
1: de Sant Jordi.
0: Sí, com que jo visc allà a la zona, bé, conèixer gent, i és molt entretingut, i amb els companys, i
1: molt
0: tal.
1: Bé.
0: Bueno, igual que les fires aquí com a Ruga.
1: Ara a l'estiu
0: no vinc perquè fa aquesta calor que a mi em costa molt la calor, m'aixafa molt i llavors me modero. Però a l'hivern, quan es fan fires per Nadal i per Sant Jordi i totes aquestes, doncs quan són aquí participo en totes.
1: Fantàstic.
0: Perquè m'agrada molt, hi ha molt bon ambient entre escriptors, el públic. Bé, us convido a tots a venir quan fem fires.
1: Exacte, que vagin a conèixer els autors i les autores personalment, que també és molt gratificant,
0: Sí.
1: Conèixer allò, la mà que ha escrit allò que segurament n'hem pogut llegir. Anem directament, ja, o anem una mica més cap a aquest, l'espiral de tu vida, que és el darrer llibre, com dèiem. Explica'ns, què hi podem trobar? Ja ens has dit, o ja ens has avançat, que sobretot tema espiritual, eh?
0: Sí. Aquest és un recull de temàtica espiritual, ara ja m'he llançat del tot.
1: Molt bé.
0: Perquè penso que bé, que és una cosa que fa falta per trobar-nos en nosaltres mateixos, per aprendre a viure, que tots som esperit, val? I he fet com un encimil en alguns capítols, després parlo d'altres coses també, com és pues, l'autoestima, l'agraïment, el poder creatiu de tots, el viure al 200%, bé, una mica de totes aquestes coses, però he fet un símil com que tots transitem per unes rotondes.
1: Ai, ostres!
0: La rotonda de la vida.
1: Val, d'aquí l'espiral, no?
0: D'aquí l'espiral, perquè tal com anem superant rotondes, també pugem de nivell, i l'espiral es va, diguéssim, estretant fins a arribar a la cúspide. Al cim. I bé, que a vegades costa entrar a les rotondes, igual que ens passa a la carretera.
1: O sortir-ne també a vegades.
0: I sortir-ne també. A vegades costa, i si no sortim, doncs ens han de donar la patada, perquè quan ja toca sortir, és que has de sortir.
2: Clar.
0: Però ens aferrem a vegades, bueno, a el que tenim, a la zona de confort, a el conegut, tenim pors, i tot això fa que ens quedem. Allò que dius, mira, que em quedi com estic, però no sé el que hi haurà després, perquè ens fa por una mica la incertesa. I quan ens donem compte que no hi ha res cert, perquè la vida és aquest moment, és a l'aquí i ara, d'això també parlo, doncs, bueno, una mica que perds la por a la vida i dius, vinga, va, doncs què pot passar? Jo sempre quan haig de fer alguna cosa així una mica descabellada, penso que és el pitjor que pot passar. Pues que no surti bé o que tal, que qual, doncs vinga, provem-ho, perquè si no proves no ho saps.
2: Yeah.
0: A més, l'experiència porta la consciència. I llavors, si no experimentem, si no provem coses, ens fa molta por equivocar-nos. I si no provem no ho sabem. És que a més ens quedaríem estancats. La vida és com l'aigua, que ha d'anar suelta i... i tot ha de fluir i ha de córrer. I si no ens quedem com aparats, val? Per això sempre hem de buscar doncs, un motiu per viure, alguna cosa que ens agradi per fer. Això també parlo de les passions de cadascú, que cadascú té els seus, bueno, aquells hobbies que li agraden, que no cal que siguin gran cosa, eh? Vull dir que poden ser coses petites, però no ens ho permetem.
2: Yeah.
0: Perquè no hi ha temps, perquè primer són els altres, perquè... tu a la cua sempre.
1: Sí.
0: Què passa? Pues que al final entres en un estat d'insatisfacció que això pot ser pot fer que em malalteixis a la llarga, perquè clar, et crea pues, una negativitat o un malestar o un... això que estàs com a desmotivat. Ara no em surt la paraula, val? Que això no es bo per ningú. La vida és motivació i és alegria i tot i que ens passen coses a tots, val? Que dius desagradables, però això li hem de donar pas i després de la pluja sempre surt el sol.
2: Val.
0: I avançarem que tot és temporal. I cal no aferrar-se a les coses negatives sinó a les positives. I com ho podem fer? Agraint. És que jo sóc fan de l'agraïment.
1: Val, sí.
0: Ahir escoltava l'altre dia, ahir o abans d'ahir, una doctora que s'ha decantat una mica per la medicina diferent, quàntica, em diu. I deia al final que, com a últim consell, agraïment.
2: Ja.
0: Que dius, veus, és que anem ben encaminats.
1: Val, sí.
0: És que mentre agraeixes no pots queixar.
1: Correcte. No, i és un exercici, realment, això, amb aquest punt espiritual i emocional, no? L'agraïment sempre és positiu, crec.
0: Sempre tenim alguna petita cosa per estar agraïts, i això fa que canviï tota l'energia teva.
1: Clar.
0: Perquè si no entres en aquell bucle de quedar de la víctima,
1: val,
0: saps?
1: Clar.
0: De pobre de mi, que només em passa a mi, que només em passen coses, a tots ens passen. Però és l'actitud.
1: Val.
0: És l'actitud que tu tinguis.
1: És com la força del somriure. És a dir, no? És a dir, tu vés a... Jo convido la gent que ho faci, a vegades n'hem parlat, vés a comprar pa amb un somriure. Entra a treballar amb un somriure. Puja a l'ascensor amb un somriure. Jo què sé, vés a l'oficina d'Hisenda amb un somriure. Que tot canviarà, n'estic convençut.
0: Sí.
1: L'actitud de com et tractaran canviarà.
0: És que somriem poc. Jo procuro fer-ho molt, però a mi és que em surt natural, però sóc molt feliç.
1: Correcte.
0: Tot i que no vol dir que no em passin coses.
1: Sí.
0: Però això passa perquè connectem amb la gent per vibració. Llavors, si tu estàs de bon rotllo, qui et trobes connectaràs amb el bon rotllo d'aquesta persona. Igual ve una darrere que està malcarat o malhumorat o... i treu el pitjor d'aquella persona, perquè energèticament connectes. Uh-huh. Val? Llavors, jo quan me trobo algú així que dius, uf, com m'ha entrat de malament, em reviso jo, de dir, a veure, com estàs tu, que t'ha entrat aquest d'aquesta manera, ja. Saps?
1: Clar, clar, clar, clar, és cert. Qui diu somriure, diu això, aquesta actitud, de sí. Bé, el més positiva possible i de, bueno, això, de sempre amb aquesta mirada endavant, no? Aquest cap alt, en certa manera, no?
0: Exacte. Bé.
1: I clar, llavors aquest nou llibre, aquesta, La inspirat de tu vida, també va una mica cap aquí, també, no? Sobre que les teves pròpies experiències, les teves pròpies reflexions, els teus consells, no? Va
0: sí,
1: per què?
0: Sí, bueno, parlo una mica de lo que és totes aquestes coses que jo he après, que entre cometes espiritualitat o autoajuda, que són com reflexions o capítols, diguéssim, per viure bé.
1: Val.
0: I tracto una mica de tot, tot el que m'ha semblat en aquest moment. Estic molt contenta del resultat, espero que la gent li agradi i que, bueno, que en tregui profit també,
1: val,
0: no?
1: Val,
0: que es pugui
1: sí,
0: aplicar alguna cosa que a vegades ho sabem, però no ho fem.
1: És
0: no és que jo vulgui dir és que més que ningú no, el que passa és que va molt bé que t'ho diguin.
1: Ja.
0: Jo, tot i que escric coses d'aquestes, fa molts anys que llegeixo autoajuda i continuo, sempre en tinc algun d'aquest tipus, diferent. També llegeixo novel·les i altres coses, però d'aquests així, inclús... soc de les que rellegeixo. En tinc alguns que, clar, quan els vaig llegir, que igual fa 20 anys, penso, aquest l'haig de tornar a agafar, perquè ara jo sóc diferent també,
1: clar,
0: que tens una lectura diferent o li treus més suc, per dir
1: sí, cosa.
0: Llavors, mira, et vull llegir ara que l'obris, m'ha sortit.
1: Molt bé.
0: Entra el llibre dient, no estàs perdido, solo estás girando para encontrar. El cicle de la rotonda.
1: La rotonda i l'espiral.
0: I és el que fem.
1: Sí,
0: girar, perquè no sabem, perquè tal, i bé. I quan ens decidim a saltar, saltem, i si no decidim, pues la vida ens dona una sotregada.
1: Correcte.
0: I surts volant.
1: Exacte, t'acaba empenyent, no? Perquè,
0: sí.
1: Perquè surtis d'una manera
0: sí.
1: o altra, eh?
0: Llavors, si n'ets conscient, és millor... pues veure i també enfocar-te cap a el que vols a la vida,
1: ja.
0: Saps?
1: Sí.
0: Perquè
1: sí.
0: A vegades és que no ens van bé les coses perquè no hi posem foco. S'ha de posar atenció amb el que volem, ens dispersem. Jo sóc molt dispersa també, per això t'ho dic. És un aprenentatge que he tingut de fer. Com ara amb l'escriptura, centra't en un. No pots tenir 40 fronts.
1: 50 idees, no.
0: No, perquè...
1: idea per idea, no?
0: Sí, perquè si no em disperso i llavors no... és millor així.
1: Sí.
0: Poso el foc en una cosa i, bueno, com amb això, amb la vida en general, no?
1: Molt bé. El llibre està per capítols? Com...
0: està per capítols.
1: Cap per capítols.
0: Mira, vols que... a més, una cosa curiosa que té el llibre, que no t'ho he dit, bueno, cada capítol té una cita d'autors, que a mi soc fan de les cites, m'agraden molt, tots hi són. I té també a cada capítol com una introducció molt curteta dels arcanos del tarot. Perquè el tarot té molta simbologia. Jo sóc una mica fan de lo que significa i tal, i és com el camí de l'heroi. I aquest llibre l'he volgut enfocar per aquí. Que estem a la rotonda i pugem a l'espiral, però és el camí de l'heroi. Vull dir, des de que tu comences, neixes, i comences a fer... fins que arribes, diguéssim, a la teva màxima realització.
1: Val.
0: I bé, mira, com a curiós.
1: Molt, eh?
0: Al final he posat també, que em va fer gràcia, una carta a mi alma, que vaig una mica... em va xocar molt que una altra escriptora de Comarruga, publicitant el seu llibre, resulta que també havia posat una
1: la
0: carta
1: mateixa...
0: a mi alma.
1: Val.
0: La Margi, no recordo el cognom. Li vaig dir, jo també he posat una carta a mi alma.
1: Bueno, és un bon exercici, no?
0: Això
1: personal.
0: Com a tancament.
1: Clar, és un bon exercici personal.
0: I penso que és una cosa que tots hauríem de fer. O sigui, entrar dintre teu i parlar amb tu mateix, amb la teva ànima, de dir, t'escric, què és el que vull, què és el que... saps?
1: Val, sí.
0: Bueno, per una mica autoconèixer-te, perquè a vegades surten coses que ni t'esperes, i al final jo ho he publicat, doncs, perquè serveixi una mica com de guia, no? amb qui llegeix el llibre, però que és una cosa que és per tu. I llavors, és igual els disbarats que hi puguis posar. Val?
1: Sí, no, clar, és per tu, eh? No, exacte, és per tu. Com més sincer, millor.
0: Sí,
1: entenc.
0: Igual que dic que tothom hauria d'escriure les seves memòries, perquè és molt maco fer un recull de les teves coses i posar-les en un llibre, perquè avui en dia amb l'autopublicació, aquests llibres meus són autopublicats a Amazon, és molt fàcil tenir el teu llibret amb les teves memòries i publicar-lo pels teus descendents. A mi m'encantaria, sempre ho dic, tenir unes memòries de la meva família, de com vivien llavors i les seves reflexions. I...
1: Sí.
0: Bé, abans no es feia, a no ser que fos gent molt important o molt... Però ara la gent normal...
1: Sí, de fet l'edició s'ha democratitzat, n'hem parlat en moltes ocasions, i també de fet és una pregunta recurrent que sempre us fem com a escriptors i escriptores que sou, que és com aquest procés d'edició, que com dèiem avui en dia, i per sort, doncs hi ha moltes maneres d'arribar a publicar en autoedicions o amb editorials una mica doncs més petites o orientades justament cap a escriptors, doncs amb una capacitat més reduïdes, que no sé com en dir-ho, sense haver de desmereixer-ho.
0: És
1: a dir, que no cal vendre molt, ni cal estar a les grans llibreries, ni ser un best-seller per poder publicar, que realment a vegades el que voleu i el que us agrada als escriptors i escriptores, que és realment publicar i poder arribar al màxim de lectors possibles.
0: Jo, a veure, estaria encantada de ser best-seller.
1: Bueno, clar, evidentment, però això ja arribaria en el cas que arribés.
0: La satisfacció meva, quan vaig escriure el primer, bueno, va ser algo... que a tothom ho recomano que es faci un llibre. Però clar, és la satisfacció que et dona.
1: Sí, després, mira,
0: vendràs més, vendràs menys, llegiran més, que clar, tot escriptor vol que ens llegeixin, no?
1: Clar.
0: Però bé, jo sempre dic que els meus llibres arriben a qui tinguin que arribar per vibració.
1: Molt bé.
0: Val? El que vulgui enfonsar-se en aquests temes o investigar o saber una mica o comparar el que sap amb el que jo puc explicar, val?
1: Clar.
0: Doncs arribarà.
1: Sí.
0: I ja està.
1: I acabarà arribant
0: no
1: d'una manera o altra. Acabarà arribant d'una manera o altra. Tot i això, ara que parlem de l'edició, com ha estat el teu cas? Ja sé que tu has preguntat en les altres ocasions. És autoedició, no?
0: Sí.
1: En el teu cas.
0: Autopublicació, crec que es diu.
1: Autopublicació, correcte.
0: Jo faig el llibre, ho escric, i llavors tinc una persona que m'ho maqueta, que en aquest cas és una companya escriptora que també vas entrevistar no fa massa, crec, la Christine Tales.
1: Sí.
0: És que té un llibre, no, una mica així... complicadet, perquè és com a, bueno, com a més fashion, no, per dir algo. I llavors ella me'l maqueta i me'l puja a Amazon, perquè jo no en sé. La portada, l'última me l'ha fet ella també.
1: Val,
0: molt
1: bé.
0: I bé, molt satisfeta.
1: Fantàstic, que bé.
0: Perquè...
1: Que bé. I a partir d'aquí aquestes publicacions les podem trobar...
0: Les podeu trobar a Amazon.
1: A Amazon, val.
0: I si us interessa contactar amb mi, gent de la zona, doncs estaré a les fires o per Instagram, si em dieu, o pel meu correu electrònic, que és viviratopetuvida@gmail.com. També em podeu contactar i si sou de la zona ens trobem i fem un cafè o us l'envio.
1: Fantàstic, clar. Perquè també estàs a xarxes, no, també?
0: Estic a xarxes, estic a Facebook... estic a Instagram.
1: Molt bé.
0: I tinc canal de YouTube que hi vaig posant com, bueno, aquestes xerrades o si faig alguna presentació o alguna coseta, ho vaig penjant al canal de YouTube perquè, bueno, així queda constància allà.
1: Fantàstic.
0: Per quan sigui famosa.
1: Molt bé, exacte. Aquí tot recollit, eh? I que puguem tenir hemeroteques per poder consultar-les.
0: Sí,
1: fantàstic, molt bé.
0: I, bueno, perquè saps què passa? Que avui en dia, si no estàs a les xarxes,
1: no
0: et coneixen.
1: No,
0: jo abans era molt reàcia i era d'aquelles que m'amagava una mica, que a darrere de tot que no em veies massa, però és que dius, bueno, és que si no et coneix ningú i si ets escriptora i vols que et llegeixin t'has de donar a conèixer.
1: Clar.
0: I ahí estamos.
1: Molt bé.
0: Que anem fent.
1: Fantàstic, que bé. Doncs mira, no hi ha 200 a 3. Montse, és a dir, que ja has vingut una tercera vegada, crec,
0: sí.
1: Entre tele, ràdio, cosa que ens agrada moltíssim.
0: Vaig venir a
1: Mosaics.
0: Mosaics
1: a la tele.
0: Després un dia també aquí a la Calaixera, quan encara no tenia aquest tercer, i el segon el tenia en castellà, potser només, no recordo.
1: Sí, així era.
0: I bueno, ara per tercera vegada.
1: Però això que no hi ha... No, perdó, no hi ha quarta sense tercera, ara diem-ho bé.
0: Sí.
1: No hi ha quarta sense tercera, així que quan sigui i quan hagi de ser, nosaltres encantats que ens tornis a acompanyar, de veritat.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Montse.
0: Vols que llegim algun poema
1: de
0: despedida?
1: Seria la millor manera d'acabar, i tant, sisplau.
0: Un poema de l'oracle a l'atzar.
1: Vinga,
0: ha sortit... Jo flipo, eh? Gratitud.
1: Ah, mira.
0: El 182.
1: Molt bé.
0: Parlant de gratitud.
1: Sí.
0: Va, vinga, som-hi. Agraeix per totes les meravelles que tens en la teva vida, al teu entorn. Accepta tot el bo que està per venir. Agraeix la teva abundància, la teva magnificència. Ets un ésser superlatiu, grandiós, poderós. El moment és ara. Creu en el teu poder i confia que tot està bé. Accepta amb amor el que et passa i tingues fe que tot anirà bé. Envia amor a les teves cèl·lules, al teu cos. Estima't. Estima la teva persona i accepta't tal com ets. Agraeix per ser un ésser magnífic. També pels teus errors que van servir per créixer. L'energia de l'agraïment és de molt alta vibració. Sentir-te agraïda farà que et sentis bé. Aquest és el missatge del dia per l'audiència.
1: Oh, que bé.
0: Guai.
1: Doncs acabem amb això, que no podem superar-ho. Gràcies, gratitud per
0: venir. Gràcies a tu per l'entrevista. I a tota, salutacions a tot el Vendrell, que jo sóc vendrellenca.
1: Sí, tant, ets nascuda al Vendrell, eh? Sí? Nascuda al Vendrell, cert. Fins aviat.
0: Adéu.
2: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Volem operar. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
2: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
6: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
7: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: I sempre en tot aquest punt de promoció i de recomanacions, m'atreviria a dir també, aquesta recomanació que estem fent una temporada més, que és aquest espai, aquest lloc on estem convençuts que tota la família sempre us poseu d'acord per anar-hi. És evident, PortAventura World, PortAventura Club, que ha estrenat una nova era, és allò, els passis de temporada, però que ara té una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis renovada, com per exemple el nou Pioneer Pass, el més exclusiu i el més premium. Així que, com dèiem, us animem i us recomanem que els descobriu a través de portaventuraworld.cat. Així de senzill.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Calaixera, un programa on hi cap de tot.

0: dos quarts i mig de 12 ja. Participació, trucades, canals habituals que ja coneixeu i que avui sí ja tenim aquesta força estona per poder fer-ho, per poder xerrar, comentar, saludar i posar una bona combinació musical o almenys posar aquelles cançons que ens demaneu i que si són dedicades, o millor que millor. 977 15 70 69 977 15 70 69 o missatge de WhatsApp al 686 101 101. I va, que anem ja cap a les primeres trucades. Bon dia.
1: Ja sóc aquí, Pere.
0: Jan Papalet, què diu vostè, senyor?
1: Sí, jo he trobat que vostè cada vegada que entrevista un escritor o una escritora...
0: Sí.
1: Sembla que siguis... Que tu tot hagis passat tota la vida fent llibres. Sí, perquè saps... O sigui, entrevistes aquesta gent i és com si tu fossis un d'ells.
0: Ja. Sí, clar, com que fa els dies que parlo amb ells que... Sí.
1: Ets un crac, Pere, amb els escriptors i escriptors.
0: Gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: No, de res, home. Anem pel nostre, Pere.
0: Vinga, vinga, digues.
1: I hi fa un mòbil que diu està confinat una part de Cubelles i una part de Cotllit. Què passa, que també
0: no? No, va ser res, va ser... Potser no va arribar ni a mitja hora que va estar confinat per un incendi a Costa Cunit. Res, res, no va ser res.
1: Bueno, doncs anem al nostre, Pere.
0: Vinga.
1: El nostre estimat Pep Bandelló, que el cel sigui...
0: Sí.
1: Quina cançó li agradava més a aquest xicot?
0: Ostres, doncs, jo crec que no tenia un estil de música concret, però jo crec que les habaneres, li agradaven força, les habaneres, crec.
1: Però hi ha una cançó que li agradava, que no sempre em deia a mi, aquella de l'emigrant de...
0: Val, del...
1: Emilio Vendrell,
0: sí, sí, sí, sí, molt bé.
1: Aquesta li agradava. Aquesta, si posem aquesta. La Santa Espina també li agradava molt.
0: Sí, sí, sí, sí, molt bé.
1: Aquesta, si posem una... en honor del nostre estimat Pep.
0: Doncs vinga, això ho farem. Posarem aquest emigrant, a veure si trobem la versió de l'Emili Vendrell. I tant. Fantàstic, doncs això ho farem, Pep.
1: I aquesta també li agrada molt el Pep i la seva senyora.
0: Sí, molt bé. Molt bé, Jan, gràcies.
1: Doncs vinga, que vagi tot bé i fins demà.
0: Fins demà, una abraçada, que vagi bé. Adéu-siau, adéu.
1: Calaixeres i la cuina.
0: De part teva, Jan. Adéu. Hola, bon dia.
2: Bon dia, estimat.
0: Què tal, Maria Dolors? Com estàs?
2: Aquí estem passant una miqueta de calor.
0: Sí?
2: Perquè tinc aquí els treballadors...
0: Molt bé.
2: Els pintors pobres que estan...
0: Ai.
2: Que com que és un àstic encara fa més calor, però
0: clar,
2: bueno...
0: Clar, pobres, m'ho
2: ja mirem de tenir tot obert.
0: Sí.
2: Posa una cançó fresqueta pel pintor... Pintor que pintes con amor, digo jo.
0: Molt bé. Quina cançó li podem posar? Quina cançó li podem posar?
2: No sé. Que t'agrada algun estil de cançó, Armando? T'agraden totes, que siguin alegres? Bueno, doncs ja està.
0: Pues va.
2: Una cançó alegre.
0: Doncs buscarem alguna cançó alegre que els ajudi, pobre, a passar la calor amb aquestes feines que ja són prou complicades.
2: Ja ho tenim tot obert i això, però bueno, clar... És el que passa.
0: Clar, molt bé.
2: Bueno,
0: doncs buscarem alguna cançó, una cançó ben xula. De seguida ho fem.
2: Molt bé, carinyo.
0: D'acord?
2: Vale, doncs fins demà.
0: Vinga, fins demà. Gràcies, adeu, que vagi bé.
2: Gràcies, petonets i abraçades.
0: Igualment, igualment.
2: Adéu.
0: Adéu, adéu, adéu. Doncs ja tenim aquestes primeres peticions musicals i que ara de seguida les anirem a buscar.

Dit i fet, ja està això. Aquesta primera petició musical que ens ha fet el Jan Papalet, a la primera trucada que hem tingut abans de la Maria Dolors, aquesta cançó tan especial dedicada novament al gran Pep Bargalló, sobretot. Una cançó que consta que li agradava al Pep, és una cançó clàssica cantada per l'Emili Vendrell, com és La Migrant.

977-15-70-69, telèfon de participació que ja coneixeu, a la vostra disposició encara en aquesta recta final de programa, i missatge de WhatsApp al 686-101-109. I val, i posem aquesta cançó cap a... No li hem preguntat el nom, també, hem sigut una mica maleducats, eh? Cap al pintor que té... O els pintors, no sé quants n'hi ha, que té la Maria Dolors a casa, que hi estan fent feina i que estan passant, pobra, doncs, molta calor. Bé, ha dit que li agradava qualsevol estil de música, tampoc no desconec quina franja d'edat tenen, però bé, posem aquesta, que és prou animada, una cançó de Joan Dausà i Mama Douxa, i que, de fet, també ho està petant. Aquest estiu, que és aquesta que sona. Papi, posa-la al disc. Doncs vinga, cap als pintors de casa de la Maria Dolors. Juli.

0: Valentina, porta'm un tele.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
2: I parlant de cançons que ho estan petant, almenys així de cara nostra, de casa nostra, hi ha aquesta cançó que ara fa dies que no escoltàvem, tot i que l'estem posant molt últimament. A més, perquè és la Ludwig Band, perquè és un dels grups que estarà per Festa Major, ara d'aquí un parell de setmanes, encara no. Què dic, un parell de setmanes? Res, setmana i mitja. És això, la Ludwig Band, amb aquesta cançó que no para de sonar. Xavier, el tècnic de so.

0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: Res, ja gairebé ho tenim, això, un parell de cançons més i ja posarem el punt final, però encara podeu participar, encara podeu trucar-nos al 977 15 70 69, encara podeu demanar alguna cançó més abans d'arribar al migdia i encara ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101.
2: T'adora, em poso al lloc, vull temps.
1: Aquesta és la cançó que enceta ja nou treball i nova gira dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: I amb això ja acabarem. La cançó que ens posarà la cirereta final a tota la calaixera d'avui dimecres, aquesta cançó de l'Alfred García, és la seva última cançó. Vine'm a buscar. De fet, també explicar-vos, perdoneu, que demà dijous i divendres tindrem una calaixera diferent, no podrem estar en directe per raons logístiques. Així que us deixarem dues calaixeres especials, recopilant bons moments de programa, i en directe tornarem dilluns, puntuals, a partir de les 9, tot i que demà, tant com divendres, també estarem puntuals a les 9, Però dilluns ja amb més contingut i en rigorós directe. Gràcies per ser-hi i gràcies per fer-ho possible. Que vagi molt bé.

0: Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que no s'ha de triar entre invertir en defensa o en drets socials. Ho ha dit en la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya.
5: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
4: En aquest mateix acte, el govern ha anunciat que establirà oficialment el 28 de maig com el Dia del Tercer Sector Social de Catalunya. I Salut retardarà fins al dia 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per l'endarreriment de la producció de les vacunes de la grip. El canvi ve després que l'OMS hagi recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal. Per compensar-ho, Salut obrirà les cites a finals de juliol i impulsarà una campanya específica per vacunar mestres i professors. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han pujat, han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda en el 2,9%. I la meitat de les pimes catalanes ha frenat decisions de creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors, segons un estudi de Pimec. L'informe apunta que un 28% d'empreses ha renunciat a ampliar plantilla i que el 67% ha vist com algun candidat rebutjava una oferta laboral per dificultats per trobar habitatge o assumir-ne el cost. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya. Al litoral, a més, la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat pot accentuar encara més la calor. I Barcelona prepararà un simulacre de calor extrema per comprovar com respondria la ciutat davant d'un escenari de fins a 50 graus. La primera fase començarà aquest estiu i servirà per analitzar la resistència dels serveis municipals, els equipaments públics i els protocols d'emergència. L'objectiu és detectar punts vulnerables i millorar la resposta davant d'onades de calor cada cop més intenses. I pel que fa al risc d'incendis, Protecció Civil eleva a 111 els municipis amb el Pla 4, amb el Pla Alfa a nivell 4 i 273 al Pla Alfa número 3. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Volem Òpera, amb la participació d'Òpera al Cor, presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es compromet a treballar per equiparar els salaris dels professionals dels diferents dels serveis socials, també als departaments que havien quedat fora de l'acord sectorial, com Igualtat i Feminisme. Ho ha dit a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, on ha defensat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que no s'ha de triar entre defensa i drets socials.
3: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
2: En el mateix acte, Illa també ha anunciat que el govern aprovarà dimarts que ve, el dia 28 de maig, com a dia del tercer sector social a Catalunya. I Salut retarda fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per l'endarreriment de la producció de les vacunes de la grip. El canvi ve després que l'OMS hagi recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal. Per compensar-ho, Salut obrirà les cites a finals de juliol i impulsarà una campanya específica per vacunar mestres i professorat. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I la meitat de les pimes catalanes ha frenat decisions de creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors, segons un estudi de Pimec. L'informe apunta que un 28% d'empreses ha renunciat a ampliar la plantilla i que el 67% ha vist com algun candidat rebutjava una oferta laboral per dificultats per trobar habitatge o assumir-ne el cost. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya. Al litoral, a més, la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat encara pot accentuar més aquesta sensació de calor. I pel que fa al risc d'incendis, Protecció Civil eleva a 111 municipis de 20 comarques el Pla 4 del Pla Alfa al màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3 de perill molt alt. Es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat del Vendrell i també de la resta de la comarca. El repàs de l'actualitat arriba servint Mercès a la redacció al complet del Vendrell Comunicació amb el control de so de Juan Márquez, l'actualitat esportiva d'en Jordi Graell i la meteorològica de Mar Rodero. Tot plegat anirà conduït perquè us parla amb molt de gust Víctor Merencio. Per endavant en resten 30 minuts que condensem com sempre amb un. És el repàs al nostre sumari de titulars.
3: Sumari de titulars.
2: El Baix Penedès rebrà de la Conselleria de Territori una inversió de 2,7 milions d'euros que es dedicarà principalment a la millora de la mobilitat. La partida més destacada dels nous pressupostos del departament, gairebé 1,5 milió d'euros que es destinarà al condicionament de la C31 a Calafell a banda d'altres actuacions a la xarxa de Rodalies. A la resta de la vegueria, l'Alt Penedès ingressarà més de 17 milions d'euros, l'Anoia per sobre dels 26 i el Garraf 9,5. Aquest serà el fet de sortida d'un informatiu que ens parlarà de millores de l'AP7 i de l'AP2 i d'un nou accident a la Nacional 340. Tindrem temps també de parlar d'incendis forestals a la comarca del Baix Penedès i la veïna del Garraf, de l'accessibilitat de les platges, de l'eclipsi solar del 12 d'agost, de la Fundació Santa Teresa i de la Padrina de la Festa Major, de l'Equador del Festival Pau Casals o del concert de la nova banda de música del Vendrell. Tot plegat, un dia en què ha arribat la directora general de Joventut, Carol Quintara, que ha visitat aquest dimarts els casals d'estiu. I parlarem també d'una nova atracció turística a PortAventura. Si ens voleu seguir, sense més dilació, entrem en contingut.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Comencem parlant de pressupostos i del Baix Penedès, que rebrà de la Conselleria de Territori una inversió de 2,7 milions d'euros que es dedicarà principalment a la millora de la mobilitat. La partida més destacada dels nous pressupostos del departament, gairebé 1,5 milió d'euros que es destinarà al condicionament de la C31 a Calafell a banda d'altres actuacions a la xarxa de Rodalies. A la resta de la vegueria, l'Alt Penedès ingressa més de 17 milions d'euros, l'Anoia per sobre dels 26,5 i el Garraf 9,5 milions d'euros.
4: El govern de la Generalitat segueix presentant els nous pressupostos aprovats amb el suport d'Esquerra i Comuns, i ho fa de manera sectorial. Així, el Departament de Territori ha donat a conèixer aquest dimarts a la tarda, a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el seu pla d'inversions al conjunt de la vegueria. Més enllà de les partides transversals, molt centrades en la mobilitat, el Baix Penedès rebrà un total de 2.722.000 euros, molt enfocats en la millora de la xarxa de carreteres. Unes actuacions que tenen també el tren en el centre de la seva mirada.
5: Veiem com el transport interurbà tot Catalunya aquí també es veu especialment tensionat quan hi ha corredors ferroviaris que no tenen la fiabilitat necessària, com és el cas de l'R2 Sud. Estem actuant de manera prioritària en aquest corredor, precisament amb el pla de Rodalies i amb el pla de serveis ferroviaris, per tal de millorar la fiabilitat i recuperar la confiança dels usuaris.
4: Del total de partides adreçades específicament al Baix Penedès, la més destacada és el 1.450.000 euros que s'esmerçaran en el condicionament de la C31 al seu pas per Calafell. La inversió directa prevista per territori a la comarca se situa molt per sota de la resta de la vegueria. Així, els 2,7 milions d'euros del Baix Penedès contrasten amb els 17,5 de l'Alt Penedès, els 26,5 de l'Anoia i els 9,5 del Garraf, una relació que es mou aproximadament entre 4 i 9 vegades menys. D'altra banda, i segons publica el periòdico de Catalunya, el govern de l'Estat ha estat treballant en l'ampliació de carrils a l'AP7, passant de 2 a 3 entre Amposta i l'Hospitalet de l'Infant i de 3 a 4 entre Martorell i Vilafranca Centre.
2: Gràcies, Lolo, per aquesta crònica. També hem de dir que precisament el govern de l'Estat ha aprovat la licitació de les obres de millora de l'AP7 i l'AP2 al seu pas pel Baix Penedès. Les feines s'inclouen dins d'un lot de gairebé 32 milions d'euros destinats a tasques de manteniment manteniment de les vies de la demarcació. En el cas de l'AP7, l'actuació abraça des de Sant Jaume dels Domenys i Banyeres fins a Salou, mentre que l'AP2 els treballs afecten el tram de Banyeres fins a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. No obstant això, aquestes noves inversions encara no contemplen la realització dels nous enllaços que s'han de fer a l'AP7 a l'alçada de la C31, així com també a Banyeres. També, i parlant encara de xarxa viària, hem de dir que hi ha hagut una topada entre un cotxe i una furgoneta aquest dimecres que ha obligat a donar pas alternatiu a la Nacional 340 entre el Vendrell i Bellvei. A les 6 del matí, una dotació de bombers i diverses ambulàncies s'han desplaçat fins al quilòmetre 1193 de la Nacional 340, prop de la sortida de l'hospital, per redreçar els vehicles i netejar la calçada. Tant les 9 persones ocupants de la furgoneta com les 4 del cotxe han pogut sortir pel propi peu i algunes d'elles han estat traslladades als hospitals de Tarragona amb ferides lleus. Finalment, després de produir-se algunes retencions, s'ha pogut restablir la circulació en els dos sentits de la marxa cap al voltant de 9:15 del matí.

0: 7 dotacions terrestres i 3 aèries dels bombers de la Generalitat, a banda de 13 vehicles i 27 voluntaris de la DF, han treballat aquest dimarts al vespre en un nou incendi de vegetació en zona urbana a Costa Cunit, entre Cunit i Cubelles. Dels resultes del foc, des de Protecció Civil s'ha enviat una ordre de confinament que afectava les urbanitzacions de Costa Cunit, Trencarroques i els Jardins de Cunit. L'incendi s'ha declarat cap al voltant de 8:15 i els bombers l'han donat per estabilitzat 1 hora i mitja després, quan s'ha desactivat l'avís del confinament. Els cossos d'extinció segueixen encara remullant la zona per evitar, en aquest cas, possibles revifades. Diferents persones amb mobilitat reduïda han fet una concentració aquest passat diumenge a la platja de Coma-ruga per demanar que l'Ajuntament del Vendrell resolgui les mancances d'accessibilitat que hi ha. Lamenten que no s'hagin aplicat moltes de les propostes que es va aprovar en una moció al ple del setembre d'ara tot just fa un any.
1: Els concentrats aquest diumenge a la platja han volgut fer sentir el seu malestar pel fet que moltes de les propostes que havia la moció aprovada fa 10 mesos no s'han impulsat. Amb l'activista César León fent de portaveu, han lamentat que no s'hagin instal·lat vestidors accessibles o lavabos inclusius i han reiterat el mal estat de les plataformes de formigó que permeten acostar-se al mar. De la mateixa manera, reclamen espais d'ombra més grans i critiquen que la col·locació de les passeres que permeten anar fins a la platja s'ha fet amb molt retard. També asseguren que hi ha una manca de personal per fer el bany assistit, alhora que demanen que s'ampliï l'horari dels socorristes. La concentració ha rebut el suport dels grups municipals de Son Poble Esquerra, primer el Vendrell, en Comú Podem i Fem Vendrell. Des de la regidoria de platges del Vendrell han manifestat que comparteixen l'objectiu que les platges siguin cada vegada més accessibles i inclusives per a tothom. En aquest sentit, han indicat que es disposa de servei de bany assistit dirigit per personal qualificat i que se segueix treballant en la millora dels accessos adaptats i altres actuacions destinades a facilitar l'accés a les platges, posant com a exemple les baranes d'accés al mar que hi ha al Francàs i a Sant Salvador. Amb tot, afegeixen que són conscients que encara hi ha marge de millora, motiu pel qual apunten que continuaran treballant conjuntament amb les entitats per avançar cap a una millor accessibilitat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: Falta menys d'un mes per l'eclipsi de sol que serà visible des de molts punts del territori. Les iniciatives al voltant d'aquest esdeveniment es multipliquen. Aquest dimarts la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell ha acollit un taller familiar en què el grup astronòmic de Mas Llorenç ha explicat què és i com es produeix un eclipsi.
1: El taller d'aquest dimarts a la biblioteca ha format part del conjunt d'actes englobats en el nom El Vendrell Mira el Cel, que serveixen de preparació per a l'eclipsi del 12 d'agost. Els encarregats d'impulsar-lo han estat els membres del grup astronòmic de Mas Llorenç.
3: El que fem avui és simplement ensenyar com es fa, com es produeix un eclipsi solar. A nivell més aviat familiar i infantil, tampoc volem fer grans virgueries. Tenim dues parts, una de teòrica i una que és una maqueta que és molt interessant perquè els nanos vegin ben bé com funciona el tema de l'eclipsi. Això és potser el més interessant que portem pels nanos.
1: Amb el nom de 33 segons de foscor, el taller ha omplert una calorosa sala infantil de la biblioteca, el que ha estat una mostra clara de l'interès que genera aquest esdeveniment a la zona.
3: Amb tots els que ens agrada el cel, és una cosa que, si no ens falla la meteorologia, ha de ser molt maca i espectacular. Sí. Jo n'he vist algun en directe, fa molts anys a Mèxic, i és espectacular.
1: El taller es repetirà aquest dimecres a la tarda a la sala de lectura de Coma-ruga a partir de les 6 de la tarda.

0: Com és habitual en aquestes dates, la Fundació Santa Teresa del Vendrell ha dut a terme el seu projecte Apadrina't. La iniciativa ha permès als nois i noies del Servei de Teràpia Ocupacional confeccionar uns mocadors ambientats en la Festa Major de Santana.
1: Apadrina't és una de les activitats habituals de les setmanes prèvies a la Festa Major del Vendrell. Es tracta d'una iniciativa solidària en què els usuaris de la Fundació Santa Teresa, amb la col·laboració dels administradors de Santana, ajuden amb la creació i promoció del marxandatge de la festa més popular del municipi.
2: I consisteix en que els usuaris de la Fundació elaboren algun tipus de marxandatge. Cada any es tria un marxandatge diferent de la Festa Major i aquest marxandatge es ven i els diners recaptats van per l'organització de la festa. Una valoració molt positiva perquè bé, es fica en valor una mica la feina que fan des de la Fundació i és una manera solidària de poder fer-los partícips de la festa des d'una manera doncs, molt, molt útil i participativa.
1: Gràcies al projecte, els nois i noies de la Fundació han après una nova tècnica, alhora que han produït marxandatge de Santana.
3: Estamos.
4: Sí.
3: Muy.
4: Sí.
3: Contentos.
5: Sí.
3: Porque. Con.
4: Sí. Me enfrento a los otros flores.
3: Esta. Colaboración. Hemos. Podido.
5: Sí.
3: Aprender. Una. Nueva técnica. La serigrafía.
1: La iniciativa no és només una activitat pels usuaris de l'entitat. És una feina amb un impacte real a la Festa Major amb productes que es venen a la botiga de la fusteria del Vendrell.
6: Hem decidit fer mocadors amb els colors del Vendrell, el verd, el blau, i té imprès a cada mocador el lema de la nostra Festa Major d'aquest any. Ho tenim tot. A tothom que s'apropi a la botiga compri aquest mocador per al preu de 5 euros podrà escriure el seu nom al pergamí que portarà el Salvador, el gegant, durant tota la Festa Major.
1: L'horari de l'establiment és de 6 de la tarda a 9 de la nit i a partir del 25 fins al 28 de juliol també estarà obert d'11 a 2, a més de l'horari ja establert a la tarda. Els clients que passin pel comerç ja podran trobar els mocadors fets pels nois i noies de la Fundació que han estat treballant per garantir que a Santana hi tinguem de tot.
7: M'agradaria desitjar una bona Festa Major, gaudim-la tots.
0: I ara, temps per la música. El Festival Internacional de Música Pau Casals continua avançant i ja arriba gairebé al seu equador. Aquest dimarts ha tingut lloc el concert de la violoncel·lista alemanya Maria Elisabet Hecker, que ha ofert una actuació en format trio basada en obres de Dvořák i Schubert.
8: Nascuda el 1987 a la localitat alemanya de Zwickau, Maria Elisabet Hecker va fer el salt a nivell internacional amb només 18 anys. Després de guanyar el primer premi i dos premis especials al concurs Rostropovich de París, una fita que ningú havia aconseguit fins aleshores. Des d'aquell moment ha esdevingut una de les solistes més reconegudes de la seva generació. A l'Auditori Pau Casals, Hecker ha estat acompanyada pel pianista Martin Hemchen i de la violinista Ange Wythas, amb les quals ha interpretat dues obres, el trio amb piano Opus 90 de Dvořák i el trio amb piano en bi bemoll major de Schubert.

Hacker va ser guardonada recentment amb el Premi Casals Award for a Better World de la Kronberg Academy pel seu compromís amb la promoció de la vida musical a Ruanda a través del projecte Music Road Ruanda. El Festival Internacional de Música Pau Casals arribarà al seu equador aquest dimecres amb el concert del també violoncel·lista Miklos Pereni, considerat l'últim deixeble directe de Casals, i el quartet Quatuor Hanson.

0: Una de les activitats paral·leles del Festival Internacional de Música Pau Casals és la classe magistral d'orgue, que aquest dimarts al matí s'ha ofert i s'ha ofert a l'orgue amb Juan de la Rubia i Bernat Haas a l'Església del Vendrell. La classe també forma part del curs d'organistes de Montserrat que se celebra durant la setmana.
1: Una desena d'alumnes han assistit a la classe magistral d'orgue que aquest dimarts han impartit els organistes Bernat Haas i Juan de la Rubia a l'Església del Vendrell. Es tracta d'una iniciativa impulsada conjuntament pels Amics de l'Orgue, el Festival Internacional de Música Pau Casals i el Curs d'Organistes de Montserrat. De fet, l'activitat forma part d'aquest curs.
2: L'Orgue del Montserrat i l'Orgue del Vendrell es complementen molt. L'Orgue de Montserrat és un orgue molt gran, amb quatre teclats, amb capacitat per tocar tota la música romàntica, simfònica, contemporània, i l'Orgue del Vendrell és una joia històrica que permet tocar especialment la música de Bach, entre moltes d'altres també, però els alumnes majoritàriament escollen Bach per tocar amb el professor Haas en aquest instrument, perquè és la combinació, diguem, perfecta per poder aprendre un orgue històric que permet interpretar segons les fonts històriques o segons nosaltres creiem que ho feia Johann Sebastian Bach.
1: La Masterclass ha acollit alumnes de diferents punts de l'Estat, però també d'altres països d'Europa.
2: Hi ha alumnes catalans, hi ha alumnes de la resta de l'Estat espanyol, en total són 11 alumnes. També tenim algun alumne de la resta d'Europa, tenim una alumna que ve d'Alemanya, també molt interessada doncs, en la música, en el repertori ibèric, en els instruments de la zona de Catalunya.
1: Haas ha ofert aquesta classe magistral després de l'actuació que ha ofert al Festival Internacional de Música Pau Casals i que ha tingut lloc aquest dilluns al vespre.
0: I no deixem de banda la música, perquè la nova banda de música del Vendrell ja s'ha estrenat. Ho ha fet aquest dimarts amb un passacarrers i un concert a la Plaça Nova. Es tracta d'una agrupació simfònica que vol portar l'estil de les bandes valencianes als carrers de la nostra vila. Sembla que no és possible escoltar aquesta crònica. Fem una pausa, parlem d'altres qüestions. La directora general de Joventut de la Generalitat, Carol Quirante, ha visitat aquest dimarts els casals d'estiu que s'impulsen al Vendrell, una visita que ha servit per posar en valor la feina que es fa en aquests espais per oferir un lleure educatiu de qualitat durant els mesos més calorosos de l'any.
1: Els responsables de joventut del govern de la Generalitat han visitat aquest dimarts diferents casals d'estiu de la demarcació de Tarragona, entre ells el del Vendrell. Una manera de donar suport i reivindicar aquesta tasca de lleure educatiu tan important que s'impulsa durant els mesos d'estiu.
3: L'estiu és un moment perfecte per poder aprendre un munt de coses, de compartir amb amics, del final també doncs, fomentar aquest lleure educatiu que tenim a Catalunya, molt singular, amb tota aquesta part més voluntària que es fa durant tot l'any i que l'estiu doncs, és el seu moment més al llit amb un munt d'activitats i una oferta gegant.
4: Durant el curs fem molta feina, però tot això es veu culminat a l'estiu, que és quan muntem casals, colònies, campaments, etc. I res, estem seguint fent el que fem sempre, que és acompanyar els nens en el seu creixement i després, a part, també intentant que puguin sobreviure aquest estiu tan calorós.
1: El Vendrell i les entitats que organitzen els casals d'estiu són l'Esplai Zigzag i l'Associació Trèvol, una iniciativa que en el conjunt de la comarca arriba fins als 24 casals.
5: Sobretot del grup que en tenim més són els petitons, però de grans també hi ha un bon grup que estem molt contentes aquest any perquè també és molt important que els adolescents surtin de casa i estiguin totes juntes i també treballin en equip. I aquest any estem també molt contentes perquè tenim infants de tot tipus, amb necessitats especials, que estem superbé amb ells i aquest any la veritat que estem molt contentes així en general.
6: Que cada municipi té un o més casals d'estiu i per nosaltres també és un gran punt poder haver partit, que els joves puguin participar i els infants de totes aquestes activitats de lleure que realitzen.
7: Així que molt contents de la feina que fan les nostres entitats, que aquesta visita valora molt positivament la tasca que fan aquestes dues entitats i nosaltres l'únic que podem fer és seguir al costat de les entitats com ja ho fem, seguir apostant pels casals d'estiu i a més doncs, sempre que hi ha bon ambient, treball compartit, no? Jocs d'aigua, el treball cultural, el treball esportiu, són valors que aposta aquest Ajuntament.
1: Els casals de l'Esplai Zigzag al Vendrell i de l'Associació Trèvol a Coma-ruga es mantindran fins al dia 28 d'agost.
0: Ara sí, parlem de la nova banda de música del Vendrell que s'ha estrenat, com dèiem, aquest dimarts amb un passacarrers i un concert a la Plaça Nova. Es tracta d'una agrupació simfònica que vol portar l'estil de les bandes valencianes als carrers del nostre municipi.
8: Aquest dimarts s'ha celebrat el primer concert de la banda de música del Vendrell. L'organització, creada pel professor i músic David Sancho, ha nascut amb la intenció d'emular l'estil de les bandes valencianes i portar la música arreu dels carrers de la vila.

La interpretació ha estat precedida per un passacarrers que s'ha dut a terme a les 7:30 de la tarda amb inici al Pont de França i que ha travessat el carrer de les Quatre Fonts, la plaça Vella, la Rambla i la carretera Doctor Robert. Ja a les 8 a la plaça Nova, els assistents han pogut gaudir del primer concert en la història de la banda de música del Vendrell.

0: I continuem endavant. Ho fem parlant d'altres qüestions relacionades amb l'actualitat d'aquesta jornada de dimecres. Port Aventura World ha presentat dos nous espais familiars al seu parc. Es tracten de l'àrea aquàtica Coral Bay i el recorregut Makamanu Jungle, la zona s'obrirà al públic durant aquest mes de juliol.
1: El parc d'atraccions Port Aventura ha presentat recentment dues noves experiències al seu recinte que s'incorporaran durant les properes setmanes. En primer lloc, ho farà Coral Bay, una nova àrea del parc aquàtic amb 6.000 metres quadrats inspirada en una badia pirata que ha sortit fora de l'aigua.
2: L'idea era i és que sigui una àrea on l'oferta sigui sobretot familiar per nens petits. Tenim novetats molt importants com pot ser el Ciclón, que és el de Kids Coaster, que és la primera d'Europa, la segona del món, perquè la primera està a Vietnam, que la van obrir fa poc.
1: La segona novetat, la Makamanu Jungle, és una senda d'aventures situada a l'àrea de Polinèsia, plena de passarel·les secretes, ponts penjants i diferents desafiaments integrats a la naturalesa.
2: És un recorregut d'aventura a l'aire lliure, molt integrat amb la vegetació que ja tenim allà a Makamanu, és a dir, les famílies podran disfrutar d'una manera diferent de l'entorn que ja hi tenim allà, diguem-ne que enriquint una mica el tema de psicomotricitat dels nens, el tema d'aventura de les famílies.
1: El Coral Bay s'obrirà al públic el 23 de juliol, mentre que la Makamanu Jungle ho farà una setmana després, concretament el 30 de juliol.
3: Els esports en Jordi Graell.
4: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol. El Vendrell ha estat una de les poblacions catalanes que ha decidit posar pantalles gegants aquest dimarts per seguir la semifinal del Mundial Masculí de Futbol entre França i Espanya. Un partit que acabava amb la classificació de la selecció espanyola per a la final després d'imposar-se per 0-2, fet que ha desfermat l'eufòria entre l'afició complerta a la plaça Nova com l'edifici del Tavares de Coma-ruga. Vist l'èxit d'assistència, l'Ajuntament ha decidit repetir diumenge instal·lant pantalles per seguir la final de nou al Tavares i a la Rambla Josep Canyes, que en aquest cas substituirà la plaça Nova. I seguim parlant d'atletisme. Griselda Serret s'ha proclamat campiona d'Espanya sub-23 de 10 km marxa en el campionat disputat aquest dissabte a Càceres. La banyarenca ha mantingut un frec a frec amb la valenciana Clàudia Ventura, a qui finalment superava les últimes voltes amb un temps de 46 minuts, 27 segons i dues dècimes. D'aquesta manera, Griselda Serret, que tot just acaba de complir 21 anys, revalida el títol aconseguit l'any passat a Badajoz, mentre que completaven el podi Clàudia Ventura i Júlia Suárez, atleta de la Riera de Gaià. I acabem parlant de taekwondo. Pluja de medalles per a la Lira Vendrellenca al Campionat de Catalunya Promoció Infantil, disputat aquest diumenge a Barcelona. La Lira sumava un total de 8 medalles, de les quals una era d'or, 6 de plata i una de bronze. Daniela Rucián es proclamava campiona a la categoria de menys de 47 quilos, mentre que Carolina Rata es penjava el bronze amb menys de 30 quilos. En aquesta mateixa categoria arribaven els argents d'Eidan Rata, Ander Uribe Salgo i Ariadna Tejero, mentre que la resta de subcampionats els sumaven Víctor Rucián, amb menys de 36 quilos, Anastasia Itxart, amb menys de 47, i Roger Jiménez, amb menys de 50. Pel que fa al Club Olímpic al Vendrell, també aconsegueix esgarrapar en bronze de la mà de Mèria Merrugma, amb menys de 56 quilos.
5: El temps amb Marc Rodero.
0: I ha arribat l'hora de parlar del temps, d'aquesta monotonia de temps amb temperatures desbocades. Marc Rodero, bona tarda. Ui, no tenim aquesta connexió. Ho intentem d'aquí uns instants en aquesta mateixa sintonia.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs tornarem a provar aquesta connexió. Marc Rodero, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Víctor.
0: Ah, ara sí. Això deu ser culpa de la calor, no?
1: Probablement, tot està recremat per tot arreu.
0: Tot afecta, poc o molt, perquè, evidentment, les comunicacions van amb cables que en molts casos són de coure i que amb aquestes calors pengen com si fossin elàstics, no?
1: Sí, i a part d'això també, que és una calor continuada, és a dir, que no parlem de pics que ens duren un dia o dos i tornen a marxar. No, és que portem moltes setmanes amb temperatures força elevades i aquesta continuïtat fa doncs, que, evidentment, tot estigui rescalfat per tot arreu i que tot, en definitiva, s'acabi ressentint correcte.
0: I tot plegat cap a on va, Marc?
1: Doncs mira, avui tenim el pic més alt d'aquestes temperatures. Tot i així, ja ho dèiem ahir, que aquesta pols en suspensió que tenim ara, a diferència de la segona onada de calor i d'aquests núvols que també tenim a hores d'ara, tot plegat ajuden una mica, a que la temperatura no es dispari tant. Però, en canvi, a diferència de la segona, tenim un tant percent d'humitat molt elevat que fa que la xafogor sigui present. Avui hem tingut una màxima al Montmell, de moment, de 38 graus, però combinem-li aquest 60-70% d'humitat.
0: Hem perdut el Marc Rodero. Marc?
1: Sí, jo sento.
0: Ara, sí. Ho provem, aviam.
1: Sí, jo sento bé, eh?
0: Perfecte, doncs endavant.
1: Vinga. Com dèiem, avui hem tingut aquesta màxima de 38 graus, amb notable sensació de xafogor, i per demà repetirem la mateixa situació. No puja de forma tan decidida, perquè el pic més alt ja l'hem tingut avui, i per tant demà, tot i que es mantindran força altes, la temperatura no pujarà tant. Podríem baixar un parell de graus respecte a la d'avui. Seguirem parlant d'aquest índex d'humitat tan elevat que farà doncs, que la xafogor sigui present nits extremadament càlides, de molt mal dormir, i la situació marítima força tranquil·la. Però, com diem, aquesta vegada, a diferència de la segona onada de calor, tenim aquesta pols en suspensió i aquests núvols que ajuden a minimitzar una miqueta la temperatura.
0: I visos de canvi, cap ni un.
1: Cap ni un.
0: Quan vull dir canvi, canvi vull dir precipitacions.
1: Precipitacions, sí, sí, t'entres perfectament. És el que tots desitgem. No, de moment no arriba. Si més no, a casa nostra sí que hi haurà una miqueta més de dinamisme en aquest sentit cap a l'àrea del Prepirineu i el Pirineu, però a casa nostra, de moment, canvis significatius no n'hi ha. Afluixa una mica la temperatura, es normalitza de cara al cap de setmana, però sempre, sempre per la banda alta del mercuri.
0: Doncs anirem parlant en properes ocasions. Marc, com sempre, a suportar-ho amb la mesura que cadascú pugui. Gràcies i bona tarda.
1: Bona tarda, fins demà.
0: Doncs amb aquestes encoratjadores previsions meteorològiques, nosaltres acabem aquest informatiu. Us emplacem a continuar informats, com sempre, a través de la nostra pàgina web i, si més no, també a través de les xarxes socials, Facebook, X, Instagram, i també a través de les notícies de la televisió local. Però per nostre res més. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'onada de calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat, francament, molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Barcelona prepara, de fet, un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
3: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
4: Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
0: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
3: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
0: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
3: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, al Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i s'hi situaria en un 25% d'estimació de vot.
0: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
3: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca d'aquests 14 anys l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
0: En esport, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
5: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas i amb un penal provocat per Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
0: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'onada de calor actual arriba avui al pic, coincidint amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Luismi Pérez, què ens espera pel que fa a temperatures?
2: Doncs la veritat és que no ha de fluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant, molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
0: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
3: Aquest estiu comença la primera fase prèvia al simulacre per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
0: L'onada de calor afecta especialment la gent que treballa a l'exterior amb temperatures per sobre dels 35 en molts punts de la Catalunya central i que avui arribaran fins a 40. Els experts insisteixen que no són registres extrems, però el problema és que persisteixen durant molts dies. El 9FM, Guillem Sánchez.
6: A Vic, en 300 metres de diferència, dos termòmetres digitals marcaven una temperatura de 28 graus i de més de 35, respectivament. Uns valors que denoten que fa calor, però que no són científicament fiables com els que s'extreuen de les estacions meteorològiques homologades, com la Campbell que en Santi Puig té a casa.
7: El que ens matxaca més de juliol és que som molt consecutius, masses dies seguits en temperatures altes, no extremadament altes, sinó altes. I la sequera que portem tretocat i és que no plou.
6: I quan estem dins una onada de calor, el que tothom vol saber és fins quan durarà.
7: Ens estabilitzem a 35-36 graus, ara fins a pràcticament fins a acabar el mes, fins al 25 segur que ens estarem així, i no es veu pluja. O sigui, clar, 35 graus ja no són calors extremes. No ens està fent res que no toqui, una mica més que altres anys sí, però tampoc per esbarans, eh?
6: A Calldetenes, només el 2023, el 2019 i el 2015 s'havia arribat als 40 graus.
0: El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels incendis d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Cinc batlles i batllesses han assistit a aquesta trobada que ha acabat fa pocs minuts. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats, bon dia.
8: Bon dia. Una reunió que, com deies, s'ha celebrat al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, acabat fa pocs minuts. No hi ha hagut declaracions del president Illa ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. En aquesta reunió s'ha fet per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha demanat tranquil·litat perquè els Mossos ja es troben investigant i tot fa preveure, segons ha indicat Cendra, que aquest incendi podria haver estat provocat. També els alcaldes han aprofitat aquesta trobada per demanar més ajudes, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees, majoritàriament forestals.

0: majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Can Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
1: I commoció a Manlleu, en aquest cas per la tràgica mort de dos germans ofegats al riu Ter. Avui és el primer dia de dol dels dos que ha decretat l'Ajuntament. Els veïns adverteixen del perill que té aquesta zona del riu en concret. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
2: Manlleu continua commocionat per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats aquest dimarts al migdia al riu Ter després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Els menors havien desaparegut a la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que haurien mort accidentalment per ofegament a l'espera dels resultats de l'autòpsia. La notícia ha generat una gran consternació entre els veïns de la zona. Alguns d'ells recorden que es tracta d'un espai proper al riu on cal extremar les precaucions. Així ho explica Maria Puig.
3: Ha estat un cop molt dur per tothom. És una zona on passa molta gent i que pot ser perillosa. A l'estiu hi ha i s'hi banyen persones i quan el riu baixa amb força, la policia local fins i tot hi tanca l'accés.
2: L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 8 del vespre davant de la casa consistorial, en record dels dos infants.
4: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar. Illa ha fet un compromís a favor del tercer sector social. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
6: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
5: Illa ha dit que la integració és positiva.
6: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
5: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
1: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat com a eix per millorar el sector productiu de Catalunya ha estat un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social en la presentació de la seva memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
7: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
8: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi i efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
7: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
1: Doncs justament, en relació a aquesta qüestió, avui us expliquem que 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que ha fet l'Agència per la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera ara fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els titulats en carreres de Ciències, Tecnologia...

0: Enginyeria i Matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat Història i els que més els que han fet Medicina i Odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. I un canvi important, els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
1: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors. I com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
0: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
2: I encara en clau econòmica, avui s'ha fet pública la dada de l'IPC del mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
3: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles encara subvencionats han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un dels titulars de la jornada. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria en més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vot, segons aquest primer sondeig del CIS.
3: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada, per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. D'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
2: La polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest matí l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
3: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, que és Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
5: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
3: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
2: Atenció a aquesta data. A partir del 27 de juliol d'aquest mateix mes ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en els mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte diari amb els infants. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
7: quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
6: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
2: Doncs no deixem la salut. L'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha fet un pas endavant en la recerca contra les infeccions d'orina de repetició. Un equip d'aquest centre ha desenvolupat una immunoteràpia personalitzada que podria reduir les recaigudes i disminuir l'ús d'antibiòtics. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
8: Un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció en cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas i reduir la necessitat de recórrer als antibiòtics. La investigació, liderada pel doctor Vicenç Díaz de Brito, s'ha hagut a terme en prop d'un centenar de dones que patien infeccions recurrents.
9: La meitat de les dones tindran una infecció d'orina al llarg de la seva vida, i d'aquest el 30% les tindran de repetició, que és dues o més en 6 mesos, o 3 o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
8: Els resultats són prometedors. Més de la meitat de les participants no van tornar a patir cap infecció després de rebre la vacuna i 4 de cada 10 es van mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any. L'estudi apunta també que aquest nou tractament pot ajudar a frenar l'ús excessiu d'antibiòtics i, en conseqüència, combatre l'augment de les resistències bacterianes.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Girona, perquè allà el PSC ofereix mà estesa al govern en minoria per evitar la paràlisi de la ciutat després de la sortida de Junts que us explicàvem ahir. Asseguren que el trencament del pacte posa en evidència un govern que estava abocat al fracàs. Girona FM, Pau Villafañe.
10: Els regidors Bea Esporrín i Maxi Fuentes han valorat aquest dimecres la crisi oberta amb la sortida de Junts i han definit el tripartit com un pacte antinatural, pensat, segons ells, per impedir que governés la llista més votada i condemnant el fracàs des d'un inici al projecte municipal. En aquest sentit, escoltem Bea Esporrín, regidora i portaveu del PSC.
11: El trencament d'aquest govern municipal és un desenllaç d'una situació que feia molt de temps que es veia venir. La pregunta que pensem que es feia tothom no era si trencarien o no, sinó quan trencarien. Perquè aquest pacte que es va signar no posava a Girona al centre, al capdavant, sinó que posava al capdavant un pacte des de l'aritmètica electoral perquè no governés la llista més votada, que era la del PSC.
10: De cara als propers mesos, el PSC ofereix la seva col·laboració tant a Guanyem com a Esquerra Republicana per desbloquejar els pressupostos i avançar en matèries com l'habitatge, la neteja i la seguretat, però descarta plantejar-se com a alternativa de govern a eleccions municipals.
2: I Tortosa última els detalls de la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat del segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials rehabilitats. Ràdio Tortosa, David Benito.
12: Es podrà veure per primer cop obert al públic la recuperació parcial de l'antic balneari del Porcà, el passeig de les muralles, les galeries subterrànies del castell de la ciutat i la coberta de l'absis de la catedral. Tot això es podrà visitar per lliure o a través de viatges historioartístics que explicaran aquests espais. Jordi Jordan és regidor de la Festa del Renaixement.
13: Les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda, la qual cosa demostra l'interès de la ciutadania per conèixer este nou espai, però també avui volíem recordar que igualment durant la Festa del Renaixement este espai recentment rehabilitat del castell tindrà un horari obert al públic per a poder-lo visitar més enllà dels viatges històrico-artístics.
12: D'altra banda, s'ha fet un dispositiu especial de Mossos d'Esquadra i policia local durant els dies de festa, com també l'atenció dels punts lila irisats per atendre les víctimes de violències sexuals i LGTB-fòbiques.
2: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. Serà el proper 24 de juliol quan dirigirà per darrera vegada l'orquestra amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, 500.000 de persones han pogut gaudir de la seva feina. però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat,

0: amb projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
1: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
0: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
2: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol.
3: Què tal, Marta? La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2 amb gols d'Oyarzábal i Pedro Porro. El primer gràcies a un penal provocat per Lamine Yamal i el segon amb assistència de l'agarenc Dani Olmo. El combinat espanyol, per tant, espera finalista en una final que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem el tècnic Luis de la Fuente.
4: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
3: Aquesta nit a les 9 se sabrà el segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. El CCD i el Departament d'Esports presenten a hores d'ara als esportistes del CAR de Sant Cugat els recursos i programes i ajudes. Cugat Mèdia, Joan Garcia, bon dia.
5: Bon dia, doncs ara mateix acaba de finalitzar aquest acte aquí al CAR de Sant Cugat, el centre del rendiment, on ha tancat aquesta jornada informativa per a esportistes i ho ha fet el conseller d'Esports, Berni Álvarez, on ha destacat que aquest nou programa, anomenat Arc 360, vol posar el focus en la persona i l'esportista, és a dir, acompanyar l'esportista des de la seva carrera i també després, ajudant a la reinserció laboral. Per això, dotaran de més premis econòmics a tots aquests esportistes que participin a nivell estatal, també internacional, mundial i als Jocs Olímpics, i també s'ha fet dues taules rodones, una d'ajudes a esportistes i altres on els esportistes que han experimentat aquests beneficis d'aquests programes, doncs també han parlat. Com dèiem, un Arc 360 que vol posar el focus en les persones, els esportistes i, sobretot, dotar de múscul econòmic la seva projecció esportiva i també laboral.
3: Gràcies, Joan. Tornant al futbol, a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font. Procedent del Barça B, la portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i va formar el Centelles abans d'aterrar el conjunt blaugrana amb 12 anys. I en bàsquet, Jos Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència.
9: Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
11: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
12: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
13: Hola, soy Lena Gavirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
12: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
13: Adeu, Embaladits!
10: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
6: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: L'onada de calor arriba al seu pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
14: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre, en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte a la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que al prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat, francament, molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
2: Davant d'aquesta situació, els municipis es preparen. De fet, Barcelona ja està preparant un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
15: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
16: Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
2: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
15: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen els salaris més alts i, per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, això segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
2: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
15: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot.
2: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
15: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca aquests 14 anys, l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
2: Als esports, Jordi Cervantes. 9 jugadors catalans ja són a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
3: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas. Hi ha un penal provocat pel mataroní Lamin Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
2: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'onada de calor actual arriba avui al punt màxim, coincidint amb l'entrada de la canícula. Les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent, a 40 a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per aquesta època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Lluís Mi Pérez, què ens espera pel que fa a la calor?
14: Doncs la veritat és que no ha de fluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant, molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
2: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment en el futur. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
15: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
2: Doncs amb els termòmetres disparats i les nits tòrrides que s'estan vivint, hi ha hagut una allau de compradors de sistemes de refrigeració ràpids. A les Terres de l'Ebre, per exemple, moltes botigues s'han quedat amb els prestatges buits. 21 Ràdios, Joaquim Domingo.
17: La intensa onada de calor ha disparat la venda d'aparells de climatització. En molts establiments, els aires condicionats i ventiladors pràcticament s'han esgotat per l'allau de compradors que busquen una solució ràpida davant les altes temperatures. Tot i que el sector havia fet una bona previsió d'estoc per a l'estiu, la demanda ha superat totes les expectatives. Miguel Augusto és venedor en una botiga d'electrodomèstics de Tortosa.
18: Aquest any hem sofrit una ruptura d'estoc perquè fa unes dues setmanes o així vam comprar molts ventiladors i aire condicionats portàtils i s'han venut tots. Realment més de 100 unitats en ventiladors, més de 200 pingüinos, exagerats. I llavors la gent pues, no es vol esperar-se a les instal·lacions que estan sent molt, molt llargues de temps i llavors en l'aire condicionat portàtil en seguida se col·loca i ja fa fred.
17: Els comerciants asseguren que, a diferència d'altres anys, les vendes s'han concentrat en pocs dies i molts clients acaben comprant el model disponible sense gaire marge per triar.
2: I l'altre risc davant d'aquestes altes temperatures és el dels incendis. El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels focs declarats a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. 5 batlles i batllesses han assistit a la trobada. Té tots els detalls des de Ràdio Ciutat de Valls, en David Prats. Bon dia, David.
19: Bon dia. Una reunió celebrada al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, ha servit per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. No hi ha hagut declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sí que ha parlat l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, que ha apuntat que l'incendi ha estat provocat.
20: Ja es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
19: Els alcaldes han aprofitat la reunió per demanar més ajudes al govern, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats a l'Alt Camp, i a Pontons, a l'Alt Penedès. Tot i això, els bombers han indicat la possible represa d'un petit focus de l'incendi al detectar-se una mica de fum al massís del Montmell i mantindran la vigilància en les pròximes hores. Un cop efectuada aquesta trobada a Aiguamúrcia, el president Salvador Illa es desplaça a Pontons per establir una reunió amb l'alcalde Josep Totosaus.
2: Gràcies, David Prats. Això pel que fa als focs a l'Alt Camp, però Mossos i agents rurals també investiguen les causes de l'incendi que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. Un foc que ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
1: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, a l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Camp Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
21: Notícies en xarxa.
2: El president Salvador Illa assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, ha dit. Illa ha expressat el seu compromís amb el tercer sector. Mon Carvajal, bon dia.
22: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
23: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
22: Illa ha dit que la integració és positiva.
23: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
22: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
2: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat és un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya en la presentació de la memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
24: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
25: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir de que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
24: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
2: Encara en relació a la formació, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, que és molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que fa l'Agència per a la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. I un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
4: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors, i com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
0: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
2: I tenim encara més actualitat local vinculada a l'ocupació. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Constantí Ràdio.
5: A Mollet, avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet per demanar el suport de les administracions. Els representants dels treballadors adverteixen que si el conflicte no resol aviat, podria quedar compromès el calendari de lliurament dels nous trens de gran capacitat per Rodalies que es fabriquen a la planta.
7: Si no hay una base social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se ha marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir.
5: Els sindicats denuncien que la direcció només accepta 4 dels 31 punts plantejats i reclamen millores salarials i laborals.
8: A Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha aprovat una línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per nous emprenedors que iniciïn la seva activitat econòmica a Constantí. Òscar Sánchez és l'alcalde.
9: Es tracta de dues línies. La primera, per a nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses i negocis a Constantí. I després una segona línia, que és per ajuts a empreses a la contractació, empreses que contractin aturats d'aquí del municipi.
8: Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 31 de desembre.
2: I encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC corresponent al mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
15: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles, encara subvencionats, això sí, han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Són 3:15. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria amb més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vots, segons el primer sondeig del CIS.
15: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. També, d'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
2: La polèmica tanca fronterera del Penyal de Gibraltar ja és història des d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
15: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
26: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
15: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el Penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
2: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, que és 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat inicialment. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte amb els infants. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
6: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
3: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
2: Tensió a Girona, ja que demà, a partir de les 10 del matí, ha programat un desnonament que podria deixar al carrer 18 famílies al barri de Sant Narcís. Són llogaters de 3 blocs ubicats entre el carrer Costa Brava i el de Rosselló, que van quedar en contractes de lloguer no regularitzats en fer fallida la propietària dels seus pisos i passar mans de la Sareb. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
10: Des del sindicat, juntament amb veïns afectats pel llançament, han explicat aquest dimecres al matí la situació, que es remunta al 2022, quan l'aleshores empresa propietària dels blocs fa fallida i els pisos passen en mans de la Sareb. En aquest moment, els llogaters van deixar de pagar el lloguer en no ser informats en quin número de compte havien de transferir aquests diners. Segons el sindicat, la propietat, lluny d'obrir una negociació, el que va fer és començar processos judicials per desnonar les famílies. El que demanen ara els veïns és que se'ls regularitzi els contractes de lloguer i que no se'ls faci fora.
11: Sí, nosaltres, durant tot el contracte, durant tot el temps, hem anat pagant fins on hem tingut els comptes, perquè també us he de dir això, hem tingut un parell d'anys que no sortia enlloc cap persona ni cap referència.
10: El sindicat apunta que dintre aquestes famílies afectades n'hi ha una amb una menor que pateix una miocardiopatia dilatada severa, que demà també serà desnonada. El llançament està programat per a les 10 del matí. El sindicat també denuncia que aquest desnonament es faci en plena onada de calor.
2: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra, que interpretarà la 8a Simfonia de Mahler. El músic ha fet balanç a la seva trajectòria i en destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, 500.000 de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
13: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
12: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
2: Seguim en Crònica Cultural perquè Fira Tàrrega ja escalfa motors de cara a l'edició d'enguany amb els primers assajos oberts de la temporada. Una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part de la programació. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
1: L'estrena d'aquests assajos oberts ha anat a càrrec de la companyia Llum de Fideu amb l'espectacle Aquí, una proposta participativa en què els espectadors es converteixen en una part essencial de la funció. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, destaca que aquest tipus d'experiències trenquen les barreres entre el públic i artistes.
14: Una peça que ens parla del pas del temps, de com de petits som els humans envers a l'univers, i és un espectacle que té dues parts. Una primera part on hi ha el rodatge del que és una pel·lícula amb participació del públic, i una segona part on hi ha la projecció d'aquesta pel·lícula. Això és l'inici, el bullici del que serà l'edició número 46, perquè aquest divendres també donarem sortida al Free Tour, que és aquesta passejada on s'explica tota la programació de la fira.
1: Per altra banda, Fira Tàrrega ja ha activat la venda preferent d'entrades per aquesta 46a edició, mentre que la venda general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega, que inclourà un Free Tour i un nou assaig obert de la companyia basca Mari de Jong.
2: I arriben els esports. Amb el nostre company Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol aquest diumenge.
16: Molt bon dia, Marta. La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2. Un penal provocat pel mataroní, Lamine Yamal, en els primers compassos de partit el va aprofitar Oyarzabal per fer el primer. I abans d'arribar al quart d'hora de la segona part, Pedro Porro, amb una combinació amb l'agarenc Dani Olmo, feia la segona diana de la semifinal. Per tant, el combinat estatal ja és a la final, que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem a Luis de la Fuente.
17: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
16: Un partit que es disputarà a les 9 en busca del segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre l'Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. A la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i es va formar al Centelles abans d'aterrar al conjunt blaugrana amb 12 anys. Ramon Durant, Radio Ciutat de Badalona.
18: Txell Font és un altre dels fitxatges de luxe de l'equip badaloní, que cada cop està buscant disposar d'una estructura de plantilla més sòlida. La nova portera es va formar a les categories inferiors del Barça, fins a arribar a debutar amb el primer equip la passada temporada. Ha estat internacional amb la selecció espanyola sub-19 i sub-20, havent aconseguit dos campionats d'Europa sub-19 i un Mundial sub-20. Amb només 21 anys, el Badalona Women s'assegura el fitxatge d'una portera de gran futur.
19: Una portera amb molt caràcter, molt ambiciosa, i crec que transmeto molta seguretat des de porteria. Un dels meus punts forts és el joc de peus. Un club prop de casa, tenia ganes de sortir del club que porto tota la meva vida. Vinc en busca de molts minuts i sobretot de poder competir sanament.
18: El fitxatge de Txell Font s'assuma al de Vicky Losada, que ja es va anunciar ahir, i durant els pròxims dies hi haurà més novetats pel que fa a noves incorporacions.
16: A primera federació masculina, el Sant Andreu s'ha fet amb els serveis d'Àlex Bermejo. L'extrem barceloní arriba procedent del Debrecen hongarès i signa per dues temporades. Bermejo té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. En bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per tres temporades, amb 29 anys i 2 metres i 6 centímetres. Nesbo té experiència a l'Eurolliga, on ha disputat un total de 136 partits amb els Alguiris, el Maccabi i el conjunt italià. I també fitxatge al bàsquet Manresa, en aquest cas de Jordan Minchev, que arriba procedent del Niners Chemnitz d'Alemanya. L'alè pivot búlgar de 27 anys signa per dues temporades i amb els seus 2 metres i 5 centímetres pot jugar tant a la posició de 4 com a la de 5.
2: Molt versàtil, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
20: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi de vegetació amb diversos focus al terme de Querol, a l'Alt Camp, a la zona de Santa Maria. L'avís s'ha rebut a les 2 de la tarda i s'hi han desplaçat 12 dotacions, entre les quals hi ha 5 mitjans aeris. Els bombers expliquen que s'hi han destinat els recursos possibles en aquests moments i que no es descarta que s'hagin d'incrementar. A més, apunten que possiblement hi ha algun focus al terme d'Aiguamúrcia. Es tracta del quart incendi aquesta setmana en aquesta zona i es troba molt proper al foc que es va declarar diumenge. I és que les condicions d'avui són complicades. L'onada de calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que s'enfilaran també en punts del Gironès o la Selva, on ja no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis en risc d'incendi forestal. Més temes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, expressat el seu compromís, a més, en el tercer sector.
2: El món viu una onada reaccionària que capgira els equilibris geopolítics de l'estat del benestar pel qual tenim lluitat. Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
1: A la plana política, el PSOE, que recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots, és una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot. Es tracta del primer sondeig després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació, suposada implicació, el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox amb una lleugera davallada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. Esquerra Republicana puja 8 dècimes i supera Podem, i Junts en perd 3 i es queda amb 0,7. I darrer punt, perquè hem sabut tot just fa una estona que l'Ajuntament de Barcelona instal·larà una pantalla gegant per poder veure en directe la final del Mundial del 2026 de futbol aquest diumenge, que jugarà Espanya contra qui guanyi la darrera semifinal entre l'Argentina i Anglaterra. La pantalla s'ubicarà a les Corts, al carrer de Martí i Franquès, a l'altura del carrer Valdiri i Reixac, a tocar del metro de Palau Reial.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades a Entradium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de Catalunya.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de...

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.

0: els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla, 2 hores abans del concert.

0: Carmina Burana, no t'ho perdis.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat del Vendrell i també de la resta de la comarca. El repàs de l'actualitat arriba servint Mercès a la redacció al complet del Vendrell Comunicació amb el control de so de Juan Márquez, l'actualitat esportiva d'en Jordi Graell i la meteorològica de Marc Rodero. Tot plegat anirà conduït perquè us parla amb molt de gust Víctor Merencio. Per endavant en resten 30 minuts que condensem com sempre amb un. És el repàs al nostre sumari de titulars.
3: Sumari de titulars.
2: El Baix Penedès rebrà de la Conselleria de Territori una inversió de 2,7 milions d'euros que es dedicarà principalment a la millora de la mobilitat. La partida més destacada dels nous pressupostos del departament, gairebé 1,5 milió d'euros que es destinarà al condicionament de la C31 a Calafell a banda d'altres actuacions a la xarxa de Rodalies. A la resta de la vegueria, l'Alt Penedès ingressarà més de 17 milions d'euros, la Noia per sobre dels 26 i el Garraf 9,5. Aquest serà el fet de sortida d'un informatiu que ens parlarà de millores de l'AP7 i de l'AP2 i d'un nou accident a la Nacional 340. Tindrem temps també de parlar d'incendis forestals a la comarca del Baix Penedès i la veïna del Garraf, de l'accessibilitat de les platges, de l'eclipsi solar del 12 d'agost, de la Fundació Santa Teresa i de la Padrina de la Festa Major, de l'Equador del Festival Pau Casals o del concert de la nova banda de música del Vendrell. Tot plegat, un dia en què ha arribat la directora general de Joventut, Carol Quintara, que ha visitat aquest dimarts els casals d'estiu. I parlarem també d'una nova atracció turística a PortAventura. Si ens voleu seguir, sense més dilació, entrem en contingut.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Comencem parlant de pressupostos i del Baix Penedès, que rebrà de la Conselleria de Territori una inversió de 2,7 milions d'euros que es dedicarà principalment a la millora de la mobilitat. La partida més destacada dels nous pressupostos del departament, gairebé 1,5 milió d'euros que es destinarà al condicionament de la C31 a Calafell a banda d'altres actuacions a la xarxa de Rodalies. A la resta de la vegueria, l'Alt Penedès ingressa més de 17 milions d'euros, la Noia per sobre dels 26,5 i el Garraf 9,5 milions d'euros.
4: El govern de la Generalitat segueix presentant els nous pressupostos aprovats amb el suport d'Esquerra i Comuns, i ho fa de manera sectorial. Així, el Departament de Territori ha donat a conèixer aquest dimarts a la tarda, a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el seu pla d'inversions al conjunt de la vegueria. Més enllà de les partides transversals, molt centrades en la mobilitat, el Baix Penedès rebrà un total de 2.722.000 euros, molt enfocats en la millora de la xarxa de carreteres. Unes actuacions que tenen també el tren en el centre de la seva mirada.
5: Veiem com el transport interurbà tot Catalunya aquí també es veu especialment tensionat quan hi ha corredors ferroviaris que no tenen la fiabilitat necessària, com és el cas de l'R2 Sud. Estem actuant de manera prioritària en aquest corredor, precisament amb el pla de Rodalies i amb el pla de serveis ferroviaris, per tal de millorar la fiabilitat i recuperar la confiança dels usuaris.
4: Del total de partides adreçades específicament al Baix Penedès, la més destacada és el 1.450.000 euros que s'esmerçaran en el condicionament de la C31 al seu pas per Calafell. La inversió directa prevista per territori a la comarca se situa molt per sota de la resta de la vegueria. Així, els 2,7 milions d'euros del Baix Penedès contrasten amb els 17,5 de l'Alt Penedès, els 26,5 de la Noia i els 9,5 del Garraf, una relació que es mou aproximadament entre 4 i 9 vegades menys. D'altra banda, i segons publica el periòdico de Catalunya, el govern de l'Estat ha estat treballant en l'ampliació de carrils a l'AP7, passant de 2 a 3 entre Amposta i l'Hospitalet de l'Infant i de 3 a 4 entre Martorell i Vilafranca Centre.
2: Gràcies, Lolo, per aquesta crònica. També hem de dir que precisament el govern de l'Estat ha aprovat la licitació de les obres de millora de l'AP7 i l'AP2 al seu pas pel Baix Penedès. Les feines s'inclouen dins d'un lot de gairebé 32 milions d'euros destinats a tasques de manteniment manteniment de les vies de la demarcació. En el cas de l'AP7, l'actuació abraça des de Sant Jaume dels Domenys i Banyeres fins a Salou, mentre que l'AP2 els treballs afecten el tram de Banyeres fins a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. No obstant això, aquestes noves inversions encara no contemplen la realització dels nous enllaços que s'han de fer a l'AP7 a l'alçada de la C31, així com també a Banyeres. També, i parlant encara de xarxa viària, hem de dir que hi ha hagut una topada entre un cotxe i una furgoneta aquest dimecres que ha obligat a donar pas alternatiu a la Nacional 340 entre el Vendrell i Bellvei. A les 6 del matí, una dotació de bombers i diverses ambulàncies s'han desplaçat fins al quilòmetre 1193 de la Nacional 340, prop de la sortida de l'hospital, per redreçar els vehicles i netejar la calçada. Tant les 9 persones ocupants de la furgoneta com les 4 del cotxe han pogut sortir pel propi peu i algunes d'elles han estat traslladades als hospitals de Tarragona amb ferides lleus. Finalment, després de produir-se algunes retencions, s'ha pogut restablir la circulació en els dos sentits de la marxa cap al voltant de 9:15 del matí.

0: 7 dotacions terrestres i 3 aèries dels bombers de la Generalitat, a banda de 13 vehicles i 27 voluntaris de l'ADF, han treballat aquest dimarts al vespre en un nou incendi de vegetació en zona urbana a Costa Cunit, entre Cunit i Cubelles. Dels resultes del foc, des de Protecció Civil s'ha enviat un ordre de confinament que afectava les urbanitzacions de Costa Cunit, Trencarroques i els Jardins de Cunit. L'incendi s'ha declarat cap al voltant de 8:15 i els bombers l'han donat per estabilitzat una hora i mitja després, quan s'ha desactivat l'avís del confinament. Els cossos d'extinció segueixen encara remullant la zona per evitar, en aquest cas, possibles revifades. Diferents persones amb mobilitat reduïda han fet una concentració aquest passat diumenge a la platja de Coma-ruga per demanar que l'Ajuntament del Vendrell resolgui les mancances d'accessibilitat que hi ha. Lamenten que no s'hagin aplicat moltes de les propostes que es va aprovar en una moció al ple del setembre d'ara tot just fa un any.
1: Els concentrats aquest diumenge a la platja han volgut fer sentir el seu malestar pel fet que moltes de les propostes que havia la moció aprovada fa 10 mesos no s'han impulsat. Amb l'activista César León fent de portaveu, han lamentat que no s'hagin instal·lat vestidors accessibles o lavabos inclusius i han reiterat el mal estat de les plataformes de formigó que permeten acostar-se al mar. De la mateixa manera, reclamen espais d'ombra més grans i critiquen que la col·locació de les passeres que permeten anar fins a la platja s'ha fet amb molt retard. També asseguren que hi ha una manca de personal per fer el bany assistit, alhora que demanen que s'ampliï l'horari dels socorristes. La concentració ha rebut el suport dels grups municipals de Som Poble Esquerra, primer el Vendrell, en Comú Podem i Fem Vendrell. Des de la regidoria de platges del Vendrell han manifestat que comparteixen l'objectiu que les platges siguin cada vegada més accessibles i inclusives per a tothom. En aquest sentit han indicat que es disposa de servei de bany assistit dirigit per personal qualificat i que se segueix treballant en la millora dels accessos adaptats i altres actuacions destinades a facilitar l'accés a les platges, posant com a exemple les baranes d'accés al mar que hi ha al Francàs i a Sant Salvador. Amb tot, afegeixen que són conscients que encara hi ha marge de millora, motiu pel qual apunten que continuaran treballant conjuntament amb les entitats per avançar cap a una millor accessibilitat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: Falta menys d'un mes per l'eclipsi de sol que serà visible des de molts punts del territori. Les iniciatives al voltant d'aquest esdeveniment es multipliquen. Aquest dimarts, la Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell ha acollit un taller familiar en què el grup astronòmic de Mas Llorenç ha explicat què és i com es produeix un eclipsi.
1: El taller d'aquest dimarts a la biblioteca ha format part del conjunt d'actes englobats en el nom El Vendrell Mira el Cel, que serveixen de preparació per a l'eclipsi del 12 d'agost. Els encarregats d'impulsar-lo han estat els membres del grup astronòmic de Mas Llorenç.
3: El que fem avui és simplement ensenyar com es fa, com es produeix un eclipsi solar. A nivell més aviat familiar, infantil. Tampoc volem fer grans virgueries. Tenim dues parts, una de teòrica i una que és una maqueta que és molt interessant perquè els nanos vegin ben bé com funciona el tema de l'eclipsi. Això és potser el més interessant que portem pels nanos.
1: Amb el nom de 33 segons de foscor, el taller ha omplert una calorosa sala infantil de la biblioteca, el que ha estat una mostra clara de l'interès que genera aquest esdeveniment a la zona.
3: Amb tots els que ens agrada el cel, és una cosa que, si no ens falla la meteorologia, ha de ser molt maca i espectacular. Sí. Jo n'he vist algun en directe, fa molts anys a Mèxic, i és espectacular.
1: El taller es repetirà aquest dimecres a la tarda a la sala de lectura de Coma-ruga a partir de les 6 de la tarda.

0: Com és habitual en aquestes dates, la Fundació Santa Teresa del Vendrell ha dut a terme el seu projecte Apadrina't. La iniciativa ha permès als nois i noies del Servei de Teràpia Ocupacional confeccionar uns mocadors ambientats en la Festa Major de Santana.
1: Apadrina't és una de les activitats habituals de les setmanes prèvies a la Festa Major del Vendrell. Es tracta d'una iniciativa solidària en què els usuaris de la Fundació Santa Teresa, amb la col·laboració dels administradors de Santana, ajuden amb la creació i promoció del marxandatge de la festa més popular del municipi.
2: I consisteix en que els usuaris de la Fundació elaboren algun tipus de marxandatge. Cada any es tria un marxandatge diferent de la Festa Major i aquest marxandatge es ven i els diners recaptats van per l'organització de la festa. Una valoració molt positiva perquè bé, es fica en valor una mica la feina que fan des de la Fundació i és una manera solidària de poder fer-los partícips de la festa des d'una manera doncs, molt, molt útil i participativa.
1: Gràcies al projecte, els nois i noies de la Fundació han après

0: La feina amb un impacte real a la Festa Major amb productes que es venen a la botiga de la fusteria del Vendrell.
1: Hem decidit fer mocadors amb els colors del Vendrell, el verd, el blau, i té imprès a cada mocador el lema de la nostra Festa Major d'aquest any. Ho tenim tot. A tothom que s'apropi a la botiga compri aquest mocador per al preu de 5 euros, podrà escriure el seu nom al pergamí que portarà el Salvador, el gegant, durant tota la Festa Major.
0: L'horari de l'establiment és de 6 de la tarda a 9 de la nit i a partir del 25 fins al 28 de juliol també estarà obert d'11 a 2, a més de l'horari ja establert a la tarda. Els clients que passin pel comerç ja podran trobar els mocadors fets pels nois i noies de la Fundació que han estat treballant per garantir que a Santana hi tinguem de tot.
2: M'agradaria desitjar una bona Festa Major, gaudim-la tots.
3: I ara, temps per la música. El Festival Internacional de Música Pau Casals continua avançant i ja arriba gairebé al seu equador. Aquest dimarts ha tingut lloc el concert de la violoncel·lista alemanya Maria Elisabeth Hecker, que ha ofert una actuació en format trio basada en obres de Dvořák i Schubert.
4: Nascuda el 1987 a la localitat alemanya de Zwickau, Maria Elisabeth Hecker va fer el salt a nivell internacional amb només 18 anys, després de guanyar el primer premi i dos premis especials al concurs Rostropovich de París, una fita que ningú havia aconseguit fins aleshores. Des d'aquell moment ha esdevingut una de les solistes més reconegudes de la seva generació. A l'Auditori Pau Casals, Hecker ha estat acompanyada pel pianista Martin Hemchen i de la violinista Anja Wijthas, amb les quals ha interpretat dues obres, el trio en piano Opus 90 de Dvořák i el trio en piano en bemoll major de Schubert.

Hacker va ser guardonada recentment amb el Premi Casals Award for a Better World de la Kronberg Academy pel seu compromís amb la promoció de la vida musical a Ruanda a través del projecte Music Road Ruanda. El Festival Internacional de Música Pau Casals arribarà al seu equador aquest dimecres amb el concert del també violoncel·lista Miklos Pereni, considerat l'últim deixeble directe de Casals, i el quartet Quatuor Hanson.

0: Una de les activitats paral·leles del Festival Internacional de Música Pau Casals és la classe magistral d'orgue, que aquest dimarts al matí s'ha ofert a l'orgue amb Juan de la Rubia i Bernat Haas a l'Església del Vendrell. La classe també forma part del curs d'organistes de Montserrat que se celebra durant la setmana.
1: Una desena d'alumnes han assistit a la classe magistral d'orgue que aquest dimarts han impartit els organistes Bernat Haas i Juan de la Rubia a l'Església del Vendrell. Es tracta d'una iniciativa impulsada conjuntament pels Amics de l'Orgue, el Festival Internacional de Música Pau Casals i el curs d'organistes de Montserrat. De fet, l'activitat forma part d'aquest curs.
2: L'Orgue del Montserrat i l'Orgue del Vendrell es complementen molt. L'Orgue de Montserrat és un orgue molt gran, amb 4 teclats, amb capacitat per tocar tota la música romàntica, simfònica, contemporània, i l'Orgue del Vendrell és una joia històrica que permet tocar especialment la música de Bach, entre moltes d'altres també, però els alumnes majoritàriament escollen Bach per tocar amb el professor Haas en aquest instrument, perquè és la combinació, diguem, perfecta per poder aprendre un orgue històric que permet interpretar segons les fonts històriques o segons nosaltres creiem que ho feia Johann Sebastian Bach.
1: La Masterclass ha acollit alumnes de diferents punts de l'Estat, però també d'altres països d'Europa.
2: Hi ha alumnes catalans, hi ha alumnes de la resta de l'Estat espanyol, en total són 11 alumnes. També tenim algun alumne de la resta d'Europa, tenim una alumna que ve d'Alemanya, també molt interessada doncs, en la música, en el repertori ibèric, en els instruments de la zona de Catalunya.
1: Haas ha ofert aquesta classe magistral després de l'actuació que ha ofert al Festival Internacional de Música Pau Casals i que ha tingut lloc aquest dilluns al vespre.

0: I no deixem de banda la música, perquè la nova banda de música del Vendrell ja s'ha estrenat. Ho ha fet aquest dimarts amb un passacarrers i un concert a la Plaça Nova. Es tracta d'una agrupació simfònica que vol portar l'estil de les bandes valencianes als carrers de la nostra vila. Sembla que no és possible escoltar aquesta crònica. Fem una pausa, parlem d'altres qüestions. La directora general de Joventut de la Generalitat, Carol Quirante, ha visitat aquest dimarts els casals d'estiu que s'impulsen al Vendrell, una visita que ha servit per posar en valor la feina que es fa en aquests espais per oferir un lleure educatiu de qualitat durant els mesos més calorosos de l'any.
1: Els responsables de joventut del govern de la Generalitat han visitat aquest dimarts diferents casals d'estiu de la demarcació de Tarragona, entre ells el del Vendrell. Una manera de donar suport i reivindicar aquesta tasca de lleure educatiu tan important que s'impulsa durant els mesos d'estiu.
2: L'estiu és un moment perfecte per poder aprendre un munt de coses, de compartir amb amics, de al final també doncs, fomentar aquest lleure educatiu que tenim a Catalunya, molt singular, amb tota aquesta part més voluntària que es fa durant tot l'any i que l'estiu doncs, és el seu moment més al llit amb un munt d'activitats i una oferta gegant.
3: Durant el curs fem molta feina, però tot això es veu culminat a l'estiu, que és quan muntem casals, colònies, campaments, etc. I res, estem seguint fent el que fem sempre, que és acompanyar els nens en el seu creixement i després, a part, també intentant que puguin sobreviure aquest estiu tan calorós.
1: Al Vendrell, les entitats que organitzen els casals d'estiu són l'Esplai Zigzag i l'Associació Trèvol, una iniciativa que en el conjunt de la comarca arriba fins als 24 casals.
4: Tot del grup que en tenim més són els petitons, però de grans també hi ha un bon grup que estem molt contentes aquest any perquè també és molt important que els adolescents surtin de casa i estiguin totes juntes i també treballin en equip. I aquest any estem també molt contentes perquè tenim infants de tot tipus, amb necessitats especials, que estem superbé amb ells i aquest any la veritat que estem molt contentes així en general.
5: Cada municipi té un o més casals d'estiu i per nosaltres també és un gran punt poder haver partit, que els joves puguin participar i els infants de totes aquestes activitats de lleure que realitzen.
6: Així que molt contents de la feina que fan les nostres entitats, que aquesta visita valora molt positivament la tasca que fan aquestes dues entitats i nosaltres l'únic que podem fer és seguir al costat de les entitats com ja ho fem, seguir apostant pels casals d'estiu i a més doncs, sempre que hi ha bon ambient, treball compartit, no? Jocs d'aigua, el treball cultural, el treball esportiu, són valors que aposta aquest Ajuntament.
1: Els casals de l'Esplai Zigzag al Vendrell i de l'Associació Trèvol a Coma-ruga es mantindran fins al dia 28 d'agost.
0: Ara sí, parlem de la nova banda de música del Vendrell que s'ha estrenat, com dèiem, aquest dimarts amb un passacarrers i un concert a la Plaça Nova. Es tracta d'una agrupació simfònica que vol portar l'estil de les bandes valencianes als carrers del nostre municipi.
7: Aquest dimarts s'ha celebrat el primer concert de la banda de música del Vendrell. L'organització, creada pel professor i músic David Sancho, ha nascut amb la intenció d'emular l'estil de les bandes valencianes i portar la música arreu dels carrers de la vila.

La interpretació ha estat precedida per un passacarrers que s'ha dut a terme a les 7:30 de la tarda amb inici al Pont de França i que ha travessat el carrer de les Quatre Fonts, la plaça Vella, la Rambla i la carretera Doctor Robert. Ja a les 8 a la plaça Nova, els assistents han pogut gaudir del primer concert en la història de la banda de música del Vendrell.

0: I continuem endavant. Ho fem parlant d'altres qüestions relacionades amb l'actualitat d'aquesta jornada de dimecres. Port Aventura World ha presentat dos nous espais familiars al seu parc. Es tracten de l'àrea aquàtica Coral Bay i el recorregut Makamanu Jungle, la zona sobrera al públic durant aquest mes de juliol.
1: El parc d'atraccions Port Aventura ha presentat recentment dues noves experiències al seu recinte que s'incorporaran durant les properes setmanes. En primer lloc, ho farà Coral Bay, una nova àrea del parc aquàtic amb 6.000 metres quadrats inspirada en una badia pirata que ha sortit fora de l'aigua.
2: L'idea era i és que sigui un àrea on l'oferta sigui sobretot familiar per nens petits. Tenim novetats molt importants com pot ser el Ciclón, que és la Kids Coaster, que és la primera d'Europa, la segona de mort, perquè la primera està a Vietnam, que la van obrir fa poc.
1: La segona novetat, la Makamanu Jungle, és una senda d'aventures situada a l'àrea de Polinèsia, plena de passarel·les secretes, ponts penjants i diferents desafiaments integrats a la naturalesa.
2: És un recorregut d'aventura a l'aire lliure, molt integrat amb la vegetació que ja tenim allà a Makamanu, és a dir, les famílies podran disfrutar d'una manera diferent de l'entorn que ja hi tenim allà, diguem-ne que enriquint una mica el tema de psicomotricitat dels nens, el tema d'aventura de les famílies.
1: El Coral Bay s'obrirà al públic el 23 de juliol, mentre que la Makamanu Jungle ho farà una setmana després, concretament el 30 de juliol.
3: Els esports en Jordi Graell.
4: Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol. El Vendrell ha estat una de les poblacions catalanes que ha decidit posar pantalles gegants aquest dimarts per seguir la semifinal del Mundial Masculí de Futbol entre França i Espanya. Un partit que acabava amb la classificació de la selecció espanyola per a la final després d'imposar-se per 0-2, fet que ha desfermat l'eufòria entre l'afició complerta a la plaça Nova com l'edifici del Tavares de Comarruga. Vist l'èxit d'assistència, l'Ajuntament ha decidit repetir diumenge instal·lant pantalles per seguir la final de nou al Tavares i a la Rambla Josep Canyes, que en aquest cas substituirà la plaça Nova. I seguim parlant de l'atletisme. Griselda Serret s'ha proclamat campiona d'Espanya sub-23 de 10 km marxa en el campionat disputat aquest dissabte a Càceres. La banyarenca ha mantingut un frec a frec amb la valenciana Clàudia Ventura, a qui finalment superava les últimes voltes amb un temps de 46 minuts, 27 segons i dues dècimes. D'aquesta manera, Griselda Serret, que tot just acaba de complir 21 anys, revalida el títol aconseguit l'any passat a Badajoz, mentre que completaven el podi Clàudia Ventura i Júlia Suárez, atleta de la Riera de Gallà. I acabem parlant de taekwondo. Pluja de medalles per a la Lira Vendrellenca al Campionat de Catalunya Promoció Infantil, disputat aquest diumenge a Barcelona. La Lira suma un total de 8 medalles, de les quals una era d'or, 6 de plata i una de bronze. Daniela Rucián es proclama campiona a la categoria de menys de 47 quilos, mentre que Carolina Rata es penjava el bronze amb menys de 30 quilos. En aquesta mateixa categoria arriben els argents d'Aidan Rata, Ander Uribe Salgo i Ariadna Tejero, mentre que la resta de subcampionats el sumen Víctor Rucián, amb menys de 36 quilos, Anastasia Itxart, amb menys de 47, i Roger Jiménez, amb menys de 50. Pel que fa al Club Olímpic al Vendrell, també aconsegueix esgarrapar en bronze de la mà de Mèriam Errugma, amb menys de 56 quilos.
5: El temps amb Marc Rodero.
0: I ha arribat l'hora de parlar del temps, d'aquesta monotonia de temps amb temperatures desbocades. Marc Rodero, bona tarda. Ui, no tenim aquesta connexió. Ho intentem d'aquí uns instants en aquesta mateixa sintonia.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs tornarem a provar aquesta connexió. Marc Rodero, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda,
0: ara sí. Això deu ser culpa de la calor, no?
1: Probablement, que tot està recremat per tot arreu.
0: Tot afecta, poc o molt, perquè, evidentment, les comunicacions van amb cables que en molts casos són de coure i que amb aquestes calors pengen com si fossin elàstics, no?
1: Sí, i a part d'això també, que és una calor continuada, és a dir, que no parlem de pics que ens duren un dia o dos i tornen a marxar. No, és que portem moltes setmanes amb temperatures força elevades i aquesta continuïtat fa doncs, que, evidentment, tot estigui rescalfat per tot arreu i que tot, en definitiva, s'acabi ressentint correcte.
0: I tot plegat cap a on va, Marc?
1: Doncs mira, avui tenim el pic més alt d'aquestes temperatures. Tot i així, ja ho dèiem ahir, que aquesta pols en suspensió que tenim ara, a diferència de la segona onada de calor i d'aquests núvols que també tenim a hores d'ara, tot plegat ajuda una mica, a que la temperatura no es dispari tant. Però, en canvi, a diferència de la segona, tenim un tant percent d'humitat molt elevat que fa que la xafogó sigui present. Avui hem tingut una màxima al Montmell, de moment, de 38 graus, però combinem-li aquest 60-70% d'humitat amb una temperatura que s'ha...
0: Hem perdut el Marc Rodero. Marc?
1: Sí, jo sento.
0: Ho provem, aviam.
1: Sí, jo sento bé, eh?
0: Perfecte, doncs endavant.
1: Vinga. Com dèiem, avui hem tingut aquesta màxima de 38 graus, amb notable sensació de xafogó, i per demà repetirem la mateixa situació. No puja de forma tan decidida, perquè el pic més alt ja l'hem tingut avui, i per tant demà, tot i que es mantindran força altes, la temperatura no pujarà tant. Podríem baixar un parell de graus respecte a la d'avui. Seguirem parlant d'aquest índex d'humitat tan elevat, que farà doncs, que la xafogó sigui present nits extremadament càlides, de molt mal dormir, i la situació marítima força tranquil·la. Però, com diem, aquesta vegada, a diferència de la segona onada de calor, tenim aquesta pols en suspensió i aquests núvols que ajuden a minimitzar una miqueta la temperatura.
0: I visos de canvi, cap ni un.
1: Cap ni un.
0: Quan vull dir canvi, vull dir precipitacions.
1: Precipitacions, sí, t'entres perfectament. És el que tots desitgem. No, de moment no arriba. Si més no, a casa nostra sí que hi haurà una miqueta més de dinamisme en aquest sentit cap a l'àrea del Prepirineu i el Pirineu, però a casa nostra, de moment, canvis significatius no n'hi ha. Afluixa una mica la temperatura, es normalitza de cara al cap de setmana, però sempre, sempre per la banda alta del Mercuri.
0: Doncs anirem parlant en properes ocasions. Marc, com sempre, a suportar-ho amb la mesura que cadascú pugui. Gràcies i bona tarda.
1: Bona tarda, fins demà.
0: Doncs amb aquestes encoratjadores previsions meteorològiques, nosaltres acabem aquest informatiu. Us emplacem a continuar informats, com sempre, a través de la nostra pàgina web i, o, si més no, també a través de les xarxes socials, Facebook, X, Instagram, i també a través de les notícies de la televisió local. Però per no estar res més, bona tarda.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Vale, ja.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

escoltes Ràdio El Vendrell. Work.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, un nou dia d'emissió a través del 107.1 de l'FM, sobretot, sempre ho diem. I això a partir d'aquí, una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Avui és dimecres 15 de juliol, programa número 4010. Dos minuts que passem de les 9, volem ser-hi fins al migdia, fins les 12, i són aquestes 3 hores diàries habituals, buscant i treballant per una ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Per això, un dia més i una jornada més tenim moltes coses previstes. També recordar-vos que si voleu participar, ara que ja hem començat en directe a través de WhatsApp, podeu fer-ho perfectament sobre qualsevol cosa que vulgueu. Això, al WhatsApp 686-101-101 o un correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtv-elventell.cat. Per començar, anirem cap al temps. La previsió amb en Marc Rodero. Sempre comencem per aquí, en principi, pendents de la calor i les temperatures. També hem preparat una primera cançó per posar ritme. I això ja ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades. Els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que sempre fem a les principals portades dels diaris i altres aspectes d'interès. Amb tot això, arribarem a les 10. En aquest punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. De fet, en principi, una actualització i uns butlletins a cada hora en punt. Després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més contingut, més coses. Espai habitual cada 15 dies, aquest espai sobre psicologia positiva, sobre motivació, amb la Isabel Saracier. Ella és terapeuta i logopeda. I també la segona part volem parlar i volem actualitzar un tema que ja vam tractar fa uns quants mesos. Un projecte social de caràcter particular impulsat per un grup de dones que es diu Mai Sols. És un grup d'acompanyament per a aquelles persones que ho puguin necessitar i per combatre sobretot l'aïllament i la soledat no volguda. Doncs avui actualitzarem això, què estan fent, com han anat aquests mesos i acabarem de conèixer per filar una mica més tot aquest projecte, que val molt la pena. Amb això arribarem a les 11, actualitzarem les notícies amb la xarxa i seguirem a la tercera i última part de programa Més Coses. Avui és dimecres, avui toca secció literària des de Coma-ruga Literària, justament per conèixer els escriptors i les escriptores que en formen part. De fet, avui ens acompanya una escriptora que ja coneixem, però que ens ve a presentar el seu darrer llibre, el tercer llibre, és la Montse Jané. I després ens quedarà avui sí ja una bona estona per la participació i les trucades. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únic de tot.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Pendents del temps i sobretot de les temperatures i el que hagi de venir avui dimecres, em sembla. Marc Rodero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: De fet, en principi, avui comença la canícula, tot i que això ja fa dies que estem caniculats, ja no em sembla, Marc.
1: Correcte, ja, com aquest que diu, no ho notem. Del 15 de juliol al 15 d'agost és la canícula estiuenca, és aquell període de l'any en què pràcticament no passa res, però vaja, això cada cop es va trencant més, es desdibuixa més, i ja fa dies, i com molt bé deies, fa dies que anem caniculats, i per tant veurem què és el que acaba passant. De moment avui, bufetada amb majúscula pel que fa les temperatures, avui arribarem al pic més alt, i amb aquest pic arriba també aquesta notable humitat, aquesta xafogor, aquest dia tan pesat, tan costós de passar, amb aquesta pols en suspensió, amb aquesta mala visibilitat. Per tant, avui serà un d'aquells dies que ens haurem d'agafar molta calma, molta paciència, en especial tothom qui treballi a l'aire lliure o hagi de desplaçar-se i hagi d'estar a l'aire lliure, perquè avui serà un dia complicat. Per tant, avui, pic alt d'aquesta onada de calor, d'aquesta tercera onada de calor, l'única cosa que ens pot salvar una miqueta és que, com que hi ha aquesta pols en suspensió i aquests núvols a diferents nivells, pot apaivagar una miqueta l'efecte del sol, i això ajudaria a que la temperatura no fos tan extrema com en la segona onada de calor. De tota manera, avui moltes màximes a la comarca, properes als 38-39 cap a l'interior, i a la costa entre els 30 i els 34-33 cap a la zona centre de la comarca. Tot això amanit amb aquesta humitat, per tant, temperatures reals, un cop que combinem amb dues situacions que es poden acostar al Vendrell, per exemple, als 38 o als 39 graus. Avui situació marítima una mica alterada, sobretot de cara a la tarda, a tots els quadrants costaners del país.
0: Vaja. I actualitzem temperatures en directe, Marc?
1: Que ja espanten prou. A hores d'ara, a la mateixa línia de la costa, doncs Cunit, que Coma-ruga, tenim aquests 28 graus. A la zona de l'interior, al Vendrell, arribem als 29-30 en el cas del Montmell.
0: Perfecte. Gràcies, Marc. Que vagi bé.
1: Adéu-siau. Bona tarda.
0: Adéu-siau.
2: Estàs escoltant Ràdio al Vendrell.
0: El nen bo de la música espanyola. Cau bé, és un bon paio, em sembla. I fa bona música, com no, el seu estil. És Pablo Alborán, acaba de presentar una nova cançó, Tiempos Bonitos.

0: És l'última cançó de Pablo Alborán, acabada de publicar bé fa uns quants dies. Tiempos Bonitos, la cançó que avui ens posa ritme, ens ajuda a començar jornada en directe i en proximitat. Això, recordem, avui són dimecres. I sempre, sempre a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts, notícies. L'àrea única del taxi del Baix Penedès ja és una realitat. Després que 13 anys, de 13 dels 14 municipis de la comarca, l'hagin aprovat els seus plans, l'únic que no ha fet ha estat el Vendrell, que des de moment queda fora d'aquest projecte. La iniciativa permet que els taxistes d'un municipi donin servei a un altre quan aquest no hi hagi taxis disponibles. Des del Consell Comarcal del Baix Penedès, l'ens impulsor d'aquesta iniciativa, expliquen que l'àrea única té l'objectiu de millorar la mobilitat a la comarca, especialment en aquells municipis amb una disponibilitat més limitada de taxis. A través d'una aplicació del mòbil o d'un número de WhatsApp, l'usuari pot sol·licitar un taxi indicant el lloc de recollida i la destinació. Sempre que sigui possible, l'atenció s'ha de fer amb un taxi de la mateixa població, però si no hi ha disponibilitat, el sistema derivarà automàticament la petició a un taxi d'un altre municipi. Quan es va presentar el projecte, agrupacions com Elite Taxi o Radiotaxi van mostrar la seva oposició, ja que temien que no sempre respectés el principi de proximitat. Aquestes agrupacions, que aglutinen la majoria dels taxistes del Vendrell, van presentar una contraproposta al Consell Comarcal, indicant que caldria deixar alguns municipis fora d'aquesta àrea única, per l'existència de llicències que no complien amb la normativa establerta. Contactats per aquesta casa, per Ràdio i Televisió al Vendrell, des de Radiotaxi apunten que no van arribar a rebre cap resposta del Consell, motiu pel qual mantenen la seva oposició a aquesta iniciativa. L'Ajuntament del Vendrell havia condicionat la seva adhesió a l'àrea única al fet que fos avalada per la majoria dels

0: la gran quantitat de brutícia acumulada. Alguns veïns de la zona critiquen, però, que no s'aprofiti l'actuació per impedir el retorn dels ocupes existents a la finca i asseguren que, tot i que no fan soroll, no estan disposats a aguantar-ho gaire temps més. És el cas de la Maria Herrero.
1: El problema se soluciona tapiant el bloc sencer i fora. S'acaben els problemes. Però aquí vens, neteges, treus tota la gent, ho tapies una temporada, tornen a entrar, i ara vens a netejar-ho, les zones comuns, perquè no pots entrar ni tan sols als pisos a netejar, però quin sentit té això? No té cap sentit. Per mi no en té cap, de sentit.
0: Des de l'Ajuntament s'ha informat que l'actuació és una conseqüència directa de les visites recurrents, com dèiem, de policies i serveis diversos, com bombers i salut pública, coordinades per l'Oficina Antiocupacions per tal de minimitzar tot el que es pugui situacions de risc per a veïns i veïnes de la zona. Així mateix, des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, també s'ha explicat que, en paral·lel, el procés judicial d'expulsió dels ocupes del carrer Montsià segueix el seu camí amb el consistori personal com a acusació. I altres informacions, tot i que parlem encara del municipi a nivell polític. La formació local d'Unitat Vendrellenca ha denunciat el que ells defineixen com una manca total d'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda a les platges del Vendrell. La formació, arran d'aquesta problemàtica, ha proposat diferents adaptacions per al front marítim. Xavier Robert.
2: Dotar de places d'aparcament per persones de mobilitat reduïda a tocar del passeig marítim, que aquestes places d'aparcament estiguin connectades directament a la sorra molla a vora de l'aigua mitjançant passarel·les, que a més es doti de zones d'ombra mitjançant pèrgoles, amb banys i canviadors adaptats, i també dotar-ho de cadires de rodes amfíbies i crosses amfíbies. També important tenir personal d'assistència al bany adaptat, amb l'objectiu final, fins i tot, doncs, de poder arribar a tenir un bany autònom de les persones amb mobilitat reduïda.
0: Unitat Vendrellenca justifica que no ha de ser una simple inversió econòmica i que l'Ajuntament ha d'establir aliances i teixits amb el tercer sector, valorant l'impacte i el retorn que pot generar pel comerç, el turisme i el benestar de la comunitat.
2: La premissa bàsica és el disseny universal de la ciutat. Què volem dir amb això? O sigui, com a exemple senzill, una passera ben ubicada no només permet l'accés a la platja de persones amb mobilitat reduïda o que van amb cadira de rodes, sinó que facilita l'accés a la platja a gent gran, a famílies que van amb un cotxet de nen petit, amb una persona que ve a córrer, etc.
0: A més, la formació ha fet propostes per reforçar el model turístic sènior més adreçat a la gent gran i allunyar-se del turisme de masses, equipant cadires semisubmergides a l'aigua.
2: Entenent-ho també com a equipaments no només turístics, sinó de la gent que vivim al Vendrell durant tot l'any. Sobretot seria una intervenció per fomentar la marca del Vendrell com a ciutat inclusiva, saludable i cívica, que falta que ens fa.
0: Des d'Unitat Vendrellenca defineixen aquests moviments no com accions assistencials, sinó com a inversions estructurals en la marca de la ciutat. I el grup municipal de Fem Vendrell ha comparegut davant dels mitjans per denunciar la situació que es viu amb la recollida de residus en diferents punts del municipi. Alhora, el partit que encapçala la Mar Vázquez també ha preguntat quan es durà a terme la reobertura de la bocana del riuet.
3: Nosaltres hem presentat dues propostes de resolució per les escombreries i perquè les taxes, no podem pagar la taxa completa. La setmana passada, fa just una setmana, se li va carregar el rebut a la majoria dels nostres veïns. Què estem pagant? Per un servei que no rebem? No pot ser. Des de Fem Vendrell, i ho anunciem, ja ho hem dit, hem presentat una denúncia al Departament de la Generalitat, Salut Pública, i continuarem treballant amb aquesta línia. El riuet de Comarruga. Ahir a la nit ens sorpreníem amb un cartell fent propaganda del nou projecte del riuet. L'alcalde es va comprometre, i molts ciutadans i ciutadanes vam estar a la roda de premsa, que estaven negociant la reapertura de la bocana. Què ha passat? Perquè es penja un cartell amb la situació actual. La ciutadania hem d'estar pagant cartells publicitats i propaganda de coses que en teoria s'han de revertir? Diem prou. La situació del Vendrell no pot continuar així.
0: Més qüestions, canviem de tema. El Consell Comarcal del Baix Penedès presenta el programa MAIS per afavorir la inserció laboral. Està en marxa des de l'1 de juliol i són mesures

0: actives d'inserció, MAIS, adreçat a persones en risc o en situació d'exclusió social a la comarca. Una estratègia sol·licitada pel Consell Comarcal del Baix Penedès i subvencionada pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu Plus per un import de més de 60.000 euros. El programa tindrà una durada de 10 mesos fins al 30 d'abril del 2027 amb l'objectiu de millorar la inserció laboral de 30 persones. Així en parla el conseller d'Ocupació, Miguel Ángel Perín.
1: Accions de serveis d'orientació i informació per a l'ocupació i l'autoocupació, millora de competències personals, professionals i tècniques, i accions de prospecció del mercat de treball per facilitar la inserció laboral i tasques de suport i seguiment a la inserció laboral.
0: Les persones que poden participar al programa són les perceptores de la renda garantida de ciutadania i aquells col·lectius amb més dificultats d'accés a la feina. Una de les tècniques d'ocupació d'aquest programa és la Maria Rosa Sánchez.
2: Les persones aturades de llarga durada, més grans de 45 anys, les persones perceptores de l'ingrés mínim vital, interns de centres penitenciaris, les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
0: El programa incorpora tècniques d'orientació i prospecció individualitzades per un grup molt reduït, ampliant els recursos de l'àrea d'ocupació del Consell. En la presentació d'aquest programa també parlava el responsable de l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès, Joan Maria Diu.
3: Permet fer una feina a través de la tècnica d'orientació, sobretot molt específica, que ens permetrà, diríem, donar resposta a aquest col·lectiu que té moltes necessitats i dificultats per trobar feina, i que el fet d'haver d'atendre un grup reduït de 30 persones permet fer diferents accions amb l'objectiu que trobin feina.
0: La finalitat d'aquest programa MAIS en aquesta primera edició és aconseguir una inserció laboral d'un mínim de 6 de les 30 persones ateses, un 20% del total. I Òscar Saladier ha estat reelegit 6 anys més com a degà a la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili. Veí del nucli de Lletger, a Sant Jaume dels Domenys, Saladier renova mandat amb la voluntat de seguir dinamitzant els ensenyaments de la facultat i adequar encara més els estudis als reptes, com el canvi climàtic i la mobilitat. Una visió on el Baix Penedès hi jugarà un paper essencial.
4: Content dels resultats i de encarar aquest nou període de 6 anys per fer que, com dia, la Facultat de Turisme i Geografia sigui un referent, tant en l'àmbit d'una activitat important a casa nostra com és el turisme, però també, a part de la geografia, per preparar els nostres estudiants com a futurs professionals del territori per fer front als reptes ambientals territorials que tenim, com ara el canvi climàtic, la mobilitat, etc. El Baix Penedès és una zona de cruïlla entre els dos àmbits metropolitans més importants de Catalunya, i això genera unes dinàmiques tant demogràfiques com d'ocupació del territori, d'infraestructures, que ja sabem que fins no fa massa doncs estem una mica abandonats per part de l'administració, i per tant és necessari veure doncs quines necessitats tindrà la comarca, tenint en compte el creixement de població que s'espera en els propers anys, i per tant quins serveis se dona a aquesta població, quines infraestructures, etc.
0: I encara en matèria acadèmica, l'Ajuntament del Vendrell rep a l'Anna Gálvez, que és l'estudiant amb la nota més alta de la comarca de les Pau. Estudiant de l'Institut Andreu Nin, Gálvez va treure un 13,344 a les proves de selectivitat, el que suposa la nota més alta de la comarca i una de les dues més altes de la vegueria del Penedès. L'alcalde de la vila, Kenneth Martínez, l'ha volgut felicitar i li ha desitjat sort abans d'emprendre la carrera de dret.
5: L'Anna pot ser un exemple del que s'aconsegueix amb esforç, perquè ningú regala res, no? Del que s'aconsegueix amb esforç, amb dedicació, tenir objectius. El més important és tenir un objectiu. Jo voldria fer allò, perquè és la manera de caminar cap allà i posar-hi doncs l'esforç. Si no saps cap a on vols anar, és molt difícil orientar l'esforç.
6: I vull agrair doncs també a la meva família, als meus professors, als meus amics, a la meva parella, a tothom, perquè ha sigut un procés molt complicat, que ha necessitat molt de treball, no només de treballar per estudiar, sinó a nivell psicològic, perquè no pots estar sempre al nivell màxim com voldries. Orgull també per mi, el poder assolir els meus objectius i poder relaxar-me una miqueta aquest estiu.
0: Durant l'acte de recepció, l'alcalde li ha entregat diferents regals, com dues entrades pel Festival de Música Pau Casals, amb la possibilitat de sopar a Vilacasals, una invitació per fer submarinisme a la reserva de Marina de Masia Blanca i un exemplar del llibre Vides, escrit per la companya de la casa, Sílvia Martínez, i que narra les biografies de diferents guanyadores del Premi Teresina Martorell. I ja tenim ben a prop, cada vegada més, la Festa Major. S'apropa a Santa Anna i la fusteria del Vendrell ha tornat a transformar-se en la botiga oficial de la celebració. L'acte d'inauguració s'ha celebrat aquest cap de setmana amb una gran afluència de persones. A la botiga es podrà trobar programa en format físic i una gran selecció de marxandatge sobre la festa, amb la imatge de Santa Anna empoderada com a protagonista. Ara escoltarem a la Míriam Buitrago, que és una de les administradores de Santa Anna d'aquest 2026.
7: Els nostres ventalls, que estan fent molta falta aquests dies, les nostres samarretes, en diferents, a màniga curta, tirants, diversos models. També uns, pins, uns imants per la nevera, que és l'Àngel de Tobias, que sembla el mateix però hem patit. Pels escrocs també hem portat un Àngel Tobias, unes espardenyes d'arracades, unes carretilles també de racàs i de penxoll, els mocadors de la padrina, que són mocadors de Lo Tenim Tot, blaus i verds, les tote bags, les bosses per portar tot això, cosetes molt típiques nostres de la cercavila, que és la cercavila de fusta petita.
0: La botiga romandrà oberta amb dos horaris per data. Fins al 24 de juliol l'establiment estarà disponible de les 6 de la tarda a les 9 de la nit. I a partir del dia 25 i fins al 28 de juliol el comerç incorporarà un horari de matí de 11 a 2, a més del ja establert a la tarda. I el Centre Cívic L'Estació ha inaugurat una exposició fotogràfica sobre dones que han hagut d'afrontar o que afronten encara el tràngol de passar per un càncer de pit. Són en total 17 models, la majoria vinculades directament a l'associació Batecs de Mar, una entitat de rem que justament va néixer amb la voluntat de practicar un esport molt indicat per la recuperació dels efectes físics derivats d'aquesta malaltia. Experiències força intenses, impactants, com perquè la fotografia de l'Encarna Gallardo volgués reflectir la lluita de totes aquelles persones que han de fer front a aquesta malaltia mitjançant el seu art. Un projecte confegit a quatre mans amb Joan Casas i que transmet fermesa i esperança.
8: Tenen una vida, tenen una lucha, però siguen, estan ahí al peu del canó i volia transmetre la fortalesa, la vulnerabilitat que tenen i sobretot lo valentes que van ser a posar-se davant d'una càmera. Perquè a més no ens coneixien, com va dir el meu company, i al principi era una mica fred tot allò, però bueno, després al final acabàvem amb la sessió, pues, passàvem molt bé, rient.
0: Unes sessions terapèutiques davant i darrere de la càmera, mercès a 17 models procedents de l'entorn de Batecs de Mar, l'entitat de rem nascuda ara fa uns mesos amb la voluntat de practicar un esport que cura per dins i per fora. 36 fotografies lluminoses i carregades de valentia.
9: És complicat d'agafar una dona i voler-li fer unes fotos així, ella sola, i les van fer vindre de dos en dos, i bueno, això va fer que al final acabessin fent totes el projecte i els servís com a teràpia. El dia que van vindre a fer les fotos, el dia que se'ls van entregar, i cada cop que fem una exposició, elles tornen a sentir-se vives.
0: Una vitalitat amb emocions a flor de pell i que ha estret encara més uns vincles llaurats a cops de rem. L'exposició es pot visitar al vestíbul de la sala d'actes del Centre Cívic L'Estació fins demà divendres 17 de juliol.
10: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
11: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
12: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Carl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades a Entradium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
10: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
14: Res, pocs segons i 2:15 en punt de 10. Més informació i saltem ja cap a la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Grell.
15: Hola, bon dia. Comencem parlant d'escacs. La Lira Vendrellenca ha acollit aquest diumenge el 6è Open Internacional Vila del Vendrell Memorial Josep Maria Pellicer. Es tracta d'un torneig que forma part del circuit català d'oberts internacionals d'escacs i que ha comptat amb 142 participants de 10 nacionalitats i federacions diferents. Catalunya, Espanya, Anglaterra, Argentina, Bèlgica, Eslovàquia, Guinea Equatorial, Perú, Rússia i Xile. Finalment, el campió ha estat el gran mestre peruà Cristian Cruz, mentre que ha completat el podi dos grans mestres més, Pedro Antonio Ginés del Club Escacs Barcelona i Wojtek Plat del conjunt anfitrió de la Lira. Escoltem el president del Club d'Escacs de la Lira Vendrellenca, Jordi Mas.
16: Aquesta és una jornada on molta gent està repetint i també se'ls està agradant molt. Llavors, també tenim l'essència d'alguns nois sub-10, sub-12 de Tarragona, estan al campionat d'Espanya i bueno, l'Àlex Torres de la Lira Vendrellenca ha quedat 6è, una super bona puntuació i bé, el torneig superbé. Tenim gent de 9 països diferents i hi ha molt nivell.
15: El nivell del torneig ha sigut d'altíssim nivell amb un total de 28 titulats, dels quals hi havia 3 grans mestres, 5 mestres internacionals, 13 mestres FIDE, 4 candidats màster i 3 mestres catalans. A més, també comptava un equip arbitral de luxe encapçalat per Manuel Navarro, Sònia Martín, Laura Martín i Xavier Ávila de la Lira Vendrellenca. A més, la sala de joc disposava també de 2 botigues de material d'escacs de Jordi de la Riba i de la família Cruz, així com de servei de bar propi del club. Ara, el pròxim repte de la Lira són els tradicionals tornejos previs de Festa Major. Escoltem de nou Jordi Mas.
16: A la Festa Major fem un esdeveniment a la Rambla, que són les simultànies, amb el càrrec de l'Àlex Ventura, que és el professor de l'escola, i són obertes a tothom, vull dir, qualsevol aficionat als escacs pot venir. I el diumenge al club, a la Lira Vendrellenca, a la segona planta, fem també el Reis de Santa Anna, Festa Major, va morir el Joan Pàmies, on esteu també convidats a venir.
15: L'exhibició de partides simultànies serà aquest dissabte a partir de les 10 del matí, mentre que a la mateixa hora, però de diumenge, serà el torn del campionat Llampec de Santa Anna. I seguim parlant d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell anuncia la seva 6a renovació de cara a la propera temporada. Es tracta de la Jordi Ferrer, que compleixi la seva novena temporada en 2 etapes i d'aquesta manera celebrarà els 40 anys el maig vinent vestit de roig i negre. Ferretti ha anotat 12 gols en guany, sent a més un dels pocs jugadors de l'equip, juntament amb Marc Palau, que ha estat capaç de marcar un hat-trick a la primera jornada a la pista del Club Patín Alcorcón. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo Velasco i les renovacions de Magí Prats, Xevi Arques, Marc Palau, Lluís Ferrer, Joan Borrego i Jordi Ferrer, el Club d'Esports Vendrell anunciarà properament més novetats de cara al curs 2026-2027. Amb el ventill ja ben perfilada, els jugadors dirigits per Toni Porta coneixeran aquest divendres els rivals de l'Hockey Lliga Plata de la temporada vinent, en un sorteig que es durà a terme a partir de les 6 de la tarda al circuit de Montmeló i que es podrà seguir en directe a Hockey Lliga TV. I acabem parlant de patinatge. El pavelló Quim Tomàs ha acollit aquest dissabte una tecnificació organitzada pel Club d'Esports Vendrell. 28 patinadores, repartides en 3 grups de diferents nivells, han participat en una jornada que ha comptat amb 3 patinadors de prestigi, el sorià Héctor Díez i els germans vendrellencs Edgar i Enia Cavaques. Díez s'ha encarregat de la part de pista al pavelló, mentre que els Cavaques han impartit la part de la pista exterior. Escoltem el patinador de l'artista skating cúnic, Héctor Díez.
17: Vamos a trabajar bastante técnica de saltos y de piruetas y me gustaría aportar pues algún detallito que les pueda ayudar de técnica para mejorar algún salto, algún elemento, un poco cosas que les puedan ayudar, algún ejercicio, así alguna base, un poco base técnica sobre todo.
15: I escoltem ara el patinador també de l'artista que skating unit, Edgar Cavaques.
18: Jo el que aporto bàsicament són els meus coneixements com a patinador i entrenador i aportar la part més artística que té el patinatge, que al final és el que em dedico, que és el solo dance, i és una part que actualment té molta importància a l'apartat del lliure també. Llavors intentaré aportar tots els meus coneixements en la part artística i que aquestes nenes es treguin la vergonya de sobre quan entren a pista i que puguin treure el talent que tenen ocult.
15: I ara escoltem la patinadora del Club d'Esports Vendrell, Enia Cavaques.
19: Jo estic a la part de preparació física i expressió corporal, llavors els hi faig una mica d'escalfament i preparació física a les nenes al principi del matí, després per el migdia així més o menys, els hi faré una mica de flexibilitat, expressió corporal més que res, perquè quan estiguin a pista tinguin més destressa sobre els patins.
15: Les participants han pogut millorar la seva tècnica de salts i piruetes, així com altres habilitats, de la mà de dos campions del món com Héctor Díez i Edgar Cavaques. Un selecte grup al qual s'hi podria afegir aviat la petita dels Cavaques, ja que Enia s'estrenarà en un mundial el proper mes d'octubre al Paraguai, de la mà del grup Xou Gran, de l'artístic skating cunit.
11: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
10: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
14: I saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris en tota aquesta jornada d'avui dimecres, 15 de juliol, començant, com no, pel diari de Tarragona. De fet, avui hi ha un protagonista absolut pel que fa a les portades. És el futbol, la selecció espanyola, que aconsegueix el seu passi a la final aquest proper diumenge. Segons el diari de Tarragona, Espanya tomba la Bastilla. Partidàs de la Roja, dos gols de Mikel Oyarzabal, d'un de penal, i Pedro Porro deixen a França fora del Mundial i a Espanya a les portes de la seva segona estrella aquest proper diumenge. És la informació única. Saltem cap al diari Ara. El germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació. La justícia considera que la modificació del lloc de treball de David Sánchez va ser un vestit a mida. La Moncloa creu que l'únic objectiu de la sentència és derrocar el govern i el Partit Popular demana dimissió del president. I a Espanya, a la final del Mundial. El conjunt de la Fuente, amb un gran partit coral, menció especial per Olmo i Lamín i gols d'Oyarzabal i Porro, desarma el potent atac dels francesos i ja espera rival de la segona semifinal, que avui enfronta l'Argentina i l'Anglaterra. I tràfic de residus, la punta de l'iceberg. La investigació sobre l'abocament de brossa il·legal afecta a diversos municipis. Junts surt del govern de Girona i deixa Salelles en minoria. L'ICE admet de nou haver assassinat un home per equivocació. I troben dos bessons d'11 anys morts al riu Ter, a Manlleu. Acabarem destacant, també com fem habitualment des de La Vanguardia, un gran recital de futbol porta Espanya a la final. La selecció bat a França per 0-2 en el seu millor partit del Mundial amb gols d'Oyarzabal i de Porro. També dedica la fotografia de portada justament Pedro Porro celebrant el gran gol que va marcar en la semifinal d'ahir i que va suposar el 0-2 definitiu davant de la selecció francesa. En l'atenció política, inhabilitat el germà de Sánchez per prevaricació. David Sánchez no podrà exercir càrrec públic en 9 anys, però és absolt de tràfic d'influències. I cau el reixat que separava Gibraltar del territori espanyol i de la Unió Europea. L'històric pacte d'Espanya i el Regne Unit no qüestiona la sobirania. Segons explica justament aquesta capçalera, l'acord firmat entre Espanya i el Regne Unit sobre Gibraltar, que permetrà la lliure circulació de persones, ha entrat en vigor aquesta nit passada. Al final del reixat certifica la pertinença del penyal a Schengen malgrat el Brexit actual. I els Premis Princesa de Girona reivindiquen la intel·ligència natural. Eleonor destaca el talent dels 6 joves premiats davant d'influencers efímers.
0: i els preus i la falta d'oferta empenyen a la baixa la compravenda d'habitatges. També es destaquen. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que, com sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
10: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta, gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
12: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
0: En alguna ocasió ja hem parlat d'aquesta importància que ha de tenir i que continua tenint aquest jaciment ibèric de les Masies de Sant Miquel, a Banyeres del Penedès. Tot just també en parlar amb el seu director d'excavació responsable, en Jordi Moré, l'arqueòleg Jordi Moré, que ens va conèixer i explicar la importància d'aquesta excavació. Doncs molt interessat sobre això, hem volgut anar una mica més enllà i, de fet, hem marxat al terreny in situ i d'excursió al propi espai de les Masies de Sant Miquel per acabar de conèixer aquesta importantíssima excavació. És un d'aquests temes que hem de tractar in situ i sobre el terreny, i d'aquí sortir d'excursió, que també ens ha creat. Ens acompanya una mica el responsable, el director de tot aquest jaciment, aquesta excavació, que inclús la denominació l'hem de fer correctament. Però bé, el presentem en primer terme. Jordi Moré, com estàs?
20: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
20: A vosaltres.
0: Ni poblat, ni assentament, ni ciutadella. Gran ciutat.
20: Molt
0: gran
20: bé.
0: Capital, això.
20: Molt bé, les coses pel seu nom.
0: Que sí?
20: Quan parlem d'una masia, és una masia, és una casa de camperols. Quan parlem d'un vilatge fortificat, és una cosa petita, amb una muralla que encercla unes cases. Quan parlem d'una ciutat, estem parlant de 4 hectàrees i mitja,
0: clar,
20: que està donant serveis a tot el territori, administratius, polítics, religiosos...
0: Oh, ostres! Això ho hem explicat, estem en aquest assentament, aquí a les Masies de Sant Miquel, de Banyeres, i jo crec, comencem per aquí, Jordi, si et sembla, que no som conscients del que és això. N'hem sentit a parlar, això, d'un jaciment de tal, però crec que no som conscients de la importància d'això, Jordi, que sé.
20: Exacte, és un gran desconegut, de moment, de l'arqueologia catalana, però fa 4 o 5 anys que hem començat a posar-li, per sort, perquè ha sigut titularitat pública, li podem ficar mà,
0: i
20: podem entrar a investigar-lo. I el que té d'espectacular és el seu grau de conservació, que és espectacular. És espectacular. Parlar de parets en època ibèrica de 3 metres i mig, 4 metres d'alçada, és parlar d'un nivell de conservació que similar a el que podrien ser la Herculano o la Pompeia.
0: Ostres.
20: Amb uns nivells de conservació brutals que pocs jaciments ibèrics, per no dir-te cap a Catalunya, té aquest alt grau de conservació.
0: Boixa, això és un element únic, doncs, a Catalunya? I què li fa falta, doncs? Jordi, és que, clar, explicat així, aquí fa falta que vingui, no sé, un equip més gran de persones que s'hi aboquin diners i que es converteixi en una zona d'interpretació, un museu, no digue-li com vulgui, no, què és el que falta?
20: El teníem clitxat, el que ens ha sorprès, cada campanya que fem ens sorprèn aquest jaciment,
0: vaja,
20: perquè cada cop és més espectacular el que anem trobant. Què és el que li fa falta? Bueno, ara, per sort, li tenim el peu al coll, que sabem la seva extensió,
0: val,
20: sabem les seves fases cronològiques, és a dir, ja el tenim una mica conegut, falta doncs el que sempre falta a totes les coses.
1: La pela.
20: La pela.
1: Abocar els diners.
20: La pela. Contra més diners tinguem, més podrem fer.
1: Clar.
20: Però així tot, encara que hi aboquéssim molta gent aquí, tampoc és que aniguéssim molt més ràpid.
1: Ja.
20: Perquè
1: no
20: digerir la quantitat d'informació que està donant aquest jaciment és molt lent.
1: Ostres.
20: Molt lent. És el que dèiem, que ha de ser un projecte a molt llarg termini. Tot i que a curt termini podem fer molt, eh?
1: Val.
20: Si més no, per començar a donar-lo a conèixer.
1: Per això estem aquí, eh? De fet, també una conferència que vas fer ara fa pocs dies aquí al Vendrell, mm-hmm, per donar-ho a conèixer, per parlar-ne, justament per aquesta informació i aquesta pedagogia d'aquest entorn. Això anem per a pams. Ja és un jaciment que fa molts anys que veu trobar, ja el teniu localitzat, però ara aquests darrers anys, que és quan heu contrastat la importància d'aquest espai, a través d'un estudi geològic, d'uns radars, és quan us van dir, ep, aquí hi ha alguna cosa important. Tot i que us imaginàveu, per
20: sí,
1: això.
20: Sí, ja el teníem constància des dels anys 80, l'equip del doctor Sant Martí i Santa Cana ja ens parlaven de que aquí hi havia el jaciment més bèstia de la Cusatània, del Penedès. Després, quan van fer una bassa els propietaris del terreny, bueno, van fer un forat on ens van demostrar el nivell de conservació dels murs d'aquí. I és quan es va declarar vecín. Finalment, el gran pas va ser el 2018, quan l'Ajuntament de Banyeres adquireix la meitat del jaciment.
1: Wow.
20: I és quan vam poder entrar aquesta metodologia de treball, que és el georadar, que ens va donar la planta gairebé sencera d'aquesta ciutat.
1: Ostres.
20: Això va ser un salt qualitatiu important.
1: Clar.
20: A partir d'aquí, poder intervenir i anar fent les campanyes continuades que fem cada estiu, o com ara, que la fem una d'hivern d'una subvenció que s'ha pogut a esgarrapar, doncs,
1: clar,
20: doncs
1: clar,
20: tot
1: clar.
20: Això farà avançar cada cop més.
1: Però quants anys fa que esteu treballant? I molts, Jordi?
20: Des d'aquí, el georadar el vam posar l'any 2018, que és quan l'Ajuntament el va comprar, gairebé el dia següent, bum, vam aparèixer amb els trastos, perquè li teníem moltes ganes en aquest jaciment, perquè per sort el territori aquest som un equip de treball que el coneixíem des dels anys 80 que estem treballant.
1: Clar.
20: Però el que és el jaciment, fins al 2018 efectivament no vam poder-nos a posar a excavar.
1: I
20: és a partir del 18 que continuadament cada estiu fent campanya rere campanya.
1: Clar, de fet, és això, és una extensió. Bé, no és la més gran de Catalunya, n'hi ha de més grans, però la importància d'aquí és la conservació, eh? Que això ho remarques molt, Jordi.
20: Sí.
1: La conservació excepcional que pot donar moltes més dades i molta informació dels íbers d'ara fa 25 segles, no? Més o menys, si no ho calculem malament, són uns 25 segles enrere.
20: Sí, molt bé. I clar, és espectacular el grau de conservació, que ens dona moltíssima informació de caire científic, però és que a la vegada és un element fàcil de visitar.
1: Ja.
20: És a dir, la gent no veurà tres filades, quatre pedres, no? Que diuen el síndrome de les quatre pedres que tenim els arqueòlegs. No, la gent podrà entrar pels carrers, passejar, mirar a banda i banda, ostres, veure alguna casa excavada, alguna casa per excavar, com quan vas a Pompeia Herculano, que vas pels carrers, hi ha cases per excavar, cases excavades, entres en una, això serà el criteri, és a dir, serà una eina molt bona a nivell de recursos d'informació científica, i a la vegada és una eina molt bona per conèixer el que és la cultura ibèrica.
1: Clar. De fet, també ja sabeu que aquí hi ha una cosa important, com a capital de la Cusatània, perquè tots aquests jaciments o aquestes troballes que hi ha a la comarca repartides per diferents punts, al Vendrell hi ha moltes, a la comarca n'hi ha moltes, que tot depenia d'un nucli. I el nucli és aquest.
20: Exacte.
1: Ja és la capital.
20: Ja veiem diferents tipus d'assentaments, des d'assentaments camperols, que és el que més hi ha, masies de fa 2.500 anys, assentaments artesanals, a la zona del Vendrell, metal·lúrgics, a la zona del Foix, de les capçalers del Foix, ceramistes, camps de sitges, on guardaven els excedents cerealístics per comerciar amb el món d'aquell temps, amb el Mediterrani. Ens faltava aquest engranatge, algú l'havia de vehicular. Ja veiem que tots aquests assentaments formaven part d'un engranatge on un depenia de l'altre, i el que feia aquesta feina cohesionadora i d'organitzadora d'aquest territori, ens faltava la capital administrativa.
1: Saber el nom és impossible, no?
20: Algun dia el trobarem,
1: sí,
20: espero. En altres ciutats ens ha passat. Per exemple, aquesta que parlàvem de Tivissa, que també fa 4 hectàrees i mitja, s'ha trobat la prova d'en Cuny que ens marcava com es deia aquella ciutat fa 2.500 anys. Aquí algun dia ens sortirà alguna cosa que ens digui com es deia aquesta ciutat. Una ciutat sempre, què passa? Que és molt rica en quantitat i qualitat de material.
1: Clar.
20: Surten materials molt qualitatius, que no ens sortien ni a les masies de camperols, ni a les ciutadelles, ni en els assentaments artesanals. Aquí sí que surten elements de qualitat, sobretot ploms escrits. qui et diu que algun dia, amb l'alcalde sempre fem la conya, surti la Piedra Roseta, no? Si en algun lloc pot sortir una llei en diversos idiomes, és en una ciutat on poden haver-hi barris que es parlin diferents llengües. No?
1: Això és el que us apassiona a vosaltres, els arqueòlegs, sí, Jordi, sí o no?
20: Sí, tot. La veritat és que hi ha qui... Bueno, és el que un cop em vaig comentar, no? Que hi ha els friquis, no? Del món de l'arqueologia, els que es dediquen més a coses d'agricultura, a analitzar les llavors, els de les ceràmiques, els dels metalls, els numismàtics, els epígrafos.
1: Sí.
20: A mi m'apassionen totes les coses, totes conjuntament parlades, podem una miqueta saber més elements de com eren aquests hiverns, la història d'aquests hiverns.
1: Sí.
20: Que et deia, som uns cotilles. I tot el que sigui tenir noves dades ens permet veure com vivien, què menjaven, com s'articulaven aquests hiverns. Fa 2.500 anys.
1: Clar, la part més visible són les parets, aquests murs brutals, impressionants, que es veuen ja a simple vista, però la importància és aquesta, que aneu trobant, no?, ceràmiques, diferents elements, del dia a dia de la ciutat de fa 25 segles.
20: Clar, sempre et diuen, quina és la peça que més t'ha fet il·lusió trobar? És que totes,
1: impossible,
20: totes fan, no pots decidir quin fi t'estimes més, no?
1: I clar, aquí segur que a mesura que aneu escarbant, perquè això és manual, que deies tu, sí. Encara que vinguessin 50 persones, no aniré més ràpid perquè la feina és manual i heu d'anar molt en compte de no carregar-vos res. Però clar, anar trobant, anar catalogant,
20: exacte.
1: No és una mica això.
20: Pensa que la feina de l'arqueòleg no és desenrunar. La feina de l'arqueòleg és excavar.
1: Clar.
20: I a l'excavar té tota una metodologia més o menys complexa, que bueno, un cop t'acostumes és senzill com tota la vida, no?
1: Uh-huh.
20: Però sí que no pots tractar la ceràmica de qualsevol manera, no pots tractar la terra de qualsevol manera. S'ha d'analitzar aquesta terra, veure quines llavors et dona, quin tipus d'anàlisi li puc aplicar, a la fauna el mateix, quin tipus d'informació li puc extreure a cada fragment, cada porció de terra que anem excavant, no desenrunant. Per això és lent.
1: Clar.
20: És lent, no és que no fem feina,
1: no,
20: que la fem,
1: al contrari. Clar, és la part més visible, no?
20: Exacte.
1: Allò, no? Us imaginem, amb un pinzell i fent...
20: Molta gent es pensa que l'arqueologia és només l'excavació, només el jaciment, i no. Això és un 30%, l'altre 70% és el laboratori, aquest món dels friquis que et deia.
1: Allò molt allunyat a l'Indiana Jones i aquesta gent, suposo.
20: Totalment.
1: I no en diu molt, també, Jordi?
20: A classe m'ho deien, no? L'arqueologia com l'Indiana Jones, i els deia no.
1: Dic,
20: l'arqueologia és més com el CSI, que hi ha una escena del crimen, que és el jaciment.
1: Uh-huh.
20: Aquesta escena del crimen has de documentar bé cada pista, fer-li la foto on ha sortit exactament,
1: clar.
20: I després tot això ho portes, aquestes pistes al laboratori li treus més informació.
1: Passa
20: per unes màquines i el Grissom decideix, doncs, que com que hi ha tal buc, aquest home va
1: morir. Clar, que està interessant. És a dir, i a més explicant-ho com ho explica Jordi Estraspo, Us hem enganxat a la... Esteu treballant, les mans són la massa, les mans a la terra, com aquí qui diu. Ara ja estan treballant, justament.
20: Sí.
1: I sou això, no? Una quadrilla, no sé com us anomeneu, quadrilla, equip...
20: Bueno, el que dona la subvenció. Ara mateix devem ser 4 més en el laboratori, 3 més, unes 7 persones de mitjana que estem treballant. I, de moment, estem seguint aquesta estratègia d'excavar els carrers. Perquè els carrers és el primer element que pot... contra abans millor vinguin més visitants i comencin a veure, a entendre això, i per tant un cop ho entenguin ho estimaran.
1: L'estratègia
20: que fem és, doncs, un altre cop repeteixo, Herculano Pompeia. Sabem els carrers i a partir d'aquí
1: mica
20: en mica anar veient quina estratègia de recerca i estratègia de difusió paral·lelament podem compaginar.
1: Clar, aquí poden sortir o habitatges, cases, allò, per evitar-hi, per dormir-hi, però també magatzems, on comentaves, cuines, forns, etc.
20: Què té una ciutat? Temples, edificis administratius, cases de rics, cases de pobres, zones de treball, tot això és el que hem d'anar fent mica en mica, i contra més temps estiguem, més coneixerem.
1: Podem saber quanta gent hi vivia aquí?
20: Impossible. Sempre es diu, per cada llar de foc, 4 persones, no? Cada fogatge, 4 persones. Però aquí pensa que hi ha cases que no sabem si tenen llar de foc, si eren àrees de treball, o són temples, o són... També és, perquè un pope ho va dir, doncs mira, un jaciment de 5 hectàrees, 5.000 persones. Tu pots creure o no? No m'ho crec perquè no tinc una evidència científica.
1: No hi ha dades, i que és complicat de conèixer-ho, suposo.
20: Sí, impossible saber-ho. Qui t'ho diguis que t'està mentint.
1: Ja.
20: És a dir, ja t'he mentit.
1: No, s'entén. Però que sí que podem arribar a entendre, tot i que clar, estem parlant de molts segles enrere, és complicat, però amb aquesta percepció actual i moderna, clar, entenem que una gran ciutat, una gran capital, i que feia moure, no?, com diferents desplaçaments allà, tota la comarca, home, Oh, i dalt la gent que hi devia viure, eh?
20: Sí.
1: I ens imaginem, torno a dir, ens imaginem.
20: Eh? En termes relatius seria com, no sé, ara pensar a la capital Barcelona, hi viu molta gent.
1: Clar.
20: I després al Papiol o al no sé què, hi veu menys gent.
1: Clar. No? Mm. Una mica ha de ser
20: això, eh?
1: Per tant,
20: hem de parlar no d'exactament quants serien, sinó que molts. Com que és el més gran, és on més gent hi viuria.
1: Clar.
20: Un hàbitat concentrat.
1: Ens hem d'imaginar aquest espai en un futur, esperem que no massa llunyà, això, un centre d'interpretació, un museu a l'aire lliure, o no tant a l'aire lliure, és a dir, no, amb tot el material que es va recuperant, tot exposat, tot explicat, suposo com un estudi científic, tot això ha d'acabar així, d'una manera o altra, no, Jordi, per força.
20: Sí, sí, però és més, jo afegiria que com que això no ha de ser només un projecte de municipal d'aquí, que ja faríem un museu monogràfic, un centre d'interpretació d'aquí, sinó a nivell ja de territori, perquè sempre per entendre un jaciment ibèric l'has d'entendre en el seu territori. Aquesta ciutat no s'entén sense entendre les guàrdies, sense saber Cunit, sense saber els ceramistes de Pontons, sense saber de la ciutat ibèrica de Calafell.
1: Si
20: tornem a refer aquests ponts d'unió que hi hauria fa 2.500 anys entre Calafell i Banyeres, les guàrdies del Vendrell, i refer-ho ara a nivell de difusió, no? No només a nivell científic.
1: No, sinó també social, eh? Cultural, econòmic, polític, inclús. Ostres, una bona percepció aquesta. Clar, si era la clau fa 25 segles enrere, home, també hauria de ser-ho ara per força, no?
20: Està ben situat.
1: Exacte. Però perquè alguna característica en concret que creieu perquè aquest assentament aquí?
20: Primer, està en un bon enclavament, per comunicar-se amb la costa. Estem a 13 quilòmetres de la costa. Penseu que els ibers sorgeixen és una cultura que sorgeix a la zona de la Mediterrània, on comercien amb les grans potències d'aquell temps. Amèrica no es coneixia, per tant no existia. Grecs, romans, fenicis, cartaginesos, depèn del segle. Aleshores, clar, aquests estan implicats en el món d'aquell temps, en l'economia d'aquell temps. Aleshores, des d'aquí tens bona comunicació amb la costa, ja sigui a través de Marmellà, Foix, diries a petar el jaciment que hi ha a Cubelles, ara no em surt mai el nom.
1: El de la que està a la Mota, no?
20: La Mota Sant Pere, o a través del torrent aquest de Masies, fins a la Bisbal, i aniries a petar al Francàs, on hi ha un embarcador també important.
1: Sí.
20: I pel mig, aquí segurament deuen estar transformant tota la matèria prima que estan fent aquests camperols, aquests assentaments dispersos que en tenim un fotimer. Cada cop que es fa una autopista, a la 16 en van sortir 9 d'assentaments camperols. Segurament fan la matèria prima, aquí es manufactura i després es porta a comerciar. I estàs implicat en el món, dins de la macroeconomia d'aquell temps.
1: Ostres, això, i teòricament som nosaltres, els humans moderns, els que ens creiem que hem inventat la civilització. Això em refereixo,
20: Molt bé, aquesta és la paraula. La paraula civilització, estem parlant de la primera ciutat que coneixem, al Penedès, la més antiga. És a dir, la civilització no ens la porten els romans, ja vivíem en ciutats els ibers, ja tenien una llengua pròpia, una moneda pròpia. La llengua, per desgràcia, ja no la coneixem, perquè van venir els romans i ens van aportar aquesta llengua que ara, un derivat, el parlem tu i jo.
1: Clar, que de fet també una de les claus de que es conservi aquest poblat així és perquè segurament al seu temps van haver de marxar a correcuita, no?, quan van entrar els romans, i va quedar com deserta, no?, aquesta ciutat, havia quedat deserta, abandonada.
20: I la sort de que no hi ha cap ciutat a sobre.
1: Clar,
20: la sort
1: que
20: Banyeres no està aquí, sinó que està a 3 o 4 quilòmetres.
1: Clar.
20: La sort que aquí només va estar ocupat per un camp de maiers que ja no existeix, que ens hem encarregat de treure'ls.
1: Hi
20: ha, com a Tarragona, a Quesse, que és on hi hauria la capital de la Cassetània, hi ha la Tàrraco romana a sobre, després hi ha la Tarragona medieval i la Tarragona actual. En canvi, aquí no hi ha res a sobre. Això és el que ha fet la xamba de que estigui tan ben conservat.
1: Que això és la gràcia també, no?, la història, no?, aquestes circumstàncies esporàdiques de la història que fa que això sigui d'aquesta manera. I aquí és, doncs, això, aquí s'ha reunit això. Deixem tornar al mateix, jo crec que és importantíssim. Fins ara ha tingut molt la implicació a nivell local, de subvencions i també partides més a més generalitzades, però aquí faltaria això, És a dir, no, que finalment, suposo que la Generalitat o un òrgan superior decidís que això és tan important, o que conegui i que sàpiga que això és tan important com és, i que hi aboqui, no, el projecte definitiu, i que es converteixi el que s'ha de convertir, això.
20: Sí, a més, ara nosaltres estem disposats a rebre, vull dir, estem preparats.
1: Clar.
20: Vull dir que som tot un equip que portem molts anys treballant, ja et dic que els anys 80 no som metges, això són canes de veritat, i estem preparats a rebre la màxim, bueno, el que puguem,
1: sí, el que sí.
20: per fer-ho més rendible, no?
1: Sí, sí, sí.
20: Es baralla des d'aquest bé cultural d'interès nacional de demanem el 2% cultural, que això ho demanem a Madrid. Algun dia, quan vegin la importància de se n'adonguin, sí que ens poden abocar més diners. Ara necessitem més recursos, ja ho has dit, ja sigui la Generalitat o sigui Madrid.
5: Clar.
20: Quan piques a la porta sempre tothom et diu no tinc un
1: dur. No hi ha diners, però clar, segur.
20: Però això són... és inevitable que tard o d'hora... Sí, està, no? Condemnat a l'èxit.
1: Això m'agrada molt, perquè et veig amb aquesta confiança. No? Jo ho he vist des de fora, ja torno a dir, des de fora, on de dir, ostres, aquesta injustícia, no? Diu, com és que això, que hi ha aquí, i no sembla que no s'hi aboqui prou recursos, però tu dius, no, tranquil, que això arribarà.
20: Arribarà, i contra mi, de tard o d'hora. I a vegades et sorprens i arriba més d'hora del que et penses. Però el que està clar és que és un cavall guanyador. Parlant amb l'Amadeu, l'alcalde de Banyeres, sempre diu, això és un cavall guanyador, tard o d'hora, no hi ha més remei. Si no, anirem fent, nosaltres persistirem, com deia aquell, no? En Guardiola, no pararem. Però tard o d'hora aconseguirem la Copa Europa.
1: I a més, suposo que també en benefici de que vosaltres aneu treballant.
20: Sí, sí.
1: Ja vindran, em refereixo a aquesta passió que traspoeu, que us ho passeu molt bé dins la vostra feina i que esteu gaudint al màxim d'això, d'anar descobrint a cada pas i a cada punt trobar alguna cosa nova, i això disfruteu.
20: És a dir, de moment amb això... I estem preparats per el que pugui venir.
1: Molt bé, que ja vindrà.
20: Que arribarà.
1: Que bé. Jordi, molt interessant, de veritat. Vindrem un altre dia.
20: Prou.
1: Ens deixaràs, no?
20: Clar, home, i tant.
1: Però continuem de fer un apartat especial dels arqueòlegs,
20: sempre
1: també.
20: Sempre sereu benvinguts.
1: I que ens expliqueu com és la vida allò, amb aquesta professió, amb aquest ofici.
20: Això seria una sèrie.
1: Que és un altre tema, aquest, eh?
20: Seria un serial, ja.
1: Doncs també l'hem de fer servir. Jordi, de veritat, molta força i endavant.
20: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Actualització de les notícies, en principi cada hora en punt, els butlletins de la xarxa de comunicació local i que ja a partir d'aquí ens porten cap a la segona part del programa, la segona hora de Calaixera. Avui dimecres, dimecres 15 de juliol, programa número 4010, quan ja passem a 4 minuts de les 10 del matí. I això, justament, la intenció, l'objectiu sempre és aquest, acompanyar-vos, treballar per aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb aquesta intenció sempre poder explicar moltes coses. I, de fet, amb aquesta intenció seguirem a la segona part, per exemple, amb una secció ja quinzenal, habitual, sobre aquest espai de motivació, psicologia positiva, allò que ens destaca i ens explica la terapeuta i logopeda Isabel Saracier. A banda, anirem una mica més enllà i acabarem de parlar de tot aquest projecte que en vam parlar ja fa uns quants mesos, si us recordeu, tota una iniciativa social d'un grup de dones del Vendrell i la comarca, que per lluitar contra la soledat no desitjada, contra l'aïllament, van crear tot un grup de WhatsApp, sobretot, per això, per proposar activitats, per fer trobades i per intentar evitar justament aquest aïllament i aquesta soledat no desitjada. Doncs bé, avui acabarem parlant amb elles, es diuen Mai Sols, Mai Soles, i a veure què ens expliquen, com van les coses. A les 11 actualitzarem les notícies i després ens quedarà tercera i última hora encara més coses, com Arruga Literària, secció habitual. Avui ens torna a acompanyar l'escriptora Montse Janer i després ja tindrem participació i trucades, que tampoc no hi pot faltar. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa única de tots.

0: El que sempre busquem en aquesta secció, que és aquest temps per un mateix, i sempre ho diem, tot comença per un mateix, i a més quan parlem de psicologia positiva o de motivació, que de fet el nom d'aquest espai és això, motivació. Isabel Saracier, com estàs? Molt bon dia.
1: Doncs mira, aquí una altra vegada.
0: Fantàstic. A més, avui tanquem temporada ja, Isabel?
1: Avui tanquem, sí, avui tanquem. Ja seguirem al setembre.
0: La temporada que ve.
1: La temporada que ve.
0: Fantàstic. Arriba l'estiu, bueno, arriba no, ja està més que arribat i ja més que instaurat. I ja és això, que anem tancant temporades i de cara a la temporada que ve ja ho reprendrem, i tant que sí. Molt bé.
1: I tant, seguirem.
0: Sempre amb aquesta intenció, de buscar tota aquesta part més positiva de la psicologia, o almenys un punt de conversa i que ajudi a reflectir aquesta activitat psicològica positiva, si podem dir-ho així.
1: Sí, sobretot positiva, perquè, clar, vull dir, viure en negatiu és una cosa molt complicada.
0: Sí.
1: Molt complicada.
0: És esgotador, realment.
1: Sí.
0: És esgotador. És esgotador.
1: I que el positivisme tampoc no ens doni tampoc un malestar. Ai, que hem de ser positius. No. Hi ha moments també baixos, hores baixes, que, bueno, però si tu vas escoltant i vas llegint o el que sigui, al final vas agafant com eines per cada vegada anar superant més cosetes,
0: no? Sí, està clar, està clar.
1: Per tant, vull dir, sí que hem de ser positius, però també respectant, clar, aquestes hores baixes, sempre sabem que tenim eines, i això també ja ens dona una miqueta d'esperança
0: i
1: una miqueta d'alegria.
0: I tant que sí. De què parlem avui?
1: Avui parlem de com portar a l'estiu, no? A l'estiu en família, a l'estiu, doncs, a les cases,
0: sí,
1: no?
0: Sí, molt bé.
1: Jo aniré dient, diguéssim, alguns punts, i llavors, pues, els anirem, doncs, expandint, no?, i parlant.
0: Sí, fantàstic, molt
1: bé. Per exemple, el primer punt és si la família, doncs, fa un viatge, doncs, o la persona que conviu amb una altra han de fer un viatge, jo trobo que no és gaire convenient plegar de la feina i en seguida fer el viatge.
0: Vaja, val.
1: O sigui, plegar de la feina i el dia següent anar-te'n de viatge. Jo crec que has de, almenys, parar una miqueta durant 3, 4, si pots, no? 3, val. 4 dies i anar-te posant, diguéssim, ja amb la sintonia del viatge, però no fer-ho
0: de manera immediata.
1: De manera immediata, perquè a veure, te'n vas encara amb la neura.
0: Sí,
1: te'n vas amb la neura encara dels nervis,
0: sí,
1: del viatge,
0: sí, sí, sí,
1: a veure si ho he deixat tot bé pels companys, no? Vull dir, és molt important fer una miqueta d'espai, i llavors d'aquesta manera, doncs, un se'n va com més tranquil, no? Perquè primerament que tens més dies, pues, per fer la maleta, per
0: acabar d'organitzar, no?
1: Organitzar i arreglar-te les coses, no?
0: Això
1: seria una de les coses, jo trobo, molt importants.
0: Molt bé.
1: Igual que també hi ha persones que quan tornen de viatge el dia següent ja se'n van a treballar.
0: Val, és a l'inrevés, no?
1: És a l'inrevés, no?
0: Tornar de vacances i ja directament acaba a treballar.
1: I jo dic, però com poden? És que jo no podria, no ja. Podria. Perquè vens amb un reguitzell, no?, d'experiències i de coses boniques que t'han passat.
0: Clar.
1: I tal i que qual, i de cop i volta, pum, el dia següent ja te'n vas a treballar. Jo trobo que això és una manera bastant errònia, no? Més val no fer-ho.
0: Ja.
1: També el bo és tornar uns dies abans i estar 3 o 4 dies també descansant a casa, sobretot descansant, i recordant, i bueno, desfer la maleta.
0: Clar, i tornar a agafar el ritme, no?, de la rutina.
1: El ritme. Això seria
0: val.
1: Una també de les altres. Tinc aquí també un guió que ja, els he dit els dos junts. Després, cada dia de vacances, igual, així com aquí també sempre hem dit, no?, de cada dia de la nostra vida, si pot ser, buscar un ratet en el que tu puguis meditar, encara que sigui 10 minutets, un quart d'hora, en el que tu estiguis en tu mateix, no? Doncs jo trobo que també els dies de vacances, encara que estiguis en família, encara que estiguis en parella, jo trobo que també cadascú ha de tenir el seu, el seu moment, el seu moment, i el seu moment potser d'escriptura, el seu moment de reflexions, el seu moment d'estar quiet, parat i callat i estar doncs o meditant o reflexionant, no? I també d'alguna manera també això els pots ensenyar a la teva família. Dir, va, mira, avui ara avui a l'hora de la migdiada aprofitarem i cadascú a veure pues que faci aquest experiment. Anem a fer un experiment, no? I bé, doncs ara ens posarem a meditar o ens posarem a pensar, però a veure coses positives, a veure com puc, com va la meva vida, com què és el que farem demà, amb quina intenció. I bé, jo trobo que també és molt important, encara que sigui dies de festa i de relax, també dedicar-nos a nosaltres mateixos, perquè unes vacances no deixen de ser també coses de l'exterior, no?
0: Sí.
1: Són inputs que són tots de l'exterior, de l'exterior. Llavors, clar, ha d'haver-hi un moment que tu això també ho has d'integrar.
0: Val.
1: Ha d'haver-hi un moment que tu has de dir, bueno, a veure, avui m'ho he passat molt bé, hem anat aquí, hem anat allà, a veure com ho puc, per exemple, perfeccionar el viatge que farem l'any que ve, per exemple, potser coses que no han sortit gaire bé d'horaris o de cansament o de lo que sigui, doncs és moment de tu fer una miqueta d'introspecció i pensar una miqueta, pensar en coses si pot ser agradables, agradables, i ensenyar-les a fer als nostres fills i també a l'esposa o al marit, no?
0: Val, sí,
1: entre
0: sí,
1: tots fer una miqueta d'experiments.
0: Clar, això que no fem durant l'any habitualment, eh?
1: Això que no fem
0: i que
1: durant
0: no,
1: l'any.
0: No ens permetem el luxe de parar i de una mica posar una mica la vida en ordre, no sé si és la paraula, però durant l'any no podem fer-ho perquè anem molt de bòlit, però en vacances sí que potser ho hauríem de tenir la possibilitat de poder fer-ho.
1: Jo crec que és un moment idoni per fer-ho, mira què et dic, perquè durant l'any ja sé jo que
0: no farem,
1: oi? Que no es fa, que no es fa. Però a les vacances, que tenim hores que podem descansar a l'habitació, doncs llavors anem a fer una miqueta, a veure, i els nostres fills també, que ells vagin aprenent també, que no només és sempre donar la importància a el que tenim a fora, sinó que també hem de cuidar el nostre interior i hem de mirar com estem per dintre. I d'aquesta manera, doncs, anem millorant, o sigui, això un es va donant compte de que va millorant personalment, no?
0: Clar.
1: Una altra cosa seria el no en aquestes èpoques de festa o de vacances, no retreure's res,
0: ai,
1: si pot ser.
0: Ai,
1: el marit, la muller, les parelles, els fills, els germans. Ai, això dels retreure's,
0: sí.
1: A vegades sembla que esperis, no?, les festes o que esperis les vacances per dir-li, allò que no li has dit durant l'any. però clar, vull dir, a veure, no és hora de retreure coses del passat, o sigui, el passat ja ha passat a estar, i si pot ser això, tu has d'anar treballant. En el cas de que tu li vulguis dir alguna cosa a la persona, no li, és, hi ha una fórmula molt, molt especial i molt essencial, i és que mai els hi hem de dir a les persones és que tu has fet això, és que tu has dit això, és que tu m'has fet això, sinó que la fórmula perfecta és a dir, és que jo em sento, o sigui, parlar des de tu.
0: Val,
1: des
0: sí,
1: del
0: sí,
1: tu.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És que jo em sento malament quan em dius les coses així d'aquesta manera. I llavors ja aquí què hem lograt? Hem lograt doncs que ja no assenyalem, perquè el que les persones no suportem és que ens assenyalin.
0: Yeah.
1: O que ens diguin com hem de fer les coses. Això, com que no ho suportem, llavors hem de saber doncs aquesta fórmula com màgica, que en comptes d'assenyalar-los, ens hem d'assenyalar nosaltres primer, però ens hem d'assenyalar d'una manera positiva, en el sentit de que jo em sento o em vaig sentir una miqueta tocat, no em va agradar o em va repercutir, vaig tenir com una miqueta de, el sistema nerviós se'm va alterar una miqueta. I clar, quan tu ho dius d'aquesta manera...

0: Sí, sí, sí.
1: Més que molestar, que tu em vas molestar, és que jo em vaig sentir d'aquesta manera, ja. No? Em vaig sentir d'aquesta manera. Uh-huh. I això, a veure, si estan davant els fills, també és molt adient, uh-huh. És molt correcte, perquè entre els germans també, és que tu... És... entre els germans també ho fa, això es fa wow. Molt, no? És que tu... I llavors... Pues, si es pot treure com una lliçó aquell dia i dir pues, mira, escolta, m'ha anat molt bé que m'hagis dit això d'aquesta manera, potser ho diu la persona a la que tu li haguessis fet així, m'ha anat molt bé que m'hagis dit això d'aquesta manera, perquè sí, ha sigut una manera molt sensible i que jo em dono compte de que potser sí que vaig tenir algun error o d'així, però t'ho agraeixo molt que m'ho hagis dit d'aquesta manera. Llavors es pot fer hasta una corrua entre, un cercle entre fills i pares i dir, escolteu, teniu un compte això d'ara en endavant, no? Vull dir, quan tingueu que retreure algú, no traieu el dit i ja comenceu a assenyalar, ja comenceu a parlar des de vosaltres. I això és una manera molt bona. O sigui, abans de retreure, jo em callaria i miraria a veure com ho diria d'aquesta manera, fent servir les paraules, fent servir doncs les maneres, no? És una fórmula.
0: Que ara lo ideal seria ja marxar de vacances amb els deures fets, no? I que aquesta conversa
1: també
0: la poguéssim mantenir durant tot l'any,
1: també
0: s'ha de
1: també,
0: dir, tant de bo
1: també.
0: Aquesta sí. Bona comunicació, en aquest cas amb la parella o amb qui sigui, però com que estem parlant de la parella i habitualment, en casos habituals, marxem de vacances amb la parella i amb els fills, evidentment, fills i filles, és que això, que hi hagi aquesta comunicació constant durant tot l'any. Però bé, si no s'ha pogut fer per les circumstàncies que sempre diem, perquè el dia a dia, perquè la rutina sempre ens absorbeix, doncs mira, també almenys per vacances poder tenir aquesta conversa, però com tu deies, i aquesta base de no retret, sinó de començar per un mateix o d'explicar com te sents, que és el que ara ens deies, bàsicament.
1: És que clar, a veure, ja estem ja molt temps dient lo mateix,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Estem dient que hem de treballar les
0: clar,
1: coses,
0: per això, per això.
1: Llavors ja s'entén que ho anem treballant,
0: sí.
1: Però inclús de vacances també ens poden passar coses.
0: No, i tant.
1: Ens poden passar coses.
0: En època també, sí.
1: Llavors la mania que tenim, no, és que tu no has dit el que tenies que dir-li a la persona aquesta, de, jo què sé, de les entrades, a qualsevol lloc per anar a visitar, no? I no, és que m'he sentit una miqueta com avergonyida perquè jo pensava que es pot dir d'una altra manera. Saps? Vull dir, o sigui, també ens poden sorgir coses del dia a dia, el dia o els dies mateixos de vacances.
0: Val,
1: no?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Queda clar.
1: Queda clar.
0: Què més?
1: Després, a veure, una altra cosa que jo al·lucino quan estem de vacances o quan jo estic de vacances, veig a vegades famílies que estan tota l'estona amb el mòbil.
0: Ai, el mòbil, maleït, sí.
1: Oi, una vegada vam anar a veure una església molt maca, no me'n recordo quin poble era, i era un matrimoni i hi havia un noiet, no sé quina edat devia tenir aquest noi, doncs devia tenir 15 anys, no? I se'l veia que anava a retruc dels pares, a veure, per edat, doncs visitava aquella església romànica, bueno, doncs amb no gaires ganes, no?
0: Yeah.
1: I anava tota l'estona mentre estava mirant l'església, els pares l'estaven mirant, vull dir, ell amb el mòbil. Jo pensava, mare meva, però aquest noi, vull dir, quin mal s'està fent amb ell mateix.
0: Clar.
1: I quin mal està fent a la relació de pares i fill, no? A veure, molt de compte també, vull dir, el mòbil, restringiu-lo, perquè no pot ser. A vegades els pares també ho fan,
0: eh? No, i tant, no són els primers en fer-ho, la majoria de vegades.
1: I ho deixen fer-ho, eh?
0: Sí.
1: A vegades potser a l'hora de dinar estan tots dinant o estan esperant que els hi porti el menjar. I escolta, i els veus a tots amb el mòbil, no? A veure, jo trobo que això també s'ha de restringir. O si no, doncs a la nit, quan ja tots estem doncs a l'habitació, doncs és moment, no?, de mirar les fotos, mirar tot el reportatges que hem fet, però no mirar tant al Facebook

0: i tant coses de feina, potser sí, perquè a vegades te'n vas i tens que estar, diguéssim, en contacte amb el treball per, o et truquen per alguna cosa. A veure, això també pot passar, però que tota la família estigui imbuïda en el mòbil jo trobo una miqueta incorrecte.
1: És incòmode estar d'imaginar-ho,
0: És incòmode d'imaginar.
1: O que a vegades ho veiem, això, una taula, no? Tots i tots amb el mòbil i cap d'un d'ells para atenció al qui té al davant o al costat, no?
0: Sí, que t'aixecaries i els hi diries, per favor,
1: trauries de les mans,
0: voleu parar perquè ens esteu fent mal a nosaltres no?
1: Tal qual. Sí. Doncs fora mòbils també ho intentar, dins de l'imprescindible o del que, clar, dir normal o no el que és el consum de mòbil tampoc és perillós, però sí intentar deixar-lo més davant del mòbil i gaudir del directe, no sé com
0: del
1: dir
0: directe.
1: Sí.
0: I clar, vull dir, a l'altre extrem seria i fomentar la comunicació.
1: Correcte, que la comunicació fomentar sigui directa, sí.
0: Clar que sí, no
1: a través del mòbil.
0: Perquè ja que durant tot l'any doncs, estem tots estressats i anem cap aquí i cap allà, doncs aquests dies hem d'estar pares, mares, parelles, fills, avis també, doncs hem d'estar doncs contents, hem de comentar el que veiem, el que fem, el que farem, i que hi hagi doncs alegria, que hi hagin riures i que hi hagi benestar, no?
1: I a
0: part que si, jo crec que si és viatge, jo crec que també vas amb bona intenció, no?, de fomentar. Crec,
1: Sí, home, sí.
0: Jo crec que
1: els ànims
0: sí.
1: Són diferents, no?, almenys.
0: Sí.
1: Que sí.
0: Clar, perquè per fer un viatge que estàs enfadat amb la parella, no pot ser.
1: No ve gaire de gust, no.
0: O que els nens es porten molt malament i no saps com saps?
1: Sí.
0: No, a vegades és una miqueta complicat, no?, reduir els nens. I, no sé, jo crec que viatjar ha de tenir unes condicions, no?, unes condicions que tu estiguis pues, amb ganes de ser comunicatiu amb les persones que estàs i aquells dies estar encara més comunicatiu. Perquè com que ja no ho has oferit amb bona qualitat doncs a la teva família durant l'any, doncs aquests dies s'ha d'aprofitar, no?
1: I tant que sí.
0: I si s'ha de ser una miqueta pallasso, també és
1: també,
0: una miqueta pallasso.
1: Sí, home, sí, i tant que
0: I
1: sí.
0: I cantar, i tots agafar-se de les mans, i córrer cap al riu, i córrer cap al mar, i fer a vegades unes quantes bogeries.
1: I tant
0: també.
1: Que sí, sens dubte.
0: I això és superimportant.
1: I tant que sí, i
0: superimportant.
1: Tant que sí.
0: Això el que fa és, doncs, això, fomentar la comunicació i que els fills creguin cada vegada més amb el pare i amb la mare, no? I dir, ostres, mira, el meu pare i la meva mare s'estimen, s'abracen, ens abracen a nosaltres, doncs això pues, ens dona un benestar i una alegria molt gran. Això igual no t'ho diran, però ho sentiran per dintre,
1: sí.
0: No?
1: I tant, s'ho quedaran,
0: I de cop i volta estareu així pues, caminant i de cop i volta algun fill se us abraçarà, no? I per què se us abraçarà? Doncs perquè vosaltres abans ho heu fet,
1: sí.
0: O ho heu fomentat, o ho heu practicat,
1: I
0: no?
1: I tant que sí.
0: Tot el més possible.
1: Sí, fantàstic.
0: Després, mira, no fer viatges esgotadors.
1: Aix, val. És important, també, és veritat. Que
0: és
1: a vegades
0: veritat,
1: ens estressem i ens cansem més estant de vacances que no pas treballant. És molt comú també això.
0: Sí. Mira, una vegada vam anar a Praga i ja fa uns quants anys i escolta, un dia que plovia ens van estar passejant per Praga 7 hores 7 hores i plovent
1: sí.
0: I vam comprar el paraigua més gran que vam trobar pel carrer, que semblava un parasol I escolta, i sort d'aquell paraigües, perquè és que, a més, es veu que hi havia inundacions a no sé quina part del país.
1: Sí.
0: O sigui que teníem molta pluja a Praga. A veure, vam veure coses molt maques, recordo coses molt, molt boniques. Però jo, saps què vaig pensar? Mai més. Mai més aniré a un viatge que em portin 7 hores passejant tota una tarda sense parar. No vull fer-ho. Si en cas, ara doncs faré doncs, és el que jo vaig pensar, no? Viatges que siguin més lúdics,
1: sí,
0: però que no siguin de tant d'haver tanta església, d'haver tantes coses, perquè allà hi ha moltes coses a veure, hi ha molt art, hi ha molta arquitectura, i ho recordo tot molt maco, això sí. Però, clar, vull dir, viatges...
1: Però cansat, sí, sí, sí, és cansat, sí, és cansat. Sí, sí.
0: Perquè l'any que ve no sé si se'n tenen ganes, de viatjar. Sí. O almenys uns quants anys a dir, mira, em quedo a caseta...
1: Sí, vull realment descansar, no?
0: I me'n vaig a la platja, no?
1: Molt bé.
0: I no sé si tu podries dir alguna cosa més, perquè jo...
1: No, jo crec que ho han resumit tot bastant bé, no? Que és això, fomentar la comunicació a casa, no? Entre la família, aprofitar que tenim més temps lliure per fomentar aquesta comunicació, intentar alliberar-nos del mòbil...
0: Ah, això...
1: Que està bé... trobar aquest temps per tu, en aquests dies de vacances, doncs, també una mica doncs, fer alguna cosa que a tu et vingui de gust, potser amb soledat o potser no, però realment fer allò que et vingui de gust. I el dret a la desconnexió, que ha acabat sent un dret, avui en dia, i un dret reconegut laboralment,
0: sí,
1: que és a la desconnexió. No només perquè no, perquè et diguin alguna cosa des de la feina, sinó per això, no? Per aquest dret a desconnectar durant el temps que sigui, durant les vacances, de no pensar en la feina i de no pensar que t'has deixat això o l'altre, o que quan torni hauré de fer, o no? És a dir, simplement durant les èpoques que estiguem de vacances ni tan sols haver de pensar en la feina,
0: Ni tant.
1: És un dret, és un dret.
0: És un dret,
1: És un dret.
0: I tant que sí. Uh-huh. I també és un dret al desconnectar-te de tu mateix. De tu mateix,
1: sí, sí,
0: no?
1: De...
0: O de tu mateixa.
1: Clar.
0: I això també ho has de fer-ho en vacances, també.
1: Clar, clar.
0: En vacances i fomentar-ho en família,
1: sí, sí,
0: sobretot,
1: sí,
0: i en parella.
1: És obvi que tots els mals de caps que hem tingut durant l'any, o tots els problemes o les dificultats, diguem-ho així, que hem tingut, evidentment, que hi tornaran a ser quan tornem de vacances,
0: sí,
1: però almenys és l'oportunitat de recarregar piles i de recuperar energies per seguir afrontant aquestes dificultats, no?
0: Clar.
1: I això també és...
0: Clar, perquè si no desconnectes, imagina't, no? Vull dir, amb aquest mal de cap que tu dius,
1: sí,
0: tornar a treballar una altra vegada, no?
1: Uh-huh.
0: Vull dir, no, jo crec que ens mereixem això, el desconnectar, i sobretot desconnectar, però,
1: sí, sí, sí,
0: però del tot.
1: I tant que sí. Molt bé, deixem-ho aquí.
0: Deixem-ho aquí.
1: Tanquem temporada, com ja hem dit, amb aquests bons consells de vacances i de l'estiu, però fem-ho una vegada més. Explica'ns, Isabel, on podem trobar-te fora d'aquí a la ràdio, com podem contactar amb tu si és que algú necessita poder actualitzar els teus serveis i contactar
0: molt
1: amb tu.
0: Molt bé. Nosaltres ens diem CEMTA, al centre, i estem al carrer L'Ermita, Travessia de l'Ermita número 8 de Segú de Calafell, i el que fem, o els serveis que donem, són psicologia infantil, psicologia per adults, psicologia per adolescents, psicopedagogia, logopèdia, i bé, tot el que sigui assessorament, i assessorament de creixement personal, evidentment.
1: Uh-huh.
0: Estem a Facebook, estem a Instagram, i bueno, doncs amb moltes ganes doncs, d'ajudar a petits, a adolescents, grans...
1: Fantàstic, molt
0: adults. El telèfon és el 639-117-637.
1: Perfecte.
0: Ara tancarem també nosaltres, vull dir que tanquem portes i tornarem a obrir doncs, al setembre.
1: Fantàstic, doncs que gaudiu de les vacances, Isabel.
0: Molt bé, que passeu tots molt bones vacances i gràcies per escoltar-me. La veritat és que estic molt contenta.
1: Fins aviat.
0: Gràcies.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
1: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 9:45 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO 2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
3: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada i a www.rtvalvendrell.cat.
6: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: Si us recordeu, ara fa ja un temps, vam tenir l'oportunitat de conèixer la iniciativa social Mai Sols. És una iniciativa d'un grup de dones, que això ha nascut aquí al Vendrell, per combatre la soledat no desitjada, oferint acompanyament i suport a les persones que es troben en situació d'aïllament, de solitud no desitjada. Amb la voluntat, això, de crear vincles i fer comunitat. I avui, de fet, ens fa molta il·lusió tornar-les a rebre aquí a la Calaixera per saber com ha anat creixent aquesta iniciativa. Crec que també alguna reivindicació. I això, què estan fent, com ho estan portant a terme i com continuen fent costat a les persones que potser més els hi pot fer falta. I això tenim, crec que és la mateixa representació que vam tenir en l'altra ocasió, eh? Que és la Maria Cinta, l'Angelina i la Rosa. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com esteu?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Molt bé, molt bé.
0: Fantàstic.
1: Aquí una altra vegada.
0: Molt bé, sempre. I crec que sou les mateixes que ja veu venir l'altra ocasió, eh? Que sí, si no m'equivoco.
1: Falta la Mercè.
0: Ah, la Mercè, és veritat, sí. és veritat. Que ja aleshores fa això, fa un parell o tres de mesos, no?, que ja veu venir. Va ser el 2025 que veu venir.
1: Sí, fa uns mesos,
0: Per explicar-nos justament tota aquesta iniciativa i del qual ha anat continuant, de fet.
1: Sí,
0: no heu parat, al contrari, sinó que heu anat ampliant justament tota aquesta xarxa de suport, eh?
1: Sí, hem pensat en moltes traves que hem trobat,
0: Sí?
1: Perquè nosaltres, jo sempre des del principi he demanat a l'Ajuntament, l'únic que vaig demanar a l'Ajuntament, quan vaig crear aquest grup, és que nosaltres, que es donés a conèixer a la gent que viuen soles l'assistència del nostre grup.
0: Sí.
1: Simplement això. No demanava res més.
0: Val.
1: Pues, he trobat un munt de traves.
0: Vaja. Recordo inclús l'altra vegada que vau venir, estàvem a les portes d'una sessió de ple, i del qual volíeu participar en aquest ple, crec que inclús es va parlar de vosaltres, de Mai Soles i tot això, però el que deies, crec que per raons burocràtiques, diuen des de l'Ajuntament, no?, per protecció de dades i aquestes coses, no es poden donar els contactes, de, no? Alguna cosa
1: però,
0: així us van anomenar,
1: però
0: oi?
1: No els, jo no els hi demanava els contactes, jo els hi deia amb ells, que després hi entrarem amb això, perquè primer de tot m'agradaria agrair a vosaltres per donar-se veu.
0: Home, i ara, només faltaria.
1: A tot l'equip vostre.
0: Només faltaria.
1: Que gràcies a vosaltres, doncs, molta gent, no podem arribar a molta gent.
0: Clar.
1: En segon lloc, també voldria donar les gràcies a la senyora Adela de la Generalitat, que tothom la coneix com el centre cívic, l'1 d'octubre.
0: Sí.
1: Però en realitat és un centre de la Generalitat.
0: Correcte.
1: Que des del primer moment va creure en la nostra tasca i es va deixar una sala per poder reunir-nos provisionals.
0: Val.
1: Després també vull donar les gràcies a totes les companyes del grup per creure en mi i per fer possible que Mai Sols vagi creixent.
0: Val, que bé.
1: També agrair a l'oposició d'Esquerra Republicana per creure en el nostre projecte i donar-nos veu al ple. I també agraeixo a tots els partits de l'oposició del Vendrell per la seva sensibilitat per aprovar la nostra moció que vam presentar.
0: Val,
1: que simplement que demanàvem ara. Això.
0: Sí.
1: Que ells es posessin en contacte amb aquesta gent per dir que no demanaven res més.
0: Simplement entrar en aquesta xarxa oficial per part de l'Ajuntament, que si hi ha alguna persona que demandés algun tipus això d'ajuda, de recolzament, d'acompanyament, doncs us pogués posar en contacte amb vosaltres. Demanàveu això, simplement, eh?
1: No, que ells, és que ells... I ja m'adalanto.
0: Sí. No, mira, jo, una recomanació, deixa el paper. És important que m'expliquis en pròpia veu el que vulguis explicar, perquè si no ens deixarem coses.
1: Sí, però...
0: Sí, si ens anima el que tens apuntat, no podrem fer una conversa.
1: Vale, pues
0: vull que ho expliquis tu, sense el paper, que jo sé que de sobres saps el que portes escrit, només vull que m'ho expliquis. Perquè si no jo pregunto una cosa, tu em contestes una altra.
1: Sí.
0: Llavors no podrem fer pas una conversa
1: Efectivament,
0: sí. Digues, explica'ns.
1: No, que preguntaves.
0: Sí, preguntava això, justament aquesta part de l'Ajuntament que dèiem, del que fèieu és aquesta demanda de potser oficialitzar aquest grup i d'entrar a aquesta xarxa oficial de l'Ajuntament per poder arribar a les màximes persones possibles, ni més ni menys.
1: Sí, és que ara a l'Ajuntament, Benestar Social, està fent una campanya, bueno, suposo que la fa cada X temps, que es posa en contacte amb les persones que viuen soles per saludar-les, per dir-li com estan, però no els hi diuen l'assistència del nostre grup.
0: Val.
1: Això m'agradaria que m'ho expliquessin. I he estat parlant amb ells, però no hi ha manera que em donin cap explicació.
0: Val.
1: No sé, jo voldria...
0: No sabeu per què.
1: No, però que els hi diguin amb ells, que els hi diguin a aquesta gent que viuen soles i que pateixen la soledat i que és la tercera causa de mort i que molts s'atiren d'un tercer o quart pis perquè no poden aguantar més.
2: Clar.
1: Que els hi diguin perquè no els hi diuen que tenen una opció. Què hi ha? Quin interès hi ha a no dir-los que tenen aquesta actuació? Opció de participar en el grup nostre. Nosaltres no té cap, no cobrem res,
2: no
1: és això, és un grup solidari, trobarà un munt de companyes, és un vic social que estem fent. No ho entenc. Perquè jo sóc incapaç de fer-ho, el que estan fent.
0: Però resposta directa l'heu tingut, això, perquè nosaltres me'n recordo en el seu moment quan vam parlar d'això i quan aquest tema es va tractar al ple, recordo que el que s'explicava és això, que entrava en protecció de dades, etc.
1: No sé.
0: A vosaltres què us diuen? Però és això, aquesta resposta que us donen a vosaltres, entenc, doncs?
1: Sí, bueno, no, i és que la resposta que es donen no té cap explicació.
2: Ja.
1: Perquè com és possible que truquis a una gent que tu l'estàs trucant i no li puguis dir això?
2: Sí.
1: Quina explicació li puc donar? Jo no li puc donar cap. És diferent que tu tinguessis que fer-ho expressament i dir això, però no, és que ho fas cada any o cada X anys ho fas, truques a aquesta gent per saber que saps que estan vius, que estan morts, però no li dones cap opció. Doncs dona-li una opció,
2: val.
1: Nosaltres, que assistim.
0: Pot ser un recurs, recurs més, un recurs important.
1: Sí, que poden acceptar o no acceptar-lo.
0: Clar, exacte.
1: Però almenys saben que existeix.
0: Aquí està, no? Saber o el conèixer que existiu vosaltres.
1: Que existim nosaltres,
0: I que està a la seva disposició
1: i que
0: estan interessats o interessades.
1: Sí, i que poden trucar-se i participar nosaltres i ja està.
0: Clar.
1: I no se sentiran sols i segur que no es tiraran d'un tercer o quart pis.
0: No, està clar. És cert que no s'acaba d'entendre, doncs, que no... Això, que veu de poder formalitzar justament aquest grup. Però igualment, i en paral·lel, vosaltres aneu fent una mica quan ja veu començar, que de manera totalment voluntària, altruista per la vostra part, perquè vosaltres seguiu fent feina. Mai sols continua endavant, que és la part positiva i la part important de tot això.
1: Sí, perquè ho estem treballant nosaltres.
0: Clar.
1: Però, clar, nosaltres no podem anar pel carrer interpel·lant a la gent dient, escolta, això, perquè, clar, és que no podem fer-ho. Sí, podem fer-ho.
2: Sí.
1: Però és una tasca que jo crec que tindria que fer-ho l'Ajuntament. L'Ajuntament tindria que col·laborar més amb nosaltres.
0: Val. Esperem que a través d'aquest missatge, passa poc, també us ho dic, a través de la veu que us podem donar des d'aquí la ràdio, doncs pugui arribar a això i que, com dèiem, es pugui formalitzar i pugui arribar a aquest objectiu que vosaltres voleu,
1: Jo diria a la senyora Montse Martí que ho faci,
0: que per favor
1: ajudi aquesta gent.
0: Molt bé.
1: No nosaltres, sinó aquesta gent que ho necessita.
0: Exacte.
1: És que nosaltres no...
0: Sí.
1: El favor no se'l fa a nosaltres. I es fa a la gent que viu aquí al Vendrell, que són d'això de viuen aquí.
0: Molt. Fem una cosa, recordem-ho tot això, si es pot, des d'un principi, recordem com va sorgir, com veu decidir crear aquest grup, aquest Mai Sols. Anem una mica això també, recordem què feu, com ho fem, com va sorgir. I així també podem escoltar les altres, que també han vingut, i m'agradaria també escoltar-les amb elles.
1: Va sorgir perquè jo vaig escoltar per la ràdio a un metge de Girona que estava parlant i estava dient que la tercera causa de mort era la soledat.
0: Sí.
1: La primera era l'enfermetat, la segona la pobresa i la tercera la soledat.
0: Val.
1: I la veritat que em va impactar. I vaig pensar, en les dues primeres no puc fer res, però en la tercera sí que puc fer. I llavors em vaig posar en contacte amb una amiga i li vaig comentar, dic, mira, dic, què t'assembla? Dic, fer aquesta iniciativa, dic que el WhatsApp és una eina molt bona per poder portar a terme tot això, per connectar amb aquesta gent, i li va semblar bé, i llavors vam crear aquest grup. I clar, i vaig anar, pues, a interpel·lar a la gent pel carrer, en una, a l'altra, i dir això, i dir això. Sí, tal qual, perquè és que no tenia res més.
0: I clar.
1: Només la meva voluntat de fer-ho.
0: Sí.
1: I vaig anar a l'Ajuntament, també, perquè ells m'ho fessin arribar de la nostra assistència.
0: Val.
1: I em van dir que no.
0: Ja.
1: Em van dir que no, que la protecció de dades, que no sé què, que no sé quantos, i que no, que no.
0: Val.
1: Això va ser la primera vegada. La segona vegada que va passar que el BEM va haver a Barcelona, que es feia també per barris. Es feia una cosa semblant al nostre, per barris. Jo li vaig fer arribar a l'Alfons d'Esquerra Republicana i l'Alfons d'Esquerra Republicana li va fer arribar a la senyora Montserrat Martí. I aleshores ho vam tornar aquí, ho vam portar al ple, però va portar al ple com a moció.
2: Sí, i és el que dèiem abans. Sí. Sí.
1: I tota la gent va votar, per això els hi agraeixo a tot el partit de l'oposició que van votar a nostre favor. I clar, aquí l'Ajuntament es va veure en certa manera obligada, una mica, perquè diu, els estarem vigilant. I s'han deixat una sala al Tivoli, que està molt bé com a primer pas perquè puguem fer reunions, però no és suficient. El suficient és arribar a aquesta gent, perquè què farem d'una sala si no podem arribar a la gent? La sala no és lo important, l'important és la gent.
2: Val.
1: I per aquí vaig.
2: Molt bé. Així doncs, diguem, el nucli i el gruix del projecte és a través del WhatsApp, no?, que és aquest punt d'unió entre vosaltres. El podem dir, aquest telèfon?
1: Jo crec que el podem anar recordant,
2: que aquí sí que podem dir, si voleu.
1: Sí.
2: És aquest grup de WhatsApp que us uneix una mica a totes,
1: és aquest punt d'unió
2: i on sorgeixen les propostes i on neix tota aquesta xarxa. Quin és aquest grup de WhatsApp? Jo també me l'apuntaré, sisplau, que el tenia apuntat altra vegada, però me'l tornaré a apuntar. Digueu-ho, sisplau.
1: El 699...
2: 699...
1: 56...
2: 56...
1: 05...
2: 05...
1: 79...
2: 79... Fantàstic. Aquest és el nucli central d'aquest projecte de Mai Sols, que és on manteniu les converses, on es llancen les propostes i tot plegat, eh?
1: Efectivament, sí,
2: Quants en formeu part avui en dia? A data d'avui, quanta gent esteu inclòs en aquest grup?
1: Que són 23 o 24, no?
2: Bé.
1: Sí.
2: Molt bé. La intenció és ampliar-ho, és obvi.
1: Sí, ampliar-ho, sí.
2: Tot i que ja és un grup considerable, ja suposo que teniu un grup prou nodrit i que ja van sorgir moltes activitats, oi?
1: Sí. Però patim per la gent que no pot participar-hi.
2: Ja, i se'n podia arribar, és cert.
1: Poder arribar en aquesta gent.
2: Clar, per això aquesta divulgació, que com més àmplia millor, com més oficial millor, i que pugui arribar a totes les persones que ho puguin necessitar. Va, per escoltar una mica la veu a la Maria Cinta i a l'Angelina. Vosaltres com veu arribar aquest grup? Com us va arribar això?
3: Hola, jo sóc la Rosa. A veure...
2: he creuat noms.
3: Vols parlar tu?
2: No, m'és igual, no era jo que...
3: Que jo m'ha donat la paraula a mi.
2: Rosa, endavant.
3: Mira, jo a través d'una amiga que vaig fer un curs aquí al Vendrell i la tenia de companya a l'escola i em va fer saber d'aquest grup. I jo vaig dir, sí, tant. I va ser com jo vaig conèixer el grup de Mai Sols a través d'aquesta amiga. Ara ella no ve, però bueno, jo he continuat i molt bé. La veritat que fem activitats, qui li agrada s'apunta. Per exemple, els dimarts jo m'encarrego de posar cada setmana una pel·lícula, proposo una pel·lícula per anar a veure juntes.
2: Molt bé.
3: I els dimarts tenim el dia dels jubilats, que ens costa 2 euros.
2: Val.
3: I és una activitat que s'apunta gent, o sigui, som unes quantes i després ens anem a berenar i a passar-ho bé i a parlar i a tot. I després hi ha abans els dilluns era quan fèiem les reunions i ara al setembre quan tornem a començar serà els dimecres.
2: Els dimecres. Val.
3: Els dimecres ho poso a les 4, no?
1: Sí.
3: A la segona planta del Tívoli.
2: Perfecte.
3: Tornarem a començar al setembre.
2: Molt bé.
3: I doncs molt bé, conèixer gent i tot passes molt bé. Jo visc al Francàs i ho vaig dir a algunes senyores d'allà i també venen, ja formen part del grup, en quedem per anar al Tívoli i ens ho passem bé, la veritat.
2: Bé,
3: jo animo la gent que surti de casa, que no s'estiguin tancats, que surtin, que socialitzin, que és molt bo. Per salut mental i física, per tot.
2: I això, i que el fer-ho sol no sigui un impediment, no? És a dir, em refereixo a que un quan està sol tot fa més mandra, tot costa més de sortir, però en canvi, no?, amb xarxa, sí, i amb companyia, sí, i amb això que oferiu des del grup, doncs tot es fa més fàcil,
3: sí,
2: no? Tot en companyia sempre
3: també
2: és més fàcil.
3: També vam anar un dia a Sitges, i ens ho vam passar molt bé. Hem anat a Vilanova, vull dir, també hi han sortides, eh?
2: Molt bé, sí.
3: Sí.
2: I Angelina, ets tu, sí, ho he dit bé. Explica'ns, en el teu cas, com va ser que passes a aventar d'aquest grup i com és la teva participació?
4: Hola, bon dia, sóc l'Angelina. Pues bueno, jo estava en un puesto i vaig anar-hi a... Mira, quina casualitat, vaig entrar-hi al lavabo i allà va començar tot, al lavabo.
2: Ah, sí que em dius ara, sí?
4: Sí. Vaig trobar una altra Angelina i llavors, bueno, jo venia d'allí de Calafell i venia d'un dol.
2: Val.
4: Bueno, estic amb un dol.
2: Sí.
4: I llavors, pues, bueno, vam començar, va veure la noia que estava una miqueta sense i patim, patam. Diu, mira, dice, yo soy de un grup que es diu My Source. I me va explicar i jo dic, sí, això, bueno, jo ja m'ho pensaré, però val. Llavors un altre dia la vaig veure i dice, què, estàs més animada que t'hagi... Dic, pues sí, estic més animada, dic, i llavors tot va començar perquè jo ja dic, venia d'un dol d'allà, de Calafell. Perdona.
2: No, tranquil·la, no pateixis.
4: I vaig començar, vaig conèixer les companyes i des de que estic aquí ha sigut...
2: Que bé.
4: Reviure.
2: Molt bé, que bé.
4: Reviure, perquè tinc molt bones companyes, estic molt contenta. Amb unes tinc més
2: clar,
4: més
2: sí.
4: que en altres,
2: sí,
4: però
2: sí,
4: bueno,
2: sí.
4: En resum, en totes.
2: Fantàstic.
4: Estic molt bé, fem moltes activitats, jo faig el que puc. Bueno, jo només que ajalà.
2: Bueno, és una cosa, escolta'm, és una bona opció, eh? És una molt bona opció.
4: Jo sempre dic, quan sortim d'algun puesto, vinga, anem a berenar,
2: anem a sopar, anem a berenar, anem a dinar. És una molt bona opció.
4: Sí, a caminar ja no, perquè a caminar ja estic més limitada i llavors pues, ja no puc tant.
2: Clar.
4: Però bueno, i llavors, pues... Estic contenta del Vendrell.
2: Ja.
4: Però el que no estic contenta, però... Estic, me fa molt de fàstic, on visc, molt de fàstic, perquè ja no, jo ja li he dit a l'alcalde, i he fet un escrit, i llavors, perquè això diuen que neteixen, no neteixen, no, perquè jo surto cada dia, i jo dono compte, jo no he vist un poble com aquest, al meu carrer, parlo del meu carrer, de tot el que fan, estic molt contenta i estic bé.
2: Bé.
4: I a la gent, tot va bé. Però els carrers, escolta, el meu carrer que he vist, com es diu? La
3: carretera de Valls.
4: Carretera de Valls. És fastigós. Jo vaig a Sins, perquè me fan molt de fàstic. I llavors no fan cas. I els contenedors els tinc a prop de l'escala meva. Escolta, i allí les escombraries, les escombraries, i perquè no surto a la nit, perquè ja... però allà d'haver de tot.
2: Sí, sí. De fet, és una queixa recurrent, també és un dels temes... Jo crec que també és un mal endèmic en la majoria de municipis, aquest, també, el tema neteja, el tema
4: inseguretat...
2: Bueno,
4: però jo visc allà, i llavors...
2: És evident.
4: Ja ho he dit.
2: És
4: ho he dit i l'he fet a fer al senyor alcalde,
2: sí,
4: però
2: sí.
4: El senyor alcalde passa de mi.
2: Però bueno, molta feina.
4: Resumint, que estic molt contenta de
2: això,
4: Maisol.
2: Anem sempre a la part positiva.
4: Sí.
2: Jo crec que és important, conèixer la part positiva i l'objectiu principal d'aquesta conversa d'avui, que és intentar fer arribar aquest missatge de Maisols a les persones que puguin necessitar, al saber que hi sou amb aquest tipus de propostes. També veig que una mica hi ha gent que és més a proposar i a fer, no? Com comentava la Rosa, i gent que, bueno, es va apuntant, no? Una mica
4: no,
2: en aquests perfils, oi?
4: Jo tinc ajuda i sobretot a Rosa.
2: Clar.
4: Rosa m'ha ajudat perquè he passat per un...
2: Un
4: moment no bons, i llavors sí. Pues, ella sempre dona, sempre està ahí, saps?
2: Clar. Sí.
4: I la veritat que sí, que estic molt contenta, però molt. A totes.
3: Gràcies.
4: A totes.
2: I és el que dèiem, no? Amb aquests perfils de gent que potser, pel que sigui, és més, no? És més oberta, és que proposa, fem, i una mica arrossega més la gent, que una mica entenc que és el que feu vosaltres i potser altres persones que, bueno, s'hi van afegint, no? I van contribuint a participar en les activitats. Entenc, intueixo, però que aneu explicant, oi? Sí?
4: Sí, mica a mica.
2: Val. Perquè una mica veig que aquí una mica s'encarrega de coordinar tot plegat són una mica vosaltres, no?
4: Sí,
2: la Rosa,
4: sí.
2: La Maria Cinta...
3: S'escolta tothom. Qui vulgui fer una proposta, que la faci, i qui vulgui afegir-s'hi, que s'hi afegeixi.
2: Val.
3: És
2: així,
3: això.
2: Sí, sí. No hi ha cap tipus de... És a dir, no hi ha un compromís en el sentit que
4: he d'anar a tot
2: el que es proposi, jo vull anar-hi,
4: No.
3: Hi ha unes persones del grup que surten a caminar, però surten a caminar fort.
2: Val.
3: Llavors aquestes persones, doncs, qui pot caminar fort, doncs va amb elles,
2: val,
3: s'ajunten.
2: Sí,
3: qui
2: sí,
3: no
2: sí
3: pot, doncs ens anem a passejar, sortim una mica, ens adaptem una miqueta.
2: Clar, també, que és el bo també, que diferents sí propostes es puguin adaptant a les diferents sí tipologies, eh? Hi ha algú que moderi aquest WhatsApp, aquest grup? Ho feu una mica entre vosaltres, no? Ho entenc?
3: Sí.
2: No, a vegades els grups són perillosos també, eh? A vegades els grups... Bueno, es comencen a enviar fotos i aquestes coses i sé que a vegades heu de sortir d'aquí també,
4: controlo.
2: Eh? Tu ho controles, oi?
4: Jo el controlo.
2: Clar.
4: I també voldria dir una cosa, que quan vam vindre aquí no tenien cap company. Uh-huh. Ara tenim un company.
2: Mira que bé. Ah, molt bé, ens n'alegrem, doncs.
4: Es diu Vicente.
2: Ahà, uh-huh, molt bé.
4: I aquí si s'està escoltant, saludo.
2: Fantàstic,
4: Vicente.
2: Doncs una salutació al Vicente. Que bé. Això també hem de dir-ho, això està obert a homes i a dones, eh?
3: Sí, i tant que sí.
2: Només cal dir-ho. Però clar, jo crec, i no vull entrar en una guerra de sexes ni molt menys, que les dones són com a vegades més obertes.
4: Molt bé, no, molt bé.
2: Per sí, això, sí, que sí, els nois, els homes, sempre són una mica
4: més
2: retringuts. Sí.
4: Li costa més,
2: sí, per això.
4: Perquè una vegada va vindre un, però sí, no va tornar.
2: Es va espantar.
4: Perquè deia, oh,
3: estava sol.
4: Però si et agafes.
2: Molt bé.
4: Sí, sí, sí.
2: Molt bé.
4: Sí,
2: a més, sí, en un moment, només amb aquesta zona de conversa, ja hem anat coneixent les diferents activitats en un moment. No? Cinema, àpats, trobades,
3: sortides,
2: dinars, sortides, caminades,
3: passejades,
2: exacte,
3: visitar pobles... A veure, es pot anar fent propostes.
2: Clar.
4: Al cine.
2: Al cine, sí, sí, sí, sí, sí. I això, es fa la proposta per aquest grup, la gent qui vol s'hi afegeix i suposo que feu aquesta convocatòria, no? Doncs tal hora, tal dia, tal hora aquest lloc, quedem
3: sí,
2: i anem totes juntes cap allà.
3: Exacte.
2: És així, eh?
3: Qui vulgui venir, doncs ja ho sap.
2: Molt bé.
3: Ja està.
2: Recordem aquest telèfon, aquelles persones que això, que busquin trobar aquest punt de companyia, d'acompanyament, intentar lluitar sobretot cop a aquesta solitud no desitjada, el 699-56-05-79. Tornem-ho a repetir.
4: Sí, és correcte.
2: 699-56-05-79. Amb aquests 20 llargs de participants que sou ara mateix. Clar, quants éreu quan vau començar? Quantes dones éreu quan vau començar?
4: Jo sola.
2: Imagina, clar, va partir, és veritat, clar, va partir de tu, Maria Cinta, va partir de tu.
4: Perdona, i quan va començar? Feia poc temps que quan vaig vindre jo, no? Jo vaig vindre al setembre.
5: El 25.
4: Sí. De què? El 25 de què?
5: Del 2025.
4: Ah, de l'any.
5: Sí,
2: de l'any 25. De l'any 25, de l'any passat. Que és, quan veu venir aquí a la ràdio aquella primera vegada, feia relativament poc que havíeu començat. Eh?
5: Sí, sí.
2: Clar. Bueno, doncs amb aquest poc temps, o amb aquest any i escaig, ja heu aconseguit aquest nombre de 24 membres, no? Heu comentat. Home, heu fet molta feina, tot i no poder comptar amb aquest suport més oficial, igualment, a nivell particular, heu fet molta feina. Que jo crec, sabeu què passa? Aquest és un programa, o jo intento fer un programa positiu. Intento que el missatge que sorgeixi sempre sigui positiu, i a banda de la reivindicació que hem fet, i aquesta falta de suport que esteu rebent per falta de l'Ajuntament, però sobretot quedar amb aquest missatge positiu que esteu fent molta feina a nivell voluntari, que esteu, si més no, arribant a molta gent, que faria falta arribar a molta més gent, per suposat, però que mica en mica i passet a passet esteu arribant a molta gent. I això crec que és el positiu, el missatge positiu que hem de donar en aquesta conversa d'avui. Sí? Hi esteu d'acord?
5: Sí.
2: Sí? Gràcies.
4: Jo soc una persona que jo només que el que es posi en el grup ho faig.
2: Clar.
4: Procuro caminar, no, però el demés m'apunto.
2: Clar.
4: Però no tinc ni iniciativa.
2: Bueno, però ja està bé, no?
4: Però col·laboro amb
2: el grup. Doncs aquesta és la qüestió, no? És a dir, qui proposi i qui s'hi afegeixi, tu en aquest cas és qui t'hi afegeixes, que està molt bé,
4: sí,
2: perquè si ningú no s'hi afegís, no hi haurien propostes. No, així que una cosa una mica lligada a l'altra. Digues, Rosa.
3: Jo tinc que donar les gràcies al grup perquè nosaltres som... Hi ha unes quantes que som del Francàs. I allà ens falta transport.
2: Val.
3: El diumenge no podem quedar perquè no podem anar al Vendrell. No hi ha bus. I el dissabte el tenim fins a les 4:06. Ara perquè tenim el pas bus, però després ja ens el treuen. Quan comencen els col·les. I gràcies al grup es va aprovar per tots els partits, que ho va portar Esquerra,
4: sí,
3: ho va proposar l'Alfons, ho va dir a tots els grups, que ens arribés la llançadora al Francàs. La llançadora va de dilluns a diumenge i és el que necessitem en el Francàs. perquè la llançadora es va fer com un servei als barris marítims per connectar el Vendrell amb els barris marítims, i el Francàs és barri marítim, però la llançadora no ens arriba.
6: Val, doncs
3: llavors nosaltres no tenim problemes per quedar amb el grup, perquè és que els diumenges festius, fagin el que fagin al Vendrell, no podem anar.
6: Sí, sí.
3: I així està demanat, però no ens arriba el servei de la llançadora.
2: Una demanda més des d'aquest espai, que es pugui ampliar aquest servei, que tan bé funciona.
3: I està aprovat, eh?
6: Sí, sí,
3: està aprovat per tots els grups.
6: Sí, sí, s'ha de posar en marxa.
3: La llançadora és un èxit, dit per l'alcalde, que fa un any, ara fa un any, que es va posar en marxa, i tot i sent un èxit, no el van posar al servei fins al Francàs, i això és una discriminació que tenim i volem igualtat.
2: Sí, doncs un altre missatge que llancem des d'aquí. Gràcies a les tres per venir, de veritat, i recordar i ajudar-nos a conèixer una mica més aquest grup, aquest Mai Sols. Gràcies, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
2: Adéu.
3: Gràcies a tu. Adéu.
5: Adéu.
7: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí al 107.1.
8: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
9: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Doncs vinga, seguim, continuem en directe amb força contingut, que és com ens agrada sempre, i justament donant a conèixer i explicant en totes aquestes situacions que sempre són bo de tenir present. I de fet, ara continuarem, perquè continua el contingut. Sí que és cert que no hem pogut anar cap a l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local, però que bé, ens portarà aquesta tercera i última part de programa amb una secció ja habitual de cada setmana els dimecres, i és que justament conèixer l'actualitat i els escriptors i les escriptores que formen part de Coma-ruga Literària. De seguida anirem cap aquí. A banda, també ens quedarà una molt bona estona per la participació i per les trucades. Així que vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora. Som-hi.

0: La Calaixera, un programa unicat de tot.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Secció literària habitual, justament des d'aquesta entitat com a Ruga Literària, que ens permet no només conèixer l'activitat, les propostes i allò que van fent, que és molt, des d'aquesta pròpia entitat, amb el foment dels llibres, la lectura, l'escriptura i, sobretot, qui ho fa possible, els seus escriptors i escriptores. Doncs avui torna a ser el cas de conèixer una de les escriptores que formen part de Com a Ruga Literària. De fet, és una escriptora que ja ens ha acompanyat en altres ocasions presentant els seus llibres, però hi ha novetat i per això torna a passar una mica per aquí. Montse Jané, molt bon dia.
1: Hola, Pere, molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, sí? I encantada de tornar a ser aquí.
0: Fantàstic.
1: I bé, per parlar-te una mica, ja em preguntaràs, però sí, home, de l'últim llibre.
0: Sobretot, sobretot. Home, sempre intentem portar aquest punt d'actualització, no?, del que aneu fent els escriptors, sempre intentem no només recollir una mica la vostra bibliografia, que moltes vegades és molt àmplia, sinó també recollir les novetats o els darrers llibres, que potser sempre són els que estan més presents, no?, sense desmereixer els inicials, però sempre s'intenta fomentar i promocionar els últims, no?, en certa manera, que sí, Montse?
1: Clar, és una mica l'evolució nostra, també,
0: clar,
1: no?, perquè
0: sí,
1: no és
0: sí,
1: el mateix.
0: Sí.
1: Quan vaig escriure el primer, que era el 2022, qui era jo en aquell moment...
0: Clar.
1: Que aquí sóc ara,
0: sí,
1: perquè
0: sí, sí,
1: bé, és un no parar, l'aprenentatge continua, les experiències...
0: Sí, sí,
1: mira
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Ara vull fer una segona edició del primer, però incorporant un capítol de, doncs, bueno, de com he viscut les meves experiències fins ara.
0: Sí, sí, sí,
1: perquè,
0: que bé.
1: Perquè, clar, sóc una altra persona.
0: No, no, clar, clar, clar, clar. Aquest primer llibre, allò que ho va canviar-ho tot, no? Entenc, Montse,
1: sí.
0: Que va ser Vivir a tope, eh?
1: Vivir a tope.
0: És on tot va començar, perquè, de fet, va ser el primer llibre dels primers del que havies escrit.
1: Va ser el primer. Jo era molt lectora, ja ho vaig explicar, superlectora, però no, tot i que he treballat tota la vida escrivint,
0: sí.
1: Val? Però no literatura. I no m'havia plantejat mai escriure. I va ser, bueno, a l'explicar la meva experiència amb aquest llibre, doncs aquí se'm va destapar una mica el cuquet. Després, com que ja estava jubilada, doncs tinc una miqueta més de temps per escriure, tot i que jo no sóc d'escriure cada dia, tinc temporades que estic més inspirada o creativa, on tinc més ganes i escric més. Jo sempre dic que els meus llibres els escric des del gaudí, no és per una obligació, és un hobby. I per compartir, pues, el que penso que és interessant, per crear consciència, perquè la gent, doncs, bueno, uns als altres ens podem ajudar una mica amb les nostres experiències.
0: Val.
1: Jo he passat una crisi, que en el meu cas va ser una malaltia, dues en concret sèries, i bé, les he superat i aquí estic, i penso que val la pena, val l'alegria compartir-lo amb qui vulgui escoltar-ho, doncs, per donar ànims,
0: clar,
1: perquè
0: clar.
1: La gent sàpiga que se n'en surt, que hem de posar de la nostra part sempre i que bé, hem de confiar en que tot anirà bé.
0: Sí, sí, sí, tant. Home, sempre jo crec que la mirada positiva davant de qualsevol situació sempre és importantíssima. És evident que davant de la malaltia i davant de la salut encara més.
1: Exacte.
0: No, encara que a vegades costa, perquè no és fàcil, també ho hem de dir, no, no només per pensar-ho ja ho farem, sinó evidentment que hi ha una feina, hi ha un treball interior i propi d'intentar sempre trobar aquesta part,
1: o
0: la sortida més positiva.
1: Sí, d'actitud també.
0: Sí, d'actitud, correcte, correcte.
1: El problema hi és, tant si és una malaltia o qualsevol tipus de crisi,
0: sí.
1: El problema hi és, però depèn com tu ho encaixes, pues, bé, ho pots viure diferent, tot
0: sí,
1: i
0: sí,
1: que
0: sí,
1: sigui
0: sí.
1: La mateixa situació.
0: Clar,
1: és
0: clar,
1: el que diem, la perspectiva des d'on la mires.
0: Molt bé.
1: I bé, aquí estem.
0: Que de fet, aquests dos primers llibres inicials, Vivir a tope, després va venir Por y vida,
1: sí.
0: Una mica és un recull d'això que ara m'estem explicant i que tu deies, a partir
1: sí.
0: d'aquesta vivència negativa d'una malaltia superada, que és a dir que en principi ja podem trobar aquest missatge positiu, és a dir, una malaltia superada també sempre és un missatge positiu. Els llibres recullen això, suposo, no? Aquesta
1: sí.
0: part emocional, vivencial i inclús espiritual.
1: Exacte, sí, sí. El tercer és més temàtica espiritual. Ara després us ho explico. Poe Vida és un oracle. Llavors, jo en Vivir a tope vaig compartir vivències, eines i moltes reflexions vitals, i abans aquestes reflexions vitals les havies d'anar trobant al llibre. Vaig fer un recull en forma de poemes amb una reflexió també final que serveix d'oracle. Això que vol dir que l'obres a l'atzar i treus el teu missatge del dia o val?
0: Val, sí.
1: O pots llegir-lo, evidentment, amb continuïtat, però bé, és una manera també divertida de fer-ho, de dir, bueno, mira, vull a veure què em diu l'oracle. I totes són boniques, positives, i em diu la gent que encerten una mica el moment en què et trobes.
0: Val.
1: I llavors tu, amb aquests missatges, doncs, pots reflexionar o, bé, el que tu vulguis.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: També els acompanyo, alguns d'ells, amb un decret. Un decret vol dir, per exemple, una afirmació positiva que tu vagis rememorant durant el dia. Bé, és una mica per mantenir aquest estat d'alegria positiva.
0: Va, exacte, exacte. Inclús recordo que en altres ocasions aquí a la ràdio ja ens vas llegir inclús algun dels oracles, també, sí, ho recordo. Que
1: sí, ara el tinc en català, l'oracle. Ja no recordo quan vaig venir, si el tenia, però és el primer que vaig traduir.
0: Val, crec que ens vas anunciar que ben aviat el trauries en català.
1: Doncs
0: més o menys era per aquelles dates.
1: Ja és matèria, va sortir per Sant Jordi de l'any passat.
0: Molt bé.
1: Aquest Sant Jordi ha tret l'espiral de tu vida,
0: sí,
1: que està en castellà de moment. Vull fer aquesta segona... Els meus projectes són aquests ara. La segona edició de Vivir a tope amb aquest capítol i traduir-lo.
0: Molt bé.
1: També m'agradaria traduir, trobar el moment per traduir l'espiral de tu vida, que aquest ha sortit ara per Sant Jordi, el dia 9 d'abril en concret.
0: Molt bé.
1: Perquè em feia molta il·lusió estar a la parada d'escriptors a Vilafranca,
0: sí,
1: que m'ho passo molt bé amb els companys.
0: Home, clar, és un punt de referència pels escriptors, no?, el dia
1: sí,
0: de Sant Jordi.
1: Sí, com que jo visc allà a la zona, bé, conèixer gent, i és molt entretingut, i amb els companys, i
0: molt
1: tal. Bueno, igual que les fires aquí a Coma-ruga.
0: Sí,
1: ara
0: sí,
1: l'estiu
0: sí,
1: no vinc perquè fa aquesta calor que a mi em costa molt la calor, m'aixafa molt i llavors me modero. Però a l'hivern, quan es fan fires per Nadal i per Sant Jordi i totes aquestes, doncs quan són aquí participo en totes.
0: Fantàstic.
1: Perquè m'agrada molt, hi ha molt bon ambient entre escriptors, el públic. Bé, us convido a tots a venir quan
0: exacte,
1: fes fires.
0: Exacte, que vagin a conèixer els autors i les autores personalment,
1: sí,
0: que també és molt gratificant,
1: Sí.
0: Conèixer allò, la mà que ha escrit allò que segurament n'hem pogut llegir. Anem directament, ja, o anem una mica més cap a aquest, l'espiral de tu vida, que és el darrer llibre, com dèiem. Explica'ns, què hi podem trobar? Ja ens has dit, ja ens has avançat, que sobretot tema espiritual,
1: Sí, aquest és un recull de temàtica espiritual, ara ja m'he llançat del tot.
0: Molt bé.
1: Perquè penso que bé, que és una cosa que fa falta per trobar-nos en nosaltres mateixos, per aprendre a viure, que tots som esperit, val? I he fet com un ensimil en alguns capítols, després parlo d'altres coses també, com és doncs, l'autoestima, l'agraïment, el poder creatiu de tots, el viure al 200%, bé, una mica de totes aquestes coses, però he fet un símil com que tots transitem per unes rotondes.
0: Ai, ostres!
1: La rotonda de la vida.
0: Val, d'aquí l'espiral, no?
1: D'aquí l'espiral, perquè tal com anem superant rotondes, també pugem de nivell, i l'espiral es va, diguéssim, estretant fins a arribar a la cúspide, al cim. I bé, que a vegades costa entrar a la

0: Jo sempre quan haig de fer alguna cosa així una mica descabellada, penso que és el pitjor que pot passar. Mm-hmm. Pues que no surti bé o que tal, que qual, doncs vinga, provem-ho, perquè si no proves no ho saps.
1: Yeah.
0: A més, l'experiència et porta la consciència. I llavors, si no experimentem, si no provem coses, ens fa molta por equivocar-nos. I si no provem, no ho sabem. Mm-hmm. És que a més ens quedaríem estancats. La vida és com l'aigua, que ha d'anar suelta i tot ha de fluir i ha de córrer. Mm-hmm. I si no ens quedem com aparats, val? Per això sempre hem de buscar doncs, un motiu per viure, alguna cosa que ens agradi per fer. Això també parlo de les passions de cadascú, que cadascú té els seus... Bueno, aquells hobbies que li agraden, que no cal que siguin gran cosa, eh? Vull dir que poden ser coses petites, però no ens ho permetem.
1: Ja.
0: Perquè no hi ha temps, perquè primer són els altres, perquè tu a la cua sempre.
1: Sí.
0: Què passa? Pues que al final entres en un estat d'insatisfacció, que això pot ser que pot fer que em malalteixis a la llarga, perquè clar, et crea pues una negativitat o un malestar o un... Això que estàs com a desmotivat, ara no em surt la paraula, val? Que això no és bo per ningú. La vida és motivació i és alegria, i tot i que ens passen coses a tots, val? Que dius desagradables, però això li hem de donar pas, i després de la pluja sempre surt el sol.
1: Val.
0: I avancem que tot és temporal. I cal no aferrar-se a les coses negatives, sinó a les positives. I com ho podem fer? Agraint. És que jo sóc fan de l'agraïment.
2: Val, sí.
0: Ahir escoltava l'altre dia, ahir o abans d'ahir, una doctora que s'ha decantat una mica per la medicina diferent, quàntica, em diu. I deia al final que, com a últim consell, agraïment.
1: Ja.
0: Que dius... Veus, és que anem ben encaminats.
2: Val, sí.
0: És que mentre agraeixes no pots queixar.
2: Correcte. No, i és un exercici, realment, això, amb aquest punt espiritual i emocional, no? L'agraïment sempre és positiu, crec.
0: Sempre tenim alguna petita cosa per estar agraïts, i això fa que canviï tota l'energia teva.
2: Clar.
0: Perquè si no entres en aquell bucle de quedar de la víctima,
2: val,
0: saps?
2: Val, clar.
0: De pobre de mi, que només em passa a mi, que només em passen coses, a tots ens passen. Però és l'actitud.
2: Val.
0: És l'actitud que tu tinguis.
2: És com la força del somriure.
0: Mm.
2: És a dir, no? És a dir, tu vés a... Jo convido la gent que ho faci, a vegades n'hem parlat, eh? Vés a comprar pa amb un somriure. Entra a treballar amb un somriure. Puja a l'ascensor amb un somriure. Jo què sé, vés a l'oficina d'Hisenda amb un somriure. Que tot canviarà, n'estic convençut.
0: Sí.
2: L'actitud de com et tractaran canviarà.
0: És que somriem poc.
2: Canviarà.
0: Val? Jo procuro fer-ho molt, però a mi em surt natural, però sóc molt feliç.
2: Correcte.
0: Tot i que no vol dir que no em passin coses.
2: Sí,
0: val?
2: Sí.
0: Però això passa perquè connectem amb la gent per vibració.
2: Uh-huh.
0: Llavors, si tu estàs de bon rotllo, qui et trobes, connectaràs amb el bon rotllo d'aquesta persona. Igual ve una darrere que està malcarat o malhumorat o... i treu el pitjor d'aquella persona, perquè energèticament connectes.
2: Uh-huh.
0: Val? Llavors, jo quan me trobo algú així que dius, uf, com m'ha entrat de malament, em reviso jo, de dir, a veure, com estàs tu, que t'ha entrat aquest d'aquesta manera, saps?
2: Clar, és cert. Qui diu somriure, diu això, aquesta actitud,
0: de,
2: el més positiva possible i de... Bueno, això, de sempre amb aquesta mirada endavant, no? Aquest cap alt, en certa manera, no?
0: Exacte.
2: I clar, llavors aquest nou llibre, aquesta, La Inspirat de tu vida, també va una mica cap aquí, també, no? Suposo que les teves pròpies experiències, les teves pròpies reflexions, els teus consells, no? Va
0: sí,
2: per què?
0: Sí, bueno, parlo una mica de lo que és totes aquestes coses que jo he après, que, entre cometes, espiritualitat, autoajuda, que són com a reflexions o capítols, diguéssim, per viure bé.
2: Val.
0: I tracto una mica de tot, tot el que m'ha semblat en aquest moment. Estic molt contenta del resultat, espero que a la gent li agradi i que, bueno, que en tregui profit també,
2: val,
0: no?
2: Val,
0: que
2: es
0: pugui
2: sí.
0: aplicar alguna cosa que a vegades ho sabem, però no ho fem.
2: És
0: no és que jo em vulgui dir és que més que ningú no... El que passa és que va molt bé que t'ho diguin.
2: Yeah.
0: Jo, tot i que escric coses d'aquestes, fa molts anys que llegeixo autoajuda i continuo, sempre en tinc algun d'aquest tipus, diferent. També llegeixo novel·les i altres coses, però d'aquests així, inclús Soc de les que

0: La llegeixo. En tinc alguns que, clar, quan els vaig llegir, que igual fa 20 anys, penso que aquest l'haig de tornar a agafar, perquè ara jo sóc diferent, també,
1: clar, segur
0: que tens una lectura diferent, o li treus més suc, per dir
1: sí, alguna cosa.
0: Llavors, mira, et vull llegir ara que l'Ubiris m'ha sortit.
1: Molt bé.
0: Entra el llibre dient, no estàs perdido, solo estás girando para encontrar. El símil de la rotonda.
1: La rotonda i l'espiral.
0: I és el que fem, girar, perquè no sabem, perquè tal, i bé... I quan ens decidim a saltar, saltem, i si no decidim, pues la vida ens dona una sotregada i surts volant.
1: Exacte, t'acaba empenyent, no? Perquè surtis d'una manera o altra, eh?
0: Llavors, si n'ets conscient, és millor pues, veure i també enfocar-te cap a el que vols a la vida, saps?
2: Sí.
0: Perquè a vegades és que no ens van bé les coses perquè no hi posem foco. S'ha de posar atenció amb el que volem, ens dispersem. Jo sóc molt dispersa, també, per això t'ho dic. És un aprenentatge que he tingut de fer. Com ara amb l'escriptura. Centra't en un. No pots cedir 40 fronts.
1: 50 idees, no.
0: No, perquè...
1: Idea per idea, no?
0: Sí, perquè si no em disperso i llavors no... És millor així.
1: Sí.
0: Si poso el foc en una cosa i...
1: Val.
0: Bueno, com amb això, amb la vida en general, no?
1: Molt bé. El llibre està per capítols? Com...
0: Està per capítols.
1: Cap per capítols.
0: Mira, vols que... A més, una cosa curiosa que té el llibre, que no t'ho he dit... Bueno, cada capítol té una cita d'autors... Que a mi sóc fan de les cites, m'agraden molt, entonces hi són. I té també a cada capítol com una introducció molt curteta dels arcanos del tarot. Perquè el tarot té molta simbologia. Jo sóc una mica fan de lo que significa i tal, i és com el camí de l'heroi. I aquest llibre l'he volgut enfocar per aquí, que estem a la rotonda i pugem a l'espiral, però és el camí de l'heroi. Vull dir, des de que tu comences, neixes i comences a fer fins que arribes, diguéssim, a la teva màxima realització.
1: Val?
0: I bé, mira, com a curiós.
1: Molt,
0: Al final he posat també, que em va fer gràcia, una carta a mi alma, que vaig una mica... Em va xocar molt que una altra escriptora de Comarruga, publicitant el seu llibre, resulta que també havia posat una
1: la
0: carta
1: mateixa...
0: a mi alma.
1: Val.
0: La Margi, no recordo el cognom. I li vaig dir, jo també he posat una carta a mi alma.
1: Bueno, és un bon exercici, no?
0: Això
1: personal.
0: Com a tancament.
1: Clar, és un bon exercici personal.
0: I penso que és una cosa que tots hauríem de fer. O sigui, entrar dintre teu i parlar amb tu mateix, amb la teva ànima, de dir, t'escric, què és el que vull, què és el que... Saps?
1: Val, sí.
0: Bueno, per una mica autoconèixer-te, perquè a vegades surten coses que ni t'esperes, i al final jo ho he publicat doncs, perquè serveixi una mica com de guia, no? Amb qui llegeixi el llibre, però que és una cosa que és per tu. I llavors, és igual els disbarats que hi puguis posar, val?
1: Sí, no, clar, és per tu, eh? No, exacte, és per tu. Com més sincer, millor.
0: Sí,
1: entenc.
0: Igual que dic que tothom hauria d'escriure les seves memòries, perquè és molt maco fer un recull de les teves coses i posar-les en un llibre, perquè avui en dia amb l'autopublicació, aquests llibres meus són autopublicats a Amazon, és molt fàcil tenir el teu llibret amb les teves memòries i publicar-lo pels teus descendents. A mi m'encantaria, sempre ho dic, tenir unes memòries de la meva família, de com vivien llavors i les seves reflexions. I...
1: Sí.
0: Bé, abans no es feia, a no ser que fos gent molt important o molt... Però ara, la gent normal...
1: Sí, ho podem tenir. Sí, de fet, l'edició s'ha democratitzat, n'hem parlat en moltes ocasions, i també, de fet, és una pregunta recurrent que sempre us fem com a escriptors i escriptores que sou, que és com aquest procés d'edició, que com dèiem avui en dia, i per sort, doncs, hi ha moltes maneres d'arribar a publicar en autoedicions o amb editorials una mica doncs, més petites o orientades justament cap a escriptors, doncs, amb una capacitat més reduïdes, que no sé com dir-ho, sense haver de desmereixer-ho.
0: És
1: a dir, que no cal vendre molt, ni cal estar a les grans llibreries, ni ser un best-seller per poder publicar, que realment a vegades és el que voleu i el que us agrada als escriptors i escriptores, que és realment publicar i poder arribar al màxim de lectors possibles.
0: Jo, a veure, estaria encantada de ser best-seller.
1: Bueno, clar, evidentment, però això ja arribaria en el cas que arribés.
0: La satisfacció meva, quan vaig escriure el primer, bueno, va ser algo que a tothom ho recomano que es faci un llibre. Però clar, és la satisfacció que et dona. Sí, després, sí, sí, sí, mira, vendràs més, vendràs menys, llegiran més, que clar, tot escriptor vol que ens llegeixin, no?
1: Clar, no, no, clar.
0: Però bé, jo sempre dic que els meus llibres arriben a qui tinguin que arribar per vibració.
1: Molt bé.
0: Val? El que vulgui enfonsar-se en aquests temes o investigar o saber una mica o comparar el que sap amb el que jo puc explicar, val? Doncs arribarà.
1: Sí, sí, sí. I acabarà arribant d'una manera o altra. Acabarà arribant d'una manera o altra. Tot i ara que parlem de l'edició, com ha estat el teu cas? Ja sé que tu has preguntat en les altres ocasions. És autoedició, no?
0: Sí,
1: en el teu cas.
0: Autopublicació, crec que es diu.
1: Autopublicació, correcte.
0: Jo faig el llibre, ho escric, i llavors tinc una persona que m'ho maqueta, que en aquest cas és una companya escriptora que també vas entrevistar no fa massa, crec, la Christine Tells.
1: Sí.
0: És que té un llibre, no, una mica així complicadet, perquè és com a, bueno, com a més fashion, no, per dir algo. I llavors ella me'l maqueta i me'l puja a Amazon, perquè jo no en sé. La portada, l'última me l'ha fet ella també.
1: Val,
0: molt
1: bé.
0: I bé, molt satisfeta.
1: Fantàstic, que bé.
0: Perquè
1: Que bé. I a partir d'aquí aquestes publicacions les podem trobar...
0: Les podeu trobar a Amazon.
1: A Amazon, val.
0: I si us interessa contactar amb mi, gent de la zona, doncs estaré a les fires o per Instagram, si em dieu, o pel meu correu electrònic, que és vivirà@tu vida. @gmail.com. També em podeu contactar i si sou de la zona ens trobem i fem un cafè o us l'envio.
1: Fantàstic, clar. Perquè també estàs a xarxes, no, també?
0: Estic a xarxes, estic a Facebook, estic a Instagram.
1: Molt bé.
0: I tinc canal de YouTube que hi vaig posant com, bueno, aquestes xerrades o si faig alguna presentació o alguna coseta, ho vaig penjant al canal de YouTube perquè, bueno, així queda constància d'allà.
1: Fantàstic.
0: Per quan sigui famosa.
1: Molt bé, exacte. Aquí tot recollit, i que puguem tenir hemeroteques per poder consultar-les.
0: Sí, no,
1: fantàstic, molt bé.
0: I, bueno, perquè saps què passa? Que avui en dia, si no estàs a les xarxes,
1: no
0: et coneixen.
1: No,
0: jo abans era molt reàcia i era d'aquelles que m'amagava una mica, que a darrere de tot que no em veies massa, però és que dius, bueno, és que si no, no et coneix ningú i si ets escriptora i vols que et llegeixin t'has de donar a conèixer.
1: Clar.
0: I ahí estamos.
1: Molt bé.
0: I que anem fent.
1: Fantàstic, que bé. Doncs mira, no hi ha 200 a 3. Montse, és a dir, que ja has vingut una tercera vegada, crec.
0: Sí.
1: Entre tele, ràdio, cosa que ens agrada moltíssim.
0: Vaig venir a Mosaics.
1: Mosaics a la tele.
0: Després un dia també aquí a la Calaixera, quan encara no tenia aquest tercer, i el segon el tenia en castellà, potser només, no recordo.
1: Sí, així era.
0: I bueno, ara per tercera
1: però
0: vegada.
1: Però això dic que no hi ha... No, perdó, no hi ha quarta sense tercera, ara diem-ho bé.
0: Sí.
1: No hi ha quarta sense tercera, així que quan sigui i quan hagi de ser, nosaltres encantats que ens tornis a acompanyar, de veritat.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Montse.
0: Vols que llegim algun poema
1: vinga,
0: de despedida?
1: Seria la millor manera d'acabar, i tant,
0: un
1: sisplau.
0: Un poema de l'oracle a l'atzar.
1: Vinga,
0: ha sortit... Jo flipo, Gratitud.
1: Ah, mira.
0: El 182.
1: Molt bé.
0: Parlant de gratitud.
1: Sí.
0: Va, vinga, som-hi. Agraeix per totes les meravelles que tens en la teva vida, al teu entorn. Accepta tot el bo que està per venir. Agraeix la teva abundància, la teva magnificència. Ets un ésser superlatiu, grandiós, poderós. El moment és ara. Creu en el teu poder i confia que tot està bé. Accepta amb amor el que et passa i tingues fe que tot anirà bé. Envia amor a les teves cèl·lules, al teu cos. Estima't. Estima la teva persona i accepta't tal com ets. Agraeix per ser un ésser magnífic. També pels teus errors que van servir per créixer. L'energia de l'agraïment és de molt alta vibració. Sentir-te agraïda farà que et sentis bé. Aquest és el missatge del dia per l'audiència.
1: Que bé.
0: Guai.
1: Doncs acabem amb això, que no podem superar-ho. Gràcies, gratitud per
0: gràcies
1: venir,
0: a tu per l'entrevista i a tota, salutacions a tot el Vendrell, que jo soc vendrella.
1: Sí, tant, ets nascuda al Vendrell, Ets nascuda al Vendrell, cert. Fins aviat.
0: Adéu.
2: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Volem òpera. Amb la participació d'Òpera al Cor presenta Carmina Burana, de Karl Orff. Després de l'èxit del Rèquiem de Mozart, tornem a Segur de Calafell amb una de les obres més espectaculars del repertori coral. Cor, solistes, piano i percussió en directe. Dissabte, 25 de juliol, a 2:15 del vespre, a la parròquia de l'Assumpció de Segur de Calafell. Entrades en Tràdium i també a taquilla 2 hores abans del concert. Carmina Burana, no t'ho perdis.
2: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
6: Siente cómo tiembla el suelo. Prepárate para la descarga de adrenalina definitiva. El Motoshow Extreme aterriza en el karting Comarruga. Del 19 de junio al 26 de julio, vive el riesgo, la velocidad y las acrobacias más brutales que jamás hayas visto. Cita obligada cada viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Que no te lo cuenten. Entra ahora y reserva tus entradas con un 20% de descuento usando el código promocional MOTORVERANO2026. Motoshow Extreme, solo para valientes. www.motoshowextreme.com.
7: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
9: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Sí, sempre en tot aquest punt de promoció i bé, i de recomanacions m'atreviria a dir també, aquesta recomanació que estem fent una temporada més, que és aquest espai, aquest lloc on estem convençuts que tota la família sempre us poseu d'acord per anar-hi. És evident, PortAventura World, PortAventura Club, que ha estrenat una nova era, és allò, els passis de temporada, però que ara té una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis renovada, com per exemple el nou Pioneer Pass, el més exclusiu i el més premium. Així que, com dèiem, us animem i us recomanem que els descobriu a través de portaventuraworld.cat. Així de senzill.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Calaixera, un programa Unicap de tot.

0: dos quarts i mig de 12 ja. Participació, trucades, canals habituals que ja coneixeu i que avui sí ja tenim aquesta força estona per poder fer-ho, per poder xerrar, comentar, saludar i posar una bona combinació musical o almenys posar aquelles cançons que ens demaneu i que si són dedicades, o millor que millor. 977 15 70 69 977 15 70 69 o missatge de WhatsApp al 686 101 101. I va, que anem ja cap a les primeres trucades. Bon dia.
1: Ja sóc aquí, Pere.
0: Jan Papalet, què diu vostè, senyor?
1: Sí, jove. I com t'ha de vostè cada vegada que entrevista un escritor o una escritora?
0: Sí.
1: Sembla que siguis, que tu tot l'hagis passat tota la vida fent llibres. Sí, perquè saps? O sigui, entrevistes aquesta gent i és com si tu fossis un d'ells.
0: Ja. Sí, clar, que fa els dies que parlo amb ells que... Sí.
1: Ets un crac, Pere, amb els escriptors i escriptors.
0: Gràcies, moltes gràcies. Oh, oh, moltes gràcies.
1: No, de res, home. Anem pel nostre Pere.
0: Vinga, vinga, digues.
1: I hi ha un mòbil que diu està confinat una part de Cubelles i una part de Conill. Què passa, que tenim
0: que no ho dir? No, va ser res, va ser... Potser no va arribar ni a mitja hora que va estar confinat per un incendi a Costa Cunit. Res, res, no va ser res.
1: Bueno, doncs pues anem al nostre Pere.
0: Vinga.
1: El nostre estimat Pep Bandelló, que el cel sigui...
0: Sí.
1: Quina cançó li agradava més a aquest suport?
0: Ostres, doncs, jo crec que no tenia un estil de música concret, però jo crec que les habaneres, li agradaven força, les habaneres, crec.
1: Però hi ha una cançó que li agradava, que sempre em deia a mi, aquella de l'emigrant de...
0: Val,
1: l'Emilio Vendrell,
0: sí, sí, sí, sí, molt bé.
1: Aquesta li agradava. Aquesta, home, si posem aquesta. La Santa Espina també li agradava molt.
0: Sí, sí, sí, sí, molt bé.
1: Aquesta, si posem una... amb honor del nostre estimat Pep.
0: Doncs vinga, això ho farem. Posarem aquest emigrant, a veure si trobem la versió de l'Emili Vendrell. I tant. Fantàstic, doncs això ho farem, Pep.
1: I aquesta també li agrada molt el Pep i la seva senyora.
0: Sí, molt bé. Molt bé, Jan, gràcies.
1: Vinga, que vagi tot bé i fins demà.
0: Fins demà, una abraçada, que vagi bé. Adéu-siau, adéu.
1: I calaixeres i la cuina.
0: De part teva, Jan.
1: Adéu.
0: Hola, bon dia.
2: Bon dia, estimat.
0: Què tal, Maria Dolors, com estàs?
2: Aquí estem passant una miqueta de calor.
0: Sí?
2: Perquè tinc aquí els treballadors...
0: Molt bé.
2: Els pintors pobres que estan...
0: Ai...
2: Que com que és un àtic encara fa més calor, però
0: clar,
2: bueno...
0: Clar, pobres, molt...
2: Ja mirem de tenir tot obert.
0: Sí.
2: Posa una cançó fresqueta pel pintor... Pintor que pintes con amor, digo jo.
0: Molt bé. Quina cançó li podem posar? Quina cançó li podem posar?
2: Ai, no sé. Que t'agrada algun estil de cançó, Armando? T'agraden totes, que siguin alegres? Bueno, doncs ja està.
0: Pues va.
2: Una cançó alegre.
0: Doncs buscarem alguna cançó alegre que els ajudi, pobre, sí, a passar la calor amb aquestes feines que ja són prou complicades.
2: Ja ho tenim tot obert i això, però bueno, va. És el que passa.
0: Clar, molt bé.
2: Bueno,
0: doncs buscarem alguna cançó, una cançó ben xula. De seguida ho fem.
2: Molt bé, carinyo.
0: D'acord?
2: Vale, doncs fins demà.
0: Vinga, fins demà. Gràcies,
2: adeu,
0: que vagi bé.
2: Gràcies, petonets i abraçades.
0: Igualment, igualment.
2: Adéu,
0: adéu, adéu. Doncs ja tenim aquestes primeres peticions musicals i que ara de seguida les anirem a buscar.

Dit i fet, ja està això. Aquesta primera petició musical que ens ha fet el Jan Papalet, a la primera trucada que hem tingut abans de la Maria Dolors, aquesta cançó tan especial dedicada novament al gran Pep Bargalló, sobretot. Una cançó que consta que li agradava al Pep, és una cançó clàssica cantada per l'Emili Vendrell, com és L'Emigrant.

977 15 70 69, telèfon de participació que ja coneixeu, a la vostra disposició encara en aquesta recta final de programa, i missatge de WhatsApp al 686 101 109. I val, i posem aquesta cançó cap a... No li hem preguntat el nom, també, hem sigut una mica mal educats, eh? Cap al pintor que té... O els pintors, no sé quants n'hi ha, que té la Maria Dolors a casa, que hi estan fent feina i que estan passant, pobra, doncs, molta calor. Bé, ha dit que li agradava qualsevol estil de música, tampoc no desconec quina franja d'edat tenen, però bé, posem aquesta, que és prou animada, una cançó de Joan Dausà i Mama Douxa, i que, de fet, també ho està petant. Aquest estiu, que és aquesta que sona. Papi, posa-la al disc. Doncs vinga, cap als pintors de casa de la Maria Dolors.

0: Marina, porta-lo a tele.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
2: I parlant de cançons que ho estan petant, almenys així de cara nostra, de casa nostra, hi ha aquesta cançó que ara fa dies que no escoltàvem, tot i que l'estem posant molt últimament. A més, perquè és la Ludwig Band, perquè és un dels grups que estarà per Festa Major, ara d'aquí un parell de setmanes, encara no. Què dic, un parell de setmanes? Res, setmana i mitja. És això, la Ludwig Band, amb aquesta cançó que no para de sonar. Xavier, el tècnic de so.

0: l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
1: Res, ja gairebé ho tenim, això, un parell de cançons més i ja posarem el punt final, però encara podeu participar, encara podeu trucar-nos al 977 15 70 69, encara podeu demanar alguna cançó més abans d'arribar al migdia i encara ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101.
2: T'adora, em poso el lloc, vull temps.
1: Aquesta és la cançó que enceta ja nou treball i nova gira dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: I amb això ja acabarem. La cançó que ens posarà la cirereta final a tota la calaixera d'avui dimecres, aquesta cançó de l'Alfred García, és la seva última cançó. Vine'm a buscar. De fet, també explicar-vos, perdoneu, que demà dijous i divendres tindrem una calaixera diferent. No podrem estar en directe per raons logístiques. Així que us deixarem dues calaixeres especials, recopilant bons moments de programa, i en directe tornarem dilluns, puntuals, a partir de les 9, tot i que demà, tant com divendres, també estarem puntuals a les 9, Però dilluns hi ha més contingut i en rigorós directe. Gràcies per ser-hi i gràcies per fer-ho possible. Que vagi molt bé.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Escoltas Radio El Vendrell 107.1.